0: en contacte amb la pròpia Biblioteca Municipal. Aquesta és una proposta que està emmarcada en la programació per l'orgull LGTBI+ del Baix Empordà.
1: Ràdio Palafrugell. Ràdio Palafrugell s'escolta a internet. Ràdio Palafrugell, a tot arreu.

0: Escoltes podcast?
1: Realment, a nosaltres no ens han educat sexualment, diguéssim. Jo crec que el perill que hi ha és que els joves, el referent que tenen és el porno.
2: Jo penso que molta gent jove el que no fa és parlar amb els pares, o els pares parlar amb els fills.
3: Jo sé que els puc parlar de tot, però no els parlo de tot.
4: Ells al final doncs, els fa una mica de vergonya i ja utilitza aquestes paraules.
5: Potser perquè amb els amics tens com més confiança. Pots parlar obertament.
0: Lubricant.
6: El podcast sobre educació sexual per a famílies de Ràdio Palafrugell i Can Genís, amb José Yepes.
7: L'educació sexual no només és ensenyar a posar un preservatiu.
8: No és només coneixement pràctic, sinó que són aspectes cognitius de com pensem, de què ens imaginem, com ens imaginem, aspectes emocionals, què sentim, com ho sentim, quan passa determinades coses, què ens passa per dins també, no? Aspectes també físics de coneixement del propi cos i del cos aliè i aspectes completament socials.
7: Perquè si una cosa té la sexualitat és que és extremadament social.
0: Els podcasts amb segell Ràdio Palafrugell a la nostra web, a totes les plataformes.

d'estiu a l'emissora municipal, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. Quaranta-cinc anys amb Ràdio Palafrugell.

0: Escolta Ràdio Palafrugell. Ràdio Palafrugell. I trobaràs l'actualitat del costat de casa i la música que més et sorprendrà
1: i t'enganxarà.
0: Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.

Música, actualitat i esports. Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell, l'emissora pública de casa nostra.

Escolta els podcasts amb segell Ràdio Palafrugell. El contingut que esperes fet a casa a radiopalafrugell.cat, a les xarxes socials i a les plataformes.

l'ànima de la terra, les estrelles són aquí. Portem dintre màgia eterna que es guia pel bon camí. Tenim tot el temps del món connectat ja amb el teu destí. Que fem cançons que arreglen cases, que curen el mal d'ahir. Perquè és així, és simple, i en aquest moment cantant, deixant-se portant pel ritme i ara aquí improvisant. És aquesta la nostra cançó, quina veritat. Sóc qui em sento bé, no me'n vaig pas a Mart, em sento lluny del teu costat.

0: vibren junts en aquesta cançó. La nit és curta amb tu, vull ser millor. Vull veure't salvatge com la pluja enllà amb el tro. Explota de nostàlgia quan ens veiem altre cop. Explicar-te que ta màgia m'ha salvat de perdre l'ordi. Ara vist simple, he trobat el teu paper, m'ha fet somriure. M'he posat a escriure mil idees, han brotat com un tifó. Tenim tot el temps damunt, perdona'm per no ser millor. Ara entenc el que és somriure i curar-te donant amor. Perquè és que és simple, he trobat el teu paper, m'ha fet somriure, m'ha fet somriure. M'he posat a escriure i mil idees, han brotat com un tifó. Perdona'm per no ser millor, per no ser millor. Ara entenc el que és somriure i curar-te donant color. És la meva vida i ara aquí poso d'això. Escric el que m'agrada i això és el que està passant. Que en aquest moment em sento lliure i jo t'ho estic aquí cantant. Viure, respectar i somriure, confia en la teva màgia per sentir-te profundament realitzat. Camina sense pressa per vindre el 10.000% quan els teus són més foscos i la teva llum serà la claretat. És viure, respectar i somriure, confia en la teva màgia per sentir-te profundament realitzat. Camina sense pressa per vindre el 10.000% quan els teus són més foscos, la teva llum serà claretat. És viure, respectar i somriure, confia en la teva màgia per sentir-te profundament realitzat. Camina sense pressa per vindre el 10.000% quan els teus són més foscos, la teva llum serà claretat. És viure, respectar i somriure, confia en la teva màgia per sentir-te profundament realitzat. Camina sense pressa per brillar el 10.000% quan els temps són més foscos, la teva llum serà claretat.
1: Lliure, lliure, lliure sempre.
0: Fins i tot m'ha fet pastanaga.

0: is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
1: One of the blessings of social isolation is the time to listen. Welcome back to the Eclectic Connection. Benvinguts, benvingudes a la connexió eclèctica, on tot és possible i tot està per fer. Avui viatgem al punt més remot del planeta anomenat Isolation. On the way to Point Nemo. Aquí ens trobem de camí cap al punt Nemo, perduts al punt més remot de l'oceà Pacífic, amb Famous Forgotten Artists. Ni oblidats, ni famosos. Els artistes virtuals d'en Joan Sales segueixen explorant els nous territoris sonors al 2026.

Isolation, l'aïllament social dels Smashing Pumpkins. Un moment incombustible extret del Melancholy and Infinite Sadness, l'infinita tristor de 1995, però abans es va inventar. Isolation és el tema original d'Ian Curtis. Es troba al segon i definitiu àlbum de Joy Division, Closer, més a prop de l'eternitat. No és això, no és això que escoltes ara de fons, sinó aquest altre.

Posa el contestador automàtic de la connexió eclèctica. Si saps la resposta, deixa el teu missatge després del senyal.

Isolation. En solitud, l'Iggy Pop, la buidor de l'aïllament, segons el mestre, és l'àlbum Bla Bla Bla, de 1986. Molta gent parla per no dir res, però l'Iggy Pop sap el que diu. Ens trobem a la connexió eclèctica amb aquesta, amb Isolation, l'aïllament, un esplèndid aïllament extret seguidament del setè disc de Warren Zevon, el Transversal City, una ciutat transversal, a 1989. Warren Zevon.

0: What's the problem with isolation? It's always been this way. This is how the story ends. And it's the same today.
1: Isolation, Andy White, un irlandès que va emigrar a Austràlia. I aquest és el tema editat el 2020. Transmet la frustració i l'impacte emocional del confinament. I no hem après res de res. L'únic que hem d'aprendre és a saber estar bé amb nosaltres mateixos i mateixes. I això és la isolació, l'aïllament, vull dir. Un aïllament que no ha de ser ni emocional ni frustrant, simplement trobar-te amb tu mateix, tu mateixa. Perquè la fama també pot provocar l'aïllament. El John Lennon ho va patir. Després de desbandar els Beatles en 1970, va composar el tema Isolation. Ja estava fart de la fama. I aquest és el tema que va editar a la cara B del single Mother, Isolation, John Lennon.

Soul in Isolation. Ànimes aïllades en busca d'una sortida. Són The Chameleons des de l'àlbum Strange Days, Dies Estranys, de 1986. Continuem amb aquesta connexió, aïllament, isolation, vivint amb un món d'aïllament connectats a tot i a res. Aquests són els Bascocks, des de Manchester fins a les vostres orelles, amb aquest tema Isolation, des de l'àlbum Traitors Transmissions. Transmissions comercials de 1993. Bascocks.

Isolation, els Voodoo Gurus, des d'Austràlia fins a les vostres orelles, aquí a la connexió amb aquest aïllament. Aquest és el tema extret del Match Out, l'àlbum del 2004. I aquí ens arriben els capullos del País de Gales, uns estimats capullos, Darling, Darling Buds. En 1992 editaven el tema Isolation a dins del disc Eròtica, Darling Buds.

Isolation. Tornem a Austràlia amb Crowded House, la banda formada a Melbourne a 1985. També van connectar amb l'aïllament al 2010 amb l'àlbum Intriguer. I avancem amb aquesta connexió, l'aïllament. També ens arriba des del Canadà amb la banda Gloomhush. El 2023 editaven un tema prou sensual com aquest. Isolation.

Isolation fins al final. Ens trobem aïllats amb aquesta connexió en companyia dels humans, The Humans. El tema extret de l'àlbum Songs from the Empty Field. Cançons del camp buit. El 2008 editaven aquest disc i ara passem al 2006 amb The Residents fins al final amb aquesta Isolation. Els Residents, la banda d'art pop vanguardista americana des de l'àlbum Tweetless, sense comentaris, The Residents.

Fins aquí podem arribar. Ens acomiadem tal com hem començat, des d'un lloc estranyament aïllat, Strangely Isolated Place, amb el compositor alemany Ulrich Schnaus. Us desitgem bona nit i bona sort. Tot un plaer compartir moments incombustibles. Be good.

Així sona l'actualitat de la música country. Soc Rafael Corbí i aquest és el repàs setmanal que fem a les llistes de Music Row, el Country Breakout Radio Chart. Hem començat amb la novetat més alta de la setmana amb el cantautor i guitarrista de 22 anys, originari de Lancaster, de Kentucky. Aquesta és la música d'Alex Miller, que debuta el 69 amb Just a Mom. Darrere seu, el famós Ian Munsick, Love is Blind, número 75.

Així ens arriba aquest artista fenomenal, al meu entendre, que ens arriba des de Sheridan a Wyoming. Ian Monsic, excel·lent cantautor, que ens porta molt bé els ritmes tradicionals de la música country, fet, això sí, bastant més modern. Debutava el número 75 i el 76, aquesta cançó que us presentàvem la setmana passada a càrrec de la Sophia Lee Davis, aquesta artista que ens condueix al Hey Rita, que és el seu nou senzill. Així sona entre nosaltres la cantant independent que fusiona excel·lents estils.

0: La Sophia Lee Davies és originària de Hampton Beach de New Hampshire, situada a la regió de Nova Anglaterra, i debuta aquesta setmana al 76 amb Hey Rita. I el número 77, darrera novetat de la setmana al Country Breakout Radio Chart, el tema Country Race Her, de Greg Pratt.
1: She had a two-tone F-250 cranking up a little Joe Diffie, filling her tank up next to me. Must have been map code destiny. Looking sweeter than Tupelo honey, shining brighter than jukebox money.

look moving on. Feia setmanes que no escoltàvem aquest cantant i compositor canadenc, nascut el 1996, una de les grans revelacions del gènere gràcies a la seva veu esquinçada i l'honestedat de les seves lletres. És un personatge carismàtic que arriba per primera vegada al top 5 amb aquesta cançó, que es diu Hate How You Look. 31 setmanes en llista, puja del 7 al 5. Número 4, repetim, 20 setmanes, per South of Sanity de Zach Top.

0: 4, Zach Top, South of Sanity, baixant del 2 al 3, l'ex número 1, 18 setmanes en llista de Musical, i trobem una preciosa cançó que ens aporta un cop més en Riley Green, aquest Change My Mind, que ha captivat el món de la música country i també més enllà.
1: If you showed up, I wouldn't let you in.

Sembla que de moment no hi ha ganes de deixar el top 5. L'anirem escoltant aquesta cançó de Riley Green, Change My Mind. El número 2, pujant des del 3. També una cançó que havia arribat al número 1, 17 setmanes a la llista de Music Row, i porta aquest fabulós tema de Tucker Wetmore, que porta el nom de Run It.

0: Number one of the week.
1: La música de la fabulosa Ella Langley continua per tercera setmana consecutiva el número 1 amb el seu tema Be Her, escrit per ella mateixa amb Jordan Schmidt, Smith Anquist i Hardy, una cançó del seu àlbum anomenat Dandelion, número 1 de la setmana, després d'estar-se ja 10 setmanes a la llista de Music Rock.

0: excel·lent cantant i actor. Aquesta setmana lidera la minillista del On Deck Soon to be Charting, cançons que aviat poden estar a la llista de Music Row. És Jet Jorgensmeyer amb aquest tema Nothing on You. El següent, aquesta minillista, és Calder Allen, cantant d'Austin, Texas, amb una preciosa balada anomenada Daylight Saves.
1: It's been a long time since I remember. It's been some hard time I choose to forget. It's been a long ride. Just wanna be back

desprendieu d'aquesta cançó que és meravellosa, igual que també aquest senzill d'aquesta excepcional cantant i compositora anomenada Casimus Graves, que una vegada més ens sorprèn amb un àlbum realment meravellós. D'aquest disc ens arriba la cançó que ara mateix us presentem i que ben aviat, de ben segur, almenys al meu entendre, hauria d'estar a dalt de totes les llistes. La cançó es diu Lonely Girl.

la meravellosa intèrpret de Golden, Texas, on va néixer el 1988, Cassimus Grace, i aquest Loneliest Gangel. En Jacob Hadworth és un destacat cantant i compositor que va guanyar una gran reputació a Nashville escrivint grans èxits per a altres artistes abans de llançar la seva pròpia carrera com a intèrpret. De West Plains, Missouri, aquest és el seu senzill, la cançó anomenada

Michael Hamforth, excel·lent. What took you so long és aquesta cançó que acabeu d'escoltar. Ansel Brown amb una cançó de l'agost de 2025 que ara comença a destacar-se. És un dels artistes emergents reconeguts per la Country Music Association. Un artista que ens aporta aquesta cançó, com hem dit també, del seu EP de debut The Rise. Ens arriba amb aquesta cançó We Make America Run, un dels seus senzills més populars d'estil blue collar que dona veu als treballadors del país.

interpreten, s'arribava amb aquest We Make America Run, Ansel Brown. I per acabar aquesta minellista de l'On Deck Soon to be Charting, una de les cançons d'un cantant de la zona central de Virgínia. Es diu James Temelkov i aquesta cançó porta el nom de Cowgirl at Heart.

Una preciositat de cançó, sens dubte, aquesta de la Langley amb Morgan Wallen. Acabem el nostre programa amb Be By You de Luke Combs, que puja del 75 al 47, una de les grans pujades de la setmana. Fins la setmana que ve, com no, aquí al Top Country Music.

Posa't en contacte amb Ràdio Palafrugell. Vols saludar-nos? Demanar música? Explicar-nos alguna cosa? Envia una nota de veu al 972 30 42 12. El telèfon de sempre, que ara també té WhatsApp. 972 30 42 12.

0: Bones, oients de Ràdio Palafrugell. Soc en José, tècnic de l'espai LGTBI+, de l'Ajuntament de Palafrugell, i us vull convidar a commemorar l'orgull LGTBI+, amb nosaltres. Es tracta, potser, de la data més important a nivell de calendari pel que fa a la reivindicació dels drets de les persones LGTBI+, i de tota la diversitat afectiva, sexual i de gènere. I per aquest motiu, des del Baix Empordà, des de diferents serveis d'igualtat i en col·laboració amb diferents entitats, hem organitzat una sèrie d'activitats per commemorar aquesta data. Durant tot el mes de juny podreu trobar activitats a Santa Cristina d'Aro, Palamós, Palafrugell, Sant Feliu de Guíxols, Platja d'Aro i Calonge i Sant Antoni, amb activitats com marxes reivindicatives, festes, tallers literaris, tallers de sensibilització, shows drags, de drag queens i més. Per més informació, contacteu amb els serveis LGTBI de la comarca. Ràdio Palafrugell.
1: Escoltes Ràdio Palafrugell al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.

0: el Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
1: Escolta'ns a Ràdio Palafrugell els dimecres a les 9 del vespre, els dissabtes a les 2 del migdia i el diumenge a les 8 del vespre. El Club del Country. Baila, let me see you dance, baby. Let me see you dance, man.

45 anys amb Ràdio Palafrugell. Més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, ens trobaràs al teu costat. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell.

que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell, l'emissora pública.

Hola, bones! Aquest és un missatge per tots els joves de Palafrugell. Des del Departament de Joventut estem elaborant el nou Pla Local de Joventut. És per això que us demanem la vostra participació a través de les enquestes que trobareu a l'Instagram de Can Genís, Joventut Palafrugell, i si no, també a través del portal Decidim de l'Ajuntament de Palafrugell. Us animem a tots a participar i dir la vostra de cares al proper Pla Local de Joventut. Seguim!

0: Molt benvinguts a una nova edició del disc, aquest mini espai que us porta Rafael Corbí, en el qual els protagonistes són els intèrprets que ens parlen de les seves cançons. Avui fem un petit salt dins el nostre programa perquè anem a escoltar una música que habitualment no és la que us portem a terme, però sí que aquest punk de garatge empordanès que ens aporten des de l'àlbum Terra Cuita, la gent dels Fetus, amb un àlbum produït per Joan Colomo, val la pena de poder escoltar. El grup liderat per Adrià Cortadellas es reivindica com la pols que val era. Terra Cuita és un disc excepcional i dona continuïtat a allò que el grup empordanès va engegar fa 2 anys amb l'epicentre del Fangar, seguint el camí que van obrir els Surfing Sites. La seva música és especial i aquí la tindrem per demostrar-ho. Abans, però, l'Adrià Cortadellas ens en parla respecte al primer senzill sortit d'aquest àlbum dels Fetus, El Somni Barceloní.
1: Hola, sóc Adrià Cortadellas de Fetus i El Somni Barceloní és el primer single de Terra Cuita, el nou disc de la banda que veurà la llum el 3 de maig. La cançó és molt exigent de cantar, si se'n pot dir així. Té una mètrica molt ben escurada i les síl·labes ben encaixades i un ritme trepidant. Feia temps que divagàvem sobre la idea de reflexionar sobre la ciutat comtal, la seva vida i els seus somnis. I al cap i a la fi vols això com una oda peculiar i particular a Barcelona, amb els seus defectes i les seves virtuts. Recomanem, si voleu copsar millor la idea, que visualitzeu el vídeo líric que acompanya la cançó, que el trobareu a YouTube. Gràcies.

0: Així ens ha parlat l'Adrià Cortadillas, tot presentant-nos aquest tema, el somni barceloní d'aquest àlbum dels Fetus. Esperem que hagi estat del vostre interès aquest mini-espai del disc, sempre portant-vos les impressions dels mateixos artistes sobre les seves fantàstiques cançons. I aquí, una vegada més, ho hem demostrat. El disc amb Rafael Corbí i la música, avui, dels Fetus.
1: Escoltes Ràdio Palafrugell, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.

a Ràdio Palafrugell, Ràdio Havanera i Ràdio Havanera Deluxe. Dues propostes setmanals a Ràdio Palafrugell i al nostre canal d'iVox per gaudir del cant de taverna. Dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí i dijous de 6 a 7 del matí i de 9 a 10 del vespre, Ràdio Havanera i Ràdio Havanera Deluxe. Va poca. I en tot moment al nostre canal d'iVox o a radiohavanera.cat. Ràdio Havanera, un podcast amb segell, Ràdio Palafrugell, amb Rafael Corbí.

que passa a Palafrugell t'ho expliquem primer a Ràdio Palafrugell, a la web, a les xarxes i cada dia a l'antena de la ràdio, al 107.8 FM. Cada dia, les 24 hores, la ràdio pública és referència informativa.

0: Les persones no volen morir, volen deixar de patir.
1: Darrere el somriure,
2: amb Isaac Lloberes.
0: Perquè som persones i per això som extremadament resistents.
3: Un podcast amb segell Ràdio Palafrugell.
0: Veiem més intents de suïcidi amb dones que amb homes i veiem més morts per suïcidi amb homes que amb dones. És molt important que tinguem tots, homes, dones, persones no binàries, els recursos ben frescos.
4: Això és una iniciativa que surt de la Comissió de Salut Mental del Consell de Benestar Social i concretament està emmarcada en el Pla de Salut 2024-2028.
0: No hi ha diferenciació a l'hora de demanar ajuda. Necessitem ajuda.
3: Els podcasts amb segell Ràdio Palafrugell a la nostra web, a totes les plataformes.

0: tal, amics? Avui parlarem del llibre Monachorum Cibum, l'alimentació dels monjos benedictins dels monestirs de Sant Miquel de Cruïlles i de Sant Cugat del Vallès, del que n'és autor el professor gironí Sergi Rajec. Amics i amigues, comencem com és habitual escoltant el missatge setmanal del nostre bisbe Octavi.
1: La paraula del bisbe, una reflexió setmanal del nostre bisbe, Fra Octavi Vilà.
2: Benvolguts i benvolgudes. Nosaltres, ni que siguem molts, formem un sol cos, ja que tots participem del mateix pa. Escoltem aquest diumenge, en paraules de Sant Pau, amb la primera carta als cristians de Corint. La festa del Corpus té el seu origen al segle XIII, quan a l'abadia de Cornillon, a Lieja, Bèlgica, la seva priora, Santa Juliana, va aconseguir permís del bisbe per a fer una celebració especial en honor al cos de Crist, al qual tenia una gran devoció. Anys a venir, el miracle eucarístic de Bolsena, a Itàlia, va consolidar la celebració pública del misteri eucarístic. I finalment, el 8 de setembre de 1264, el papa Urbà IV va signar la butlla Transiturus Deo Mundo, en la qual instituïa oficialment la festa del Corpus Christi. I des de llavors, aquesta solemnitat se celebra arreu i és una festivitat molt arrelada a les tradicions populars i molt estimada pels fidels. A la nostra terra, la celebració va donar lloc a la participació popular, que inclòs els elements festius que tenen la festa de Corpus, els seus orígens, però que s'han vinculat després a d'altres celebracions al llarg de l'any. És aquesta una festa, doncs, que, malgrat el pas de dijous a diumenge, té el seu centre en el misteri eucarístic i arrela profundament en les nostres tradicions. Aquest any, la solemnitat del cos i de la sang de Crist adquireix un to molt concret. Ens visita el papa Lleó XIV i serà ell qui presideixi el Corpus a Madrid, tot celebrant la vigília una vetlla de pregària i presidint l'Eucaristia i la processó el diumenge. Una ocasió, doncs, molt especial i que ens convida a parar atenció al que celebrem i per què ho celebrem. L'Eucaristia és la font i el cimal de tota la vida cristiana, ens diu Lumen Gentium. Per això l'adoració eucarística, sigui de manera privada o pública, prolonga i intensifica allò que s'esdevé en la mateixa celebració litúrgica, perquè adorem aquell que hem rebut. Aquesta relació intrínseca convida a cuidar la dimensió comunitària de l'adoració eucarística, ja que la relació personal amb Jesús sacramental posa el fidel en comunió amb tota l'Església, en fer-lo prendre consciència de la seva pertinença al cos de Crist. Pertanyem al cos de Crist, al qual en comunió, com a comunitat, reverenciem. I això ens mou a la caritat, a l'amor a Déu i als altres, especialment els que més necessitat tenen de ser estimats. No podem viure la realitat del misteri eucarístic sense viure la realitat de l'amor que ve de Déu i que ens pertoca practicar, perquè tot i ser molts, formem un sol cos, ja que tots participem del mateix pa, convertit en cos de Crist. Fins la setmana vinent, si Déu vol.
0: El punt de vista d'aquesta setmana ens el porta Ramon Muntada, membre de l'Ordre de Cavalleria del Sant Sepulcre de Jerusalem. Bon dia, Ramon.
3: Bon dia.
0: Quan vulguis.
3: El passat dia 28 d'abril, a la Facultat de Dret de la Universitat de Girona, vaig defensar la tesis doctoral que porta per títol L'Ordre de Cavalleria del Sant Sepulcre de Jerusalem, govern central del seu gran magisteri a l'estat de la Ciutat del Vaticà i la seva organització associativa a Espanya. Amb aquest estudi, vull donar a conèixer aspectes globals fins a arribar a la realitat local més propera amb les seccions i delegacions locals com ara la de Girona. De fet, a la nostra diòcesi, l'Orde compta amb una històrica presència no només a la Catedral de Girona, sinó inclús en altres indrets, com ara Palera, Peralada, Darnius, Vila-sacra, Terrades, Espolla, les Illes Medes, Garrigoles, Llagostera o Palafrugell.

0: Amb el treball de tesis doctoral, m'he aturat a analitzar la seva singular arquitectura normativa més actual, formada per l'Estatut General, el Reglament General i les disposicions locals. Uneix als actuals 30.000 membres d'aquesta ordre cavalleresca la seva espiritualitat cap a Terra Santa. Doncs ens trobem davant una persona jurídica pública catòlica que fixa la seva acció i suport financer al Patriarcat Llatí de Jerusalem, voi ajudant a mantenir les 55 parròquies, 41 escoles, 35 guarderies, donant servei a 19.000 estudiants. Són objectius dels cavallers, dames i eclesiàstics de l'Orde la potenciació de l'espiritualitat, el recolzament a l'Església diocesana, els actes de recaptació econòmica, a més de les peregrinacions a Terra Santa. A casa nostra compta l'Orde amb una visibilitat a l'entorn de les principals celebracions pontificals a la Catedral de Girona des de l'any 2009 i d'una manera entranyable a la Basílica del Sant Sepulcre de Palera a Beuda.
1: Església Viva, el magazín de la nostra diòcesi.
2: Tot seguit parlem del llibre Monachorum Sibum, l'alimentació dels monjos benedictins dels monestirs de Sant Miquel de Cruïlles i Sant Cugat del Vallès, del que n'és autor el professor gironí Sergi Reixac. El tenim aquí a l'altre costat de la via telefònica. Bon dia, Sergi, què tal?
3: Bon dia, moltes gràcies, Àngel, per convidar-me al programa a parlar del nou llibre.
2: Gràcies per estar aquí. Bé, en el llibre expliques com era la dieta dels monjos benedictins al llarg d'un any, concretament al llarg del segle XIV, gràcies a un document datat del monestir de Sant Miquel de Cruïlles. Quin document era? De quin any? Com el vas trobar?
3: Doncs bé, en aquest cas el llibre es basa, com bé has dit, en un document del segle XIV. Específicament és un document, és una còpia d'un document que l'original és del 1321, del mes de juliol. Fa referència a les porcions alimentàries i ens fa un viatge al llarg de tot un any per a les porcions, és a dir, el que es menjava al llarg d'un any en el monestir de Sant Miquel de Cruïlles. És un document que es conserva actualment en el fons del propi monestir, en el fons de Sant Miquel de Cruïlles, que està conservat a l'Arxiu de la Corona d'Aragó, a Barcelona. És un fons realment molt ric i molt poc estudiat, i que en aquest cas estem parlant d'un pergamí de dimensions considerables.
2: Hi havia algun protocol a l'hora de fer el menú? No sé si la regla de Sant Benet segueix un ordre establert.
3: Sí, és a dir, la regla de Sant Benet, hem de pensar que és un document, és una regla que s'escriu a l'altra mitjana, segle VII sobretot, i que per tant, passada al segle XIV, lògicament la regla ens diu una cosa, el que passa és una altra, han passat molts segles, s'ha anat variant, s'ha moments més laxes, moments més rígids, però sí que més o menys l'essència ens la manté. Ens la manté on ens divideix el calendari anual, en el cicle litúrgic, i segons cada cicle litúrgic, cada moment de l'any, es caracteritzarà, doncs, o per no tenir restriccions, en el cas de Cruïlles, o per moments d'abstinència o de dejuni.
2: Bé, suposo que també devia dependre allò que menjaven també amb allò que conreaven al monestir, no? O no?
3: Sí, correcte. És a dir, tots els monestirs benedictins, fossin més grans o més petits, per exemple, a Sant Cugat estem parlant d'un monestir de molta entitat, Cruïlles és un monestir rural molt petit, on la pròpia regla ja en parla. El monestir té un hort, té un espai exterior on es cultivarà i els aliments principals que seran la base de la dieta de cada un dels monestirs. Allà es conrearà, doncs, per exemple, hortalisses, en el cas de fruites. En alguns monestirs trobem, com és el cas de Cruïlles, per exemple, en aquests horts, que diríem, un espai, una petita, podem dir, inicial idea de piscifactoria, és a dir, una bassa petita, una piscina petita, que a l'edat mitjana ja es coneixia com a bassa dels peixos, on alguns monestirs allà hi tenien peix d'aigua dolça per aquells moments que hi ha abstinència de carn i, si no tenien prou peix que venia de l'exterior, poder consumir aquell peix propi. I aquests horts, aquests de baix dels peixos, o aquesta part, podem dir, agrícola, del propi monestir, interior del monestir, generalment estava treballat per els mateixos monjos. Sí que és veritat que els monestirs més grans trobem els monjos llecs, és a dir, laics que actuen, ajuden en el monestir, però inclús aquest hort està treballat pels propis monjos.
2: Què menjaven, en general, els monjos?
3: Què menjaven? La veritat que varia molt segons l'època. És a dir, al segle XIV estem en un moment que, si, per exemple, el comparem amb el costumari de Sant Cugat, que són els dos monestirs que toca aquest llibre, que és del segle XIII, veiem que el costumari de Sant Cugat, la teoria, perquè sempre estem parlant, el document ens explica la teoria, què passava a la pràctica, a vegades és més difícil de saber, però la teoria, en el cas de Sant Cugat, segle XIII, veiem com potser s'apropa més al que diu la regla, és molt més rígid. En canvi, Cruïlles, per exemple, trobem que hi ha un consum més normalitzat de carn, que sí que és veritat que la regla el limita bastant més que el que trobem al segle XIV en el monestir de Cruïlles. Però no és una carn qualsevol. La regla de Sant Benet sí que ens divideix, ens separa entre la carn de quadrúpedes i la carn de viram. La de viram, juntament amb els peixos, seria la que es podria consumir més. Però és veritat que a Cruïlles també trobem una presència bastant gran de carn de quadrúpedes. Principalment el que seria moltó, per exemple, moltó que seria doncs cabra, xai gran, però també trobem, per exemple, en les dates principals, trobem un consum d'oca i gallina. Hem de pensar que la gallina, ara mateix per nosaltres, és molt normal, però en aquell moment la gallina requeria per la criança el gra. I clar, el gra, si tu li dones gra de menjar a una gallina, és gra que tu perds per la teva pròpia producció de pa o de derivats del blat. Per tant, la gallina realment, més del que és actualment, seria un producte que no es consumiria o que es consumiria en dates molt, molt concretes. I aquesta, la gallina, sí que entraria al monestir, és a dir, el monestir l'adquiriria a través del pagament de censos. Què trobem principalment? Una dieta vegetal. Una dieta vegetal basada en hortalisses i llegums, també en ous. En ous serà un derivat, podem dir, l'aliment que ens aportarà principalment la proteïna quan no tinguem carn, tot i que, com ja he dit, la carn sí que serà bastant present. El peix també el trobem molt present, sobretot en aquells moments que hi ha d'haver-hi una abstinència de carn. I després, lògicament, tot acompanyat, en la mitjana això és molt comú, sempre acompanyat d'elaboracions de salses. Després sí que trobem dates, com podem ser un Sant Esteve, un Sant Joan al desembre, Sant Miquel, en el cas de Sant Miquel de Cruïlles, Tots Sants, o dates més senyalades, que sí que ja trobem una dieta molt més abundant i sí que amb un consum de carn molt més important. Tot i que sí que és veritat que dies com Nadal, que actualment el relacionem molt amb àpats molt abundants, en aquell moment, just el dia aquell de la festivitat de Nadal, sí que era un àpat sense carn, amb peix, però abundant, però sense carn.
2: I amb pebre.
3: Sí, i el pebre. Sí que és veritat, per exemple, això és molt,
2: per la
3: molt fred, interessant.
2: Per la fred o per què era això?
3: El pebre és bàsicament un símbol de luxe.
2: Ah, de luxe.
3: És un, en aquell moment el pebre és una espècie molt ben valorada i, per tant, no sempre o trobem pocs plats, en el cas de Cruïlles, fets amb pebre. El Cruïlles és un monestir petit. És un monestir petit i, per tant, els recursos econòmics que tingui seran limitats. Mai, podem dir que mai va arribar a ser un monestir ric o molt ric. I, per tant, sí que trobarem el pebre en les dates com Nadals, com festivitats molt assenyalades.
2: Sí, te deia això de la fred, perquè hi havia monestirs que prenien per la fred vi amb pebre, no?
3: Sí, el vi piment. Clar, hem de pensar que el vi és, podem dir, la beguda per excel·lència d'aquell moment, de l'edat mitjana. L'aigua no sempre era potable. Sí que és cert que el vi no era el vi actual, era un vi molts cops reduït en aigua, per tant, la quantitat d'alcohol és menor, I sí que trobem l'elaboració aquesta del vi piment, que és un vi especiat, on te portarà pebre, portarà clau, portarà mel. És a dir, les espècies variarà segons el lloc. Vull dir, cada lloc més ho feien diferent. I aquest pebre especiat, és a dir, realment, actualment encara, jo algun cop n'he fet a casa, realment és un vi bo, vull dir, i especial, i que es consumia en les dates, acompanyant aquestes festivitats i aquestes dates principals.
2: Hi havia aliments prohibits, no només per Quaresma?
3: Sí, hi havia aliments prohibits. Primer de tot, tots els aliments estaven prohibits si accedies. És a dir, l'abundància en excés estava prohibida, ja t'ho prohibien tot. També estava prohibit, lògicament, l'accés del beure, el vi. La regla mateixa ens ho diu. Sí que és veritat que després de la pràctica, i a mesura que van avançant els segles, veiem que això, aquesta idea es degrada una mica, però, per exemple, la beguda del vi sempre et diu s'ha de beure vi, però en moderació, mai en excés. I menjar prohibit, doncs bé, com t'he dit fa un moment, la regla et prohibeix, tot i que veiem que al segle XIV això ja no s'aplica, però sí que la regla ens prohibeix tot el que és la carn vermella, que direm, la carn de quadrúpeda. Per què? Perquè és una carn que en la mentalitat de l'època s'entén que està molt relacionada amb la violència. Està molt relacionada amb la violència perquè prové de la caça. A més, és una carn més dura, és una carn que a l'hora de menjar s'entén que te fica, produeix molta més sang, i per tant aquesta sang es relaciona molt amb la luxúria, i per aquest motiu es prohibeix la carn vermella. Però és el que dic, això a la regla. Veiem que al segle XIV a Cruïlles es consumeix carn vermella. Es consumeix carn vermella sobretot de moltó, que és xai gran. I després sí que trobarem en moments concrets de l'any, sobretot de Quaresma a Pasqua, durant l'Advent també ho trobem, que es prohibirà el consum de carn. A Cruïlles ja al segle XIV també és així, es prohibeix el consum de carn, que serà substituïda pel peix i per ous. És a dir, aquesta font de proteïnes que es tindrà. També es pot substituir en alguns moments per formatge. Per formatge, que també és cert que el formatge seria una manera de conservar amb més durada la llet. És a dir, una manera de conservar la llet. I després sí que no es prohibeix menjar, és a dir, aquesta idea d'abstinència de menjar com a tal d'un dia de dejuni no hi és, però sí que hi ha aquests períodes després de dejuni que no és que es prohibeixi menjar, sinó que ni que es tregui quantitat de menjar, sinó que es retrasarà unes hores l'hora de menjar, sempre sota la premissa de que s'ha de menjar mentre hi hagi claror natural en el refetor, que el refetor és l'espai, que diríem ara, el menjador dels monestirs. I per tant es passava de menjar a l'hora sisena, estem parlant primera hora del migdia, a l'hora novena, que estem parlant 3-4 de la tarda. Fora de les hores que el document o que l'abat marqui i la regla marqui per menjar, fora d'aquestes hores quedava completament prohibit menjar. Queda completament prohibit menjar, a excepció de dues coses, de que si l'abat o el prior et permetia, pel motiu X, considerava que es podia permetre fer un glob d'aigua o menjar una mica per la necessitat concreta que d'aquell moment el monjo podia fer individualment i d'amagat de la resta, o, per exemple, la regla també ja ens ho diu, que els malalts o els infants o aquelles persones que per salut ho necessitin sí que se'ls hi permetria saltar-se les abstinències, saltar-se els dejunis o inclús menjar carn vermella.
2: Estem parlant amb en Sergi Reixac sobre aquest llibre de l'alimentació dels monjos benedictins dels monestirs de Sant Miquel de Cruïlles i Sant Cugat del Vallès i que bevien, moscatell, aigua, vi...
3: Principalment vi en els dies normals, sempre rebaixat amb aigua, vull dir, una barreja de vi i aigua, està una mica rebaixat, i en les festivitats, vi piment, que és aquest vi especiat. Per la resta, realment, en el document no tenim constància de que hi hagin altres begudes. Jo m'atreviria que segurament a la societat normal sí que després hi havia begudes alcohòliques i altres tipus de begudes, però en el monestir tot apuntaria que ens limitaríem en aquest vi, vi piment i aigua.
2: Sí, el dinar d'un monestir és com una mena d'acte litúrgic, no? Silenci, l'escolta d'una lectura, d'un cant... Sí. Crec que dinant no pots parlar en el sopar, no sé, que... tampoc...
3: Correcte, o... correcte. És a dir, l'acte del menjar, d'alimentar-se en un monestir, hem de pensar que estem en un monestir, és a dir, estem davant de clergues que en la jerarquia medieval són classes privilegiades, que per tant tots pensaríem que tindrien un menjar, vull dir, s'alimentarien molt bé. Si ja ens anem a papes, a bisbes, i això és un altre tema, però en casos de monjos, és a dir, una jerarquia mitja-baixa, estem parlant que la seva alimentació, tot i ser privilegiat, s'acostaria més al del poble i als pagesos, sobretot en el món rural, que no pas a les classes altes. I com ja has dit, sí, l'acte aquest de menjar és una part més de la litúrgia del dia a dia, de l'cerimonial litúrgic del dia a dia dels monestirs. És un dels moments més importants que sempre es produirà en un sentit d'acció de gràcies. No estem menjant per plaer, per dir-ho així, sinó estem menjant per sobreviure. I això a l'hora de menjar, per supervivència biològica. I això a l'hora de menjar es nota amb què? Pues es menjarà el just i necessari per sobreviure, podem dir, biològicament. I com es fa això? Doncs a l'hora que el menjar estarà preparat, pensem que en els monestirs hi ha uns monjos que són els setmaners, que això vol dir que canviaran cada setmana, que es dedicaran a la cuina, és a dir, cada setmana es canviaran aquests monjos que es dedicaran a la cuina i en el refetor, i quan el menjar està preparat es farà sonar la campana i els monjos, en fila índia que diríem ara, es dirigiran cap al refetor, allà entraran, i es quedaran drets davant del seu seient. Ens hem d'imaginar un refetor allargat, amb taules de fusta i bancals, col·locats verticalment i en horitzontal, presidint, a vegades inclús sobre un petit escalonet, trobaríem la taula de l'autoritat del monestir, que seríem nevats si n'hi haguessin, o si no el prior. Bé, doncs es col·locarien, un cop entren, cada un al seu lloc. Generalment sí que es posaran des del més a prop de la taula del prior, trobarem els més ancians, els més veterans, fins als més joves, es col·locarien cada un davant del seu lloc en silenci, i quan estiguessin tots llestos farien la pregària d'iniciar el menjar donant les gràcies i menjarien. I com es menja? S'ha de menjar amb complet silenci, un complet silenci que només seria trencat pel monjo lector, que també aniria canviant setmanalment, que es dedicarà durant l'àpat a llegir fragments, sigui de l'Evangeli o de qualsevol lectura, que es considerés per part de l'abat o el prior que poden ser edificants o poden ser convenients pel moment que s'estigués passant, és a dir, pel moment de l'any litúrgic que fos, pel cicle litúrgic, pel motiu X, però que l'autoritat del monestir considerés adequada pel moment, doncs aquest monjo lector llegiria aquesta lectura mentre la resta dels seus germans, dels seus companys, mengessin. I passejant, diríem, pel refetor hi hauria els monjos sirvents, és a dir, aquests monjos que s'encarregarien del menjar durant aquella setmana, que servirien en els seus germans. Un cop tots servits, complet silenci es menjarà, i després de fer unes 2-3 passades d'aquests monjos setmaners de la cuina per la sala, si ningú necessitava res més i es quedarien en un racó a l'espera de si eren requerits per algú. I no podien, lògicament, dins d'aquest silenci, si volien una mica més de menjar o necessitaven qualsevol cosa, demanar normal, parlant o cridant inclús, de que volien més, sinó ho havien de fer molt sutilment, amb algun moviment de mà o de cap, el que fos, amb algun petit moviment, que indiqués en aquest servidor de que requeria d'alguna cosa i pues, fos servit. Un cop s'acaba l'àpat, es retirarien també en processó, diríem, després de donar de fer la pregària d'acció de gràcies, es retirarien en processó, és a dir, en fila índia del refetor. Què passa? En els dies de festivitat aquesta processó, aquesta fila que marxarien els monjos després del menjar, normalment s'anirien a l'església o s'anirien a fer una processó que correspongués.
2: Molt bé, en recordem aquest llibre, Monachorum Cibum, d'en Sergi Reixac. Hem de dir que el monestir de Sant Miquel de Cruïlles va existir des del segle XI fins a meitat del segle XVI. Gràcies per estar amb nosaltres, Sergi. Hem conegut una mica més aquesta gastronomia, aquesta manera de menjar que tenien els monjos de Sant Miquel de Cruïlles al llarg del segle XIV, arran d'aquest llibre que has escrit. Gràcies per estar amb nosaltres i bon
3: moltes
2: profit.
3: Moltes gràcies a vosaltres aquí. Per convidar-me.
2: Gràcies, que vagi
3: moltes
2: bé.
3: Moltes gràcies, vagi bé.
1: Església Viva. Agenda i actualitat a la diòcesi de Girona.
2: Aquest diumenge, diferents pobles celebren el Corpus en Romeria al Santuari de la Mare de Déu del Món, Cabanelles, Queixàs, Viladamires, Sant Martí Sacerra i Espinavessa. També aquest diumenge, solemnitat del Corpus a la Catedral, a les 7 de la tarda, missa presidida pel nostre bisbe Octavi. Tot seguit sortirà la processó del Santíssim per la porta principal de la Catedral i baixant l'escalinata arribarà fins a la Basílica de Sant Feliu, on cap a 8:45 del vespre es farà una pregària d'adoració i acabarà la processó amb la benedicció del Santíssim i la reserva. Dilluns que ve, conferència col·loqui a Girona, Guerra Civil i Art Religiós a Girona, 90 anys després. Serà a 6:45 del vespre a la Biblioteca Carles Rahola, amb Joaquim Nadal, Jordi Buigues, Alara Pi i Pep Vila. Organitza Amics de Josep Maria Marquès. I divendres que ve, dia 12, missa amb motiu de la solemnitat del Sagrat Cor de Jesús a Girona. A les 8 del vespre, al Temple del Sagrat Cor. Presidirà el nostre bisbe Octavi.

Amics i amigues, des d'Església Viva donem la benvinguda al Papa Lleó XIV, que dimarts i dimecres serà a Catalunya. Molts dels que ens escolteu segur que participareu en aquest acte multitudinari a l'Estadi Olímpic de Montjuïc en aquesta vigília de pregària que proper dimarts. Benvingut, Papa Lleó XIV, a Catalunya.

0: recte final d'Església Viva, anem a conèixer quin és el significat de l'Evangeli per aquest diumenge 7 de juny. Amb nosaltres mossèn Rafael Felipe, rector de Palafrugell, d'entre altres parròquies. Benvingut, mossèn Rafael.
1: Bon dia, Àngel.
0: Quan vulguis.
1: Jesús es presenta com el pa viu baixant del cel. Qui menja d'aquest pa, viu per ell. L'Eucaristia no és costum, és necessitat. Sense ell no podem estimar, servir ni perdonar com ell. Combregar és trobada viva que sosté la vida. Davant aquest do, som capaços de deixar-nos commoure. Aquí i ara, el seu amor es fa presència. Cal demanar ulls nous per no caure en la rutina. I aquest pa compartit esdevé missió. No podem acollir Crist a la taula i ignorar-lo al carrer. Qui el rep, el porta. Qui s'alimenta d'ell, esdevé pa per als altres.
0: I fins aquí Església Viva. Aquesta ha estat una producció del Bisbat de Girona per aquesta emissora. Ens tornem a escoltar la setmana que ve. Sigueu feliços.
2: Aquest estiu, fes el pas. Forma't com a socorrista i converteix-te en el professional que pot salvar vides. El certificat de professionalitat de socorrisme en espais aquàtics naturals t'ofereix titulació oficial i inscripció al RUPEC. Té una durada de 315 hores i s'inicia el 25 de juny fins al 4 de setembre. Per a més informació, informa't al Servei d'Ocupació Municipal de Palafrugell o truca al 972 61 18 20. No deixis escapar aquesta oportunitat.

Arriben les festes de primavera de Palafrugell. Del 23 de maig al 8 de juny, Palafrugell s'omplirà de cultura popular, música, dansa, activitats familiars i actes al carrer. No et perdis el pregó i sopar popular, la baixada de carretons, la marxa de la groina, el Palafrugell en dansa, la fira del vinil de l'analògica o el desembalat, entre moltes altres activitats. I el diumenge 7 de juny, el gran moment, el 64è carrusel Costa Brava. La màgia, l'artesania i la festa de les carrosses i comparses sortiran al carrer al Carnaval de Carnaval. Del 23 de maig al 8 de juny, festes de primavera de Palafrugell. Consulta tota la programació a cultura.palafrugell.cat.

0: A partir d'ara, a toc de cobla. Una hora per gaudir de la nostra música i deixar-nos emportar pel so del flabiol i la tenora de la mà de Carles Tarrides.
1: Benvinguts al programa A Toc de Cobla. És el 1120 i correspon al primer cap de setmana de juny. I el primer cap de setmana de juny és l'aplec de Calella, l'aplec pairal de Catalunya. I avui ho tindrem força present en aquest programa A Toc de Cobla. Benvinguts. Comencem, doncs, amb la sardana de Vicenç Bou que va dedicar aquest aplec. Record de Calella, que escoltem interpretada per la cobla Montgrins.

Acabem d'escoltar Record de Calella, una composició de Vicenç Bou interpretada per la cobla Montgrins. Si aneu a Calella, ens podem saludar personalment. Dit això, seguim presentant CDs. Avui posem punt i final al CD de la nostra estimada sardana, tot escoltant la sardana de Marcel Caselles, Cant Cercavins de Rubí, interpretada per la cobla Sal de la

Acabem d'escoltar Can Xercavins de Rubí, una composició de Marcel Caselles interpretada per la cobla Sal de la Nina. Punt i final, la setmana que ve presentarem un altre CD. En surten pocs, però encara en surten. Passem a escoltar sardanes de l'altre CD, contemporanis en el seu volum 12. Escoltem en primer lloc la sardana Les últimes notes del 60è aniversari a Ser, sardana dedicada a l'agrupació sardanista Ser amb motiu de la cloenda del seu 60è aniversari, sardana que ens interpreta la cobla contemporània.

Acabem d'escoltar les últimes notes del 60è aniversari, una composició de Galdric Vicens interpretada per la Cobla Contemporània. I ara escoltarem de Jeroni Velasco 30 anys de conte, dedicada als 30 anys de la Cobla Contemporània, que és qui ens interpreta aquesta sardana.

Acabem d'escoltar 30 anys de conte, una composició de Jeroni Velasco interpretada per la cobla contemporània. Escoltem les sol·licituds dels nostres oients. Des de Sant Pol de Mar, la Maria Rosa Boronat vol escoltar la sardana Iris, una composició de Jaume Roca del Pec, que escoltem interpretada per la cobla Marinada.

Acabem d'escoltar Iris, una composició de Jaume Roca del Pec, interpretada per la Cobla Marinada. Iris de Calella, l'Emília i en Joaquim se sumen a aquesta festa de la Plec Pairal de Catalunya, la Plec de Calella, i volen escoltar la sardana d'Armon Vilà, Calella Aimada, interpretada per la Cobla Marinada.

Acabem d'escoltar que La Lleimada, una composició d'Armand Vilà interpretada per la cobla Marinada. A les efemèrides d'aquest 2026 no pot faltar avui, justament avui, una sardana de Francesc Marrós, 125 anys del seu naixement, i escoltarem la sardana L'Aplec de Calella, interpretada per la cobla Montgrins.

Acabem d'escoltar l'Aplec de Calella, una composició de Francesc Marrós interpretada per la cobla Montgrins. I avui sí que farem un petit resum del que va ser els Premis Preludi. Dissabte passat se celebrà la gran final dels Premis Preludi al Teatre El Patronat de la Garriga. I aquest és el resultat de les votacions al Premi Musical, entre cometes, l'equivalent al Premi Sardana de l'any, que els oients voten. I qui va obtenir més vots va ser la sardana Galanesa, composició d'Anna Abad, que ara escoltem interpretada per la cobla La Principal del Llobregat.

Acabem d'escoltar Galanesa, una composició d'Anna Abad interpretada per la cobla La Principal del Llobregat. El Premi Musical Jove triat pel jurat va ser pel compositor Martí Delgado per la seva sardana País d'Atzur i d'Or, que escoltem interpretada per la cobla La Principal del Llobregat.

Acabem d'escoltar País d'Atzur i d'Or, una composició de Martí Delgado interpretada per la cobla La Principal del Llobregat. I el premi musical, també escollit pel jurat, va ser per la sardana Quan no es troben les paraules, composició de Joan Droguet que escoltem interpretada per la cobla La Principal del Llobregat.

Acabem d'escoltar Quan no es troben les paraules, una composició de Joan Druguet interpretada per la cobla La Principal del Llobregat. Aquests són els premis per l'UDI, el nou format, per dir-ho d'alguna manera, que substitueix el concurs La Sardana de l'Any. A on anem a ballar sardanes? A on anem a escoltar sardanes? Ja hem dit que aquest diumenge 7 de juny és l'Aplec Pairal de Catalunya, el 98è Aplec de la Sardana de Calella, a partir de les 10 del matí i a les 4 de la tarda, amb les cobles, la principal de la Bisbal, Montgrins, Marinada i la principal del Llobregat. També celebra el seu aplec l'Escala, a partir de 11:15 del matí i a 4:15 de la tarda, amb les cobles Ciutat de Girona, Rossinyolets i Bisbal Jove. Hi ha un concert el divendres 12, a 8:15, a Esplugues del Llobregat, a l'església de Santa Magdalena, amb la cobla La Principal de la Bisbal. I també el divendres, a Cornellà de Llobregat, al pati exterior del castell de Cornellà, concert a 9:15 amb la cobla La Principal del Llobregat. I dissabte 13 de juny, a les 7 de la tarda, Arenys de Munt celebra el seu aplec de la sardana amb les cobles La Principal de la Bisbal, La Principal del Llobregat i Ciutat de Girona. Bé, nosaltres posem punt i final aquest programa a toc de cobla d'avui. I ho farem amb una sardana que es va estrenar a l'aplec de Calella l'any 1935, una sardana que s'interpreta no gaires vegades. És una sardana de conjunt de quatre cobles, una composició de Josep Maria Tarrides amb el títol Units per un ideal, interpretada per la cobla La Principal de la Bisbal. Aquesta sardana posa punt i final aquest programa a toc de cobla d'avui. Ens retrobem la setmana vinent amb més a toc de cobla. A reveure!

0: Heu escoltat A Toc de Cobla, l'espai dedicat a la sardana a Ràdio Cabrera de Mar.
1: El cap de setmana del 6 i 7 de juny prepareu-vos perquè torna l'estocada de primavera a Palafrugell. Els millors descomptes t'estan esperant. Vine a Palafrugell, passeja pels seus carrers, compra i gaudeix de la nostra botiga al carrer. El 6 i 7 de juny t'esperem a l'estocada de primavera a Palafrugell. Organitza Occident.

0: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
1: Necessites canviar el teu frigorífic? Vols una rentadora de baix consum?
2: A Corbí Electrodomèstics tenim una exposició de més de 400 metres quadrats amb un servei d'entrega dels nostres articles en 24 hores.
1: Corbí Electrodomèstics, obert de 9 del matí a 9 del vespre. No tanquem al migdia.
2: Corbí Electrodomèstics, carrer Mestre Sagrera, número 9, de Palafrugell.
3: Més de 3.000 models exposats de rajola, gres i porcelànic per triar i remenar.
4: A on?
3: Al reydelarajola.com.
4: A on?
3: Al reydelarajola.com.
2: Vine a Fes Més i refresca't.
0: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmes.com.
2: A Fes Més, fes-ho a mida. I recorda, a Fes Més Palafrugell, tots els diumenges, obert.
5: Grup Serratosa, servei oficial Peugeot pel Baix Empordà i ara també servei oficial Citroën pel Baix Empordà. Grup Serratosa.
6: Quina setmana més animada, tots els carrers estan plens de flors, de gent, de festa.
7: Oh, és que és Corpus, i vulguis que no, malgrat de vegades pensem que la nostra societat està molt secularitzada, sí que ho està, però les festes tenen l'arrel que tenen i el Corpus és la festa de les festes.
6: Sí, aquest... sí. I forma part de la nostra identitat, evidentment.
7: Ep, llum vermella, comencem. Benvinguts i benvingudes al Festa Festa, el programa de cultura popular i associacionisme que s'escolta per la ràdio i per internet.
6: Hola, Amadeu, hola a tothom. Avui som a divendres 5 de juny de 2026, diada de Sant Bonifaci i Sant Doroteu. I atenció, perquè estem davant del programa número 848 de la nostra etapa digital i el 2637 de tota la nostra història.
7: Com sempre, ens trobareu al web festafesta.cat i encarem un cap de setmana on el groc de la ginesta i el so del tabal ho inunden tot. Estem en ple Corpus i això vol dir que a Berga i a tot el país batega el ritme de festa.
6: I tant, Amadeu, i és que avui el programa respira patum pels quatre costats. El nostre tema central el dediquem precisament al llibre de l'Albert Rumbo, Històries de la Patum, per aprofundir en els secrets, alguns inconfessables, d'aquesta festa que és patrimoni de la humanitat.
7: Tenim per endavant 55 minuts de tradició, de música, de cultura popular de la bona de veritat. Veniu, ens acompanyeu.
6: Ara sí, comença el Festa Festa.
8: Festa Festa. Cultura popular i associacionisme a la ràdio i a internet.
7: Recordeu que el Festa Festa el podeu seguir per les xarxes socials, per Facebook, per Instagram, per X i pel nostre canal de Telegram. I tota l'actualitat la teniu a l'abast a través del portal Tornaveu.
6: I també ens teniu a Apple Podcast, Spotify i Overcast. I una salutació molt especial també als qui ens escolteu des de les emissores de ràdio locals que cada setmana emeten el programa.
7: Avui tindrem l'actualitat amb l'Emma Robres, el baròmetre casteller amb la Sara Soriol i les nostres seccions habituals. Dites i refranys amb en Víctor Pàmies, els remeis de l'ermità amb Fra Valentí Serra de Manresa, un va de joc amb la companyia de jocs L'Anònima i les cançons que tornen de Josep Maria Dell.
6: Però ara anem per feina amb el reportatge central d'aquesta setmana que ens aproparà a la Festa de la Patum amb el llibre Històries de la Patum, d'Albert Rumbo.
8: Festa, festa!
9: Amb Laia Camproví
10: i Amadeu Carbó.
8: Festa, festa és un programa patrocinat per l'Agrupació del Bestiari Festiu de Catalunya i la Federació d'Ateneus de Catalunya, amb la col·laboració de l'Agrupació Cultural Folclòrica Barcelona.
7: La setmana passada, al Festa Festa, ja vàrem començar a anunciar-vos que teníem la Festa del Corpus a tocar. I ara ja hi som de ple, i com vàrem anunciar, el país bull de festa. Corpus es manifesta de moltes maneres i amb múltiples expressions. Una, i potser la de més renom del país, és la Patum de Berga. L'any passat, el 2025, l'historiador i arxiver Albert Rumbo Soler va treure un llibre sota el segell de l'editorial Gavarres, que du per títol Històries de la Patum. En el seu moment, al Festa Festa no en vàrem poder parlar com volíem parlar-ne d'aquest llibre, i amb l'autor vàrem convindre que ho faríem quan toqués, per Corpus. I ves per on, Un any més tard, de la seva sortida, ha arribat el moment. S'ha de dir que al Festa Festa les vuitades són molt llargues. Històries de la Patum d'Albert Rumbo és un llibre que parla de les petites i grans històries que han vist o que han fet els protagonistes de la festa, els patumaires. El volum relliga a la perfecció la Patum dels papers i la Patum dels carrers. I on pot pensar que, vist així, és un anecdotari, però no és així. És la Patum des de dins, dels que la viuen i la fan viure. I, si l'autor m'ho permet, és un fil de continuïtat entre els patumaires del passat, del present i fins i tot del futur. Com us podeu suposar, hem anat a trobar a l'Albert Rumbo i Xerra que xerraràs. Ens ha explicat com neix Històries de la Patum.
4: Bé, de fet, en aquest llibre podríem dir que s'han ajuntat la gana amb les ganes de menjar. Jo fa més de 30 anys, quan vaig començar a investigar temes de Patum, em vaig donar compte que hi havia aquest petit, aquestes històries, aquest petit, ho comentaves, anecdotari, històries de fet de pes de la festa però que no transcendeixen els papers, tot un seguit d'elements que si algú no els posava negre sobre blanc s'acabarien perdent. I em vaig preocupar d'anar-los recollint amb la idea d'un dia fer-ne alguna cosa, no? Algun dia publicar-ho. I, de fet, al llarg d'aquests 30 anys jo he anat escrivint coses, eh? He anat escrivint capítols, parts de capítols, anècdotes, redactant, anotant, però no acabava de decidir-me treure res perquè tenim prou feina i, bueno, sempre hi ha alguna cosa que passa davant. I aquí va haver-hi el tema aquest, doncs, de que l'editorial Gavarres, amb l'Àngel Madrià al capdavant, es van posar en contacte amb mi justament per demanar-me que fes allò que jo feia 30 anys que volia fer. Per això dic que es van ajuntar la gana amb les ganes de menjar. I aquest ha sigut el detonant sense el qual, doncs, segurament, bueno, més tard o més d'hora potser hagués vist la llum, però en tot cas segurament no ho hagués fet ara.
7: I és clar, tot i que ara la mirada no està posada en els documents ni en la comparseria, és un treball exigent i rigorós. Nosaltres hem volgut saber quines són les fonts principals d'aquest llibre.
4: Bé, aquí hi ha dos tipus de fonts principals. D'una banda, sí que hi ha els papers, tu comentaves això del Patum dels papers, el Patum dels carrers, sí que hi ha els papers, és a dir, hi ha històries en minúscula de la gran història en majúscula de la festa, que surten de paper, surten de documents, surten de comptes municipals, d'actes, de premsa, i que a partir d'aquí, doncs, pots refer una d'aquestes històries. Són una part petita, potser. És una part important, també, perquè hi ha alguns documents que no aportaven, o qui els havia trobat, o no els havia trobat ningú, encara els hem trobat nosaltres, doncs semblava que no aportaven massa informació, però n'hi ha algun que aporta, a part de l'anècdota, de la gràcia que pot fer la història en concret, aporta una informació brutal, crec jo. I després hi ha, sobretot, aquesta és la font primària i principal d'aquest llibre, sobretot les experiències, les vivències d'aquella gent que han fet el Patum dels carrers, dels patumaires, dels geganters, dels guitaires, dels vestidors de plens, etc etc. Aquelles coses que t'explicaven i que tu, quan t'ho explicaven, deies, bueno, això en un llibre, diguem-ne, seriós, en un llibre o d'història oficial, diguem-ho així, de la festa, no hi poden anar. No hi poden anar perquè tenen un caràcter anecdòtic, no hi poden anar perquè en realitat no modifiquen, no estructuren la festa, són detalls, són anècdotes, són això que dèiem, petites vivències, però que a mi em seria greu que es perdessin perquè, de fet, no ens enganyem, els que han fet la història de la Patum són els patumaires, de la mateixa manera, doncs, que qualsevol cosa, el qui fa la història són la gent de peu. I llavors, el fet de perdre aquestes vivències per mi suposava perdre una part important d'aquesta història. Llavors, en gran part, doncs, aquest llibre també és, en gran mesura, és fruit, doncs, de nombroses entrevistes, comentaris, trobades, recopilacions, etc etc.
7: El llibre Històries de la Patum no us penseu pas que és un abocat d'informació singular i curiosa i avall. Si fos així, segur que no seria de l'Albert Rumbo. La informació o les històries estan organitzades per temes i apartats.
4: Sí, les històries estan estructurades a partir d'uns capítols, diguem-ho així, justament per això que has dit que si no fos així segur que no seria de l'Albert Rumbo. No sé si m'ho he d'agafar com un compliment, m'ho agafo com un compliment, o com a què, però jo tinc la mania, els historiadors i els arxivers tenim molt aquesta mania d'estructurar i d'intentar quadrar les coses, i en aquest cas, doncs, el que em vaig proposar, perquè de històries aquí n'hi ha entre 60 i 70, no recordo el número exacte, però n'hi ha una barbaritat, però podríem haver-ne fet tres booms d'històries d'Obatum, perquè el material per fer aquests tres booms el tenim, eh? Llavors, el que sí que vaig intentar, més que prioritzar, que potser és el que hagués prioritzat algú altre amb ganes de vendre llibres, les més divertides, les més, les que tenen més ressò, etcètera, etcètera, jo vaig intentar, que és una de les meves manies, doncs, que hi sortís una mica tot i tothom. Llavors, aquí tenim històries de la Patum que fan referència doncs, als patumaires, a les comparses, als músics, a la Patum, tot tipus de Patum, les passades, Patums de plaça, Patums de fora plaça, Patums fora de Berga, anys que no s'ha fet Patum, temes d'artistes i artesans, és a dir, he intentat que hi hagués una mica de tot plegat i que, per exemple, les comparses, hi ha comparses que són més procueus, que tenen més facilitat perquè et surtin històries. Bàsicament, perquè són comparses que les fan més gent i surten més, eh? Les guites, els vestidors de plens i masses, els geganters, els que participen als passaguerrers, doncs tenen més bagatge, més hores de vol, per dir-ho així, no? Doncs per fer aquestes històries. I, en canvi, doncs, les comparses que senzillament només salten a la plaça en tenen menys. Però avui aquí hi hagués doncs, totes les comparses que una mica es veiés representat tothom aquell qui se sent Patum. Per tant, doncs, d'aquí ve aquesta estructura i aquesta organització que ha acabat tenint el llibre.
7: Històries de la Patum parla de patumaires. Sense ells no hi ha Patum. És cert que sense comparses i el mar que li és propi, tampoc. Però el pes dels festers fa que sigui una tradició viva i que cada generació deixi el seu pòsit. En 273 pàgines del llibre ho certifiquen. Però nosaltres, que som tafaners de mena, hem volgut saber si han quedat gaires històries fora del llibre.
4: Bé, una mica és el que comentava abans. Històries n'han quedat moltes fora del llibre. I n'han quedat moltes, i també era una mica la voluntat d'aquest treball, el fet de dir, escolta, jo recullo, recopio, escric, publico això, escolteu, la gent que en tingui, que en sàpiga, que em pugui explicar anècdotes, facècies, atzagaiades, que posem també al llibre, doncs que vingui i us expliqui, bàsicament amb un afany, que és el principal del llibre, de no perdre aquesta informació, perquè el que és cert és que tot aquest tipus d'històries que no són transcendents, o major part, en el moment que passa la generació que les ha viscut, màxim o següent, acaben desapareixent. Llavors jo el que vull és que justament que no desapareguessin. La major part d'històries que hem recopilat doncs, són del segle XX, n'hi ha alguna del XIX, n'hi ha diverses del XIX, n'hi ha alguna fins i tot del XVIII, alguna del tombant del XVIII, gairebé del XVII, però són coses molt puntuals. Si haguéssim fet aquest llibre doncs, fa 150 anys, doncs segurament en tindríem moltes, no segurament, total certesa, que ara s'han perdut. Per tant, una mica la idea era aquesta, no? De no perdre informació. Llavors, n'han quedat moltes, n'han quedat moltíssimes, i n'han quedat moltes que un cop presentat el llibre, publicat, i que la gent se l'ha llegit, et ve i et diu, escolta, per cert, no sé si saps que... Bueno, i això, tot això va sumant, no? Algunes són repetitives, algunes no, algunes tenen gràcia, algunes no, algunes són curioses o divertides o interessants, però no donen per fer una història, perquè tampoc donen per escriure massa més. De fet, en el llibre, jo que també he intentat és que aquestes històries fossin una excusa perquè aquell qui no hagués llegit o no conegués el Patum en pogués aprendre a partir de les dades complementàries que hi afegeixes. És a dir, si parlem del canvi de la barra de la guita, de la llargada, doncs parlem de la barra de la guita, com funciona, què significa, etc etc. Doncs justament per intentar que la gent aprengui més. Però, bueno, això donaria per fer un segon i un tercer volum, si convingués.

0: Per acabar, Albert Rumbo ens fa un tastet d'una història de les històries de la Patum.
1: Jo, si m'hagués de quedar amb una de les anècdotes que presentem, amb una de les històries, em quedaria amb la primera del llibre. A més, és la més antiga. És una història que hem intitulat El primer patumaire, un patumaire de pebrots, perquè és una història que ens dona el nom del primer patumaire conegut de la festa, un senyor de l'any 1700, un regidor de l'Ajuntament, Miquel de Viladomat, que era, com dèiem, d'un regidor, en ple inici de la lluita entre filipistes, tot el tema de la guerra de successió, això seria ara molt llarg d'explicar, però en tot cas aquest és un senyor que els seus adversaris polítics el persegueixen i intenten desacreditar-ho presentant-li tot de càrrecs en contra seu. I entre els càrrecs que li presenten, doncs l'acusen d'haver robat amb el seu cunyat bot, que aquí en diuen bot de lluna, posa, d'haver escupit en públic, d'haver ensenyat ses parts vexendes en públic, d'haver arrendat l'hostal de la vila, ara en diríem tràfic d'influències, i d'haver ballat el gegant per un preu estipulat. I llavors diu, de totes aquestes coses, les dues més greus són justament la d'ensenyar les parts vexendes en públic i ballar el gegant per un preu estipulat. Això és anecdòtic i divertit, o vull dir en favor de Viladomat que el van absoldre de tot plegat, per tant no van demostrar que pogués ser culpable, però el més interessant, el que dèiem abans, que aquestes anècdotes t'acaben portant de la petita història a la gran història. Tots els historiadors fins al tombant, fins a la Guerra Civil, deien que antigament eren gent de casa bona, nobles, gaudins, els que feien la Patum, no com ara gent del poble, a vegades diuen quatre torrats arrencats de les tavernes. Bueno, resulta que aquest senyor, com que era regidor, estava mal vist que ballés el gegant cobrant. Per tant, això et demostra justament que tot el que diuen les cròniques posteriors és mentida. Bueno, aquesta és una història divertida que crec que pot exemplificar una mica, pot servir de resum una mica de tot el treball.
0: Moltes gràcies, Albert Rumbo i Soler, autor d'Històries de la Patum, d'Editorial Gavarres, per atendre els micròfons del Festa Festa. Nosaltres continuem amb el programa.
2: Festa Festa!
3: Si voleu tornar a escoltar el reportatge o qualsevol secció del programa, ho trobareu tot al web festafesta.cat. A més, pots conèixer amb tot detall els orígens i la història del programa, estrenat l'any 1989. També hi pots participar enviant-nos els teus comentaris i suggeriments, tot a un sol clic. Festafesta.cat, la cultura popular i tradicional a la ràdio i a internet.
4: I seguim en clau berguedana. Escoltem el primer tema musical d'avui. I és, ni més ni menys, que el Ball de l'Àliga de la Patum, interpretat pel grup Criatures.

0: Magnífica versió la d'aquest quartet. Gràcies, criatures. I ara connectem amb l'actualitat per saber què bullen al món associatiu. L'Emma Robres ens porta les notícies del Tornaveu.
1: Festa, festa.
2: Les notícies del Tornaveu.
3: La competició sana torna al món campaner. Després de l'aturada a causa de la pandèmia, el 20 de juny torna el concurs de campaners a les Borges Blanques amb la seva 6ª edició. Es tracta d'un esdeveniment únic i serveix com a punt de trobada dels campaners d'arreu del país, però també per fer valdre aquesta tradició, la tasca que hi ha al darrere i les particularitats de cada poble. Els repics de campanes seran lliures i cada participant disposarà de 6 minuts per desenvolupar-ne 2. El jurat, format per membres del món campaner, musical i cultural, valorarà la tècnica, la melodia, l'originalitat i el conjunt dels repics per escollir el guanyador. Els participants es dividiran en 2 categories, entre menors i majors de 16 anys. El motiu darrere d'aquesta decisió ens l'explica Felipe Martínez, campaner i professor a l'Escola de Campaners de les Borges Blanques.
4: Posar en valor el relleu generacional, no? Perquè durant molts anys els campaners que han resistit són persones grans d'una edat i per això és posar en valor aquesta canalla que puja, que vol aprendre.
3: Des de l'escola, que ha reprès també l'activitat en els últims mesos, esperen agrupar una 80ena de persones i 25 participants. Tothom reunit per assegurar-se que les campanes continuen sonant. El barri barceloní del Poble Sec es prepara per tenir una de les cites més emblemàtiques, la 34ena Mostra d'Entitats. L'esdeveniment anual enguany se celebra el 6 de juny i vol posar de manifest la diversitat i la riquesa del teixit associatiu local, la seva vida comunitària i els seus projectes transformadors. L'avinguda Paral·lel, l'artèria principal del barri, entre Rades i Tapioles es tanca el trànsit i es converteix en un espai peatonal, facilitant així la interacció d'assistents i entitats. D'entitats se'n podran veure de tota mena, relacionades amb l'esport, amb la cultura, amb les tradicions, amb la recerca històrica o amb els jocs, totes formant un teixit associatiu que, com explica Montserrat Pla, la presidenta de la Coordinadora d'Entitats del Poble Sec, cada vegada està més enfortit.
5: Nous projectes, noves ambicions i la gent va creant entitats o associacions.
3: Malgrat la vivacitat de les entitats, però des de fa un temps han detectat una gran dificultat, explica la presidenta.
5: Són les entitats que ara es troben que si no hi ha una renovació de voluntari, són entitats que, clar, cada vegada va quedant menys gent per poder estar a la mostra.
3: La coordinadora espera, doncs, no només mostrar les propostes associatives del barri, sinó captar nous voluntaris per continuar fent del Poble Sec un dels barris més participatius de Barcelona.
6: Moltes gràcies, Emma, per tota aquesta informació d'actualitat. I de les notícies passem a l'actualitat de les places amb el baròmetre casteller.
2: Festa, festa.
1: Baròmetre casteller, amb Carles Esteve.
2: Sants se suma a les colles de nou.
7: Hola, companys, tornem a ser aquí per actualitzar el baròmetre estrella. Aquesta setmana els castellers de Sants han inaugurat la temporada dels nou pisos amb el 3 de 9, la segona vegada que els borinots aixequen un castell de nou durant el mes de maig. L'anterior va ser fa 10 anys. A Valls s'han vist els primers castells de 8 amb el Pilar al mig, dels xiquets de Valls. La Colla Vella ha presentat el 4-8 amb el Pilar i també la Colla Joves, que a més han tret el 2-8. La Colla de Sant Pere i Sant Pau ha recuperat el Pilar 7 carregat, no el coronaven des del 2022. Els castellers de Barcelona també han avançat feina i han presentat el 7-8 i han coronat el 2-8. Els capgrossos de Mataró han tret el 3-8 i els tirallongues de Manresa han revalidat un matiner 4-8. Els castellers d'Esplugues han presentat el 3-7 per sota, els castellers del Poble Sec han estrenat a la gamma mitjana de 7 amb el 5-7 de part bandera, els castellers de Berga han sumat el 7-7 i els minyons de l'Arbós ja han revalidat el 3-7 i 4 colles han tret el 4-7. Els carallots de Sant Vicenç, els atlots de Llevant, els bous de la Bisbal i els castellers de Viladecans, per la seva banda, han sumat el Pilar de 5. Els castellers de Mallorca han revalidat el 2-6 i, finalment, 3 colles han sumat castells de 6. Els castellers de Zúrich, els xiquets de Copenhagen i els castellers de Santa Coloma. I això és tot per avui. Recordeu que podeu consultar el llistat sencer de les colles al nostre web baròmetrecasteller.cat.
0: Moltes gràcies. Esperem la setmana que ve. Estarem molt pendent del que passa en l'actualitat castellera.
1: Festa, festa!
0: Continuem amb més sons de festa. Arriba l'Inxa Brass Band amb un tema que ens posa a punt de saltar i ballar, la Patumaire.

0: Quina potència que té, moltes gràcies a Insha Brass Band.
1: Festa, festa!
0: I de la música passem a la saviesa de la paraula amb en Víctor Pàmies. Avui, a Dites i Refranys, analitzem una expressió que tots hem sentit alguna vegada. Fer la travessia del desert.
2: Fes a festa.
3: Dites i Refranys. Amb Víctor Pàmies.
4: Fer la travessia del desert. Aquesta frase feta ens remet a la Bíblia, a l'Antic Testament, i fa esment del periple que va patir el poble hebreu, comandat per Moisès, abans d'arribar a la Terra Promesa. En política, quan un partit pateix una forta davallada en unes eleccions i es veu sobtadament apartat de les quotes de poder, es diu que ha de fer la seva particular travessia del desert. Aquesta travessia comporta la pèrdua de molts actius, reinventar l'estratègia i fins i tot patir les plagues bíbliques que va sofrir el poble hebreu per a regenerar-se i tornar a optar a tenir la confiança de la ciutadania. Si se sap aprofitar, és un bon moment per a la regeneració i construir un nou projecte il·lusionador.
5: Moltes gràcies, Víctor Pàmies, per aquestes dites i refranys i t'esperem la setmana que ve.
6: Festa, festa!
5: I aquesta setmana toca un Festa, festa Gran Reserva.
0: A veure què ha trobat Josep Maria d'ell aquest cop.
5: Festa. I aquesta setmana toca un Festa, festa Gran Reserva.
0: A veure què ha trobat Josep Maria d'ell aquest cop.

la veu més sentida de la ràdio catalana, que, per cert, la ràdio s'inauguraria al cap de 2 anys d'haver nascut ella, el 1924. Ens estem referint a Maria Matilde Almendros, que ens toca molt de prop, ja que va ser la precursora del nostre programa de cultura popular i tradicional, el Festa Festa. Ella el va començar.

0: per intentar conèixer una mica millor l'actriu i locutora, per excel·lència que va ser Maria Matilda, ens hem rodejat de les persones més coneixedores del tema. Començarem amb Pilar Gonyi. Locutora de la cadena SER, al Bages, va ser escollida comissària de l'any del centenari de Maria Matilda Almendros i per això s'ha encarregat d'organitzar tot un seguit d'actes, activitats teatrals, col·loquis, ballades, concerts i exposicions que ha dissenyat en base a tres objectius principals.
1: L'any Maria Matilda Almendros Carcassona ens va semblar de posar-hi tres punts, tres eixos. Un és la reivindicació del paper de la dona a la ràdio, que recordem aquelles locutores que els hi deixaven dir l'hora i la temperatura i amb prou feines. Amb això, doncs, ha hagut de fer una gran feina des de dins i des de fora, però molt des de dins, des de la mateixa dona. Ella va tenir programes en què l'autèntica protagonista era ella. Per tant, això diu molt de la personalitat de Maria Matilde Almendros. Va passar a ser protagonista en els seus propis programes que presentava, realitzava i produïa.
0: En som testimonis els que ens podem considerar una mica els seus hereus. El Festa Festa és, efectivament, hereva del treball iniciat per Maria Matilde Almendros, perquè Maria Matilde Almendros era una dona emprenedora.
1: Hem considerat que havíem de destacar que és una emprenedora en l'àmbit de la cultura, perquè quan cap dona del món del teatre tenia una companyia de teatre, ella tenia una companyia de teatre, ella s'hi jugava els seus diners i, a més, dirigia l'obra i, a més, feia la protagonista.
0: A la seva època, hem de recordar sempre que no era fàcil per una dona moure's en el món de la cultura popular o en el de la cultura, o més genèricament, en el món en el sentit més ampli. En aquells anys, el paper de la dona era pràcticament silenciat o menys tingut, com ens continua explicant Pilar Gonyi, comissària de l'any Maria Matilda Almendros.
1: Ella va promoure la cultura catalana a través del teatre i de la ràdio, fent obres del teatre català de tota la vida, però també algunes obres de gent que començava, autors emergents, dels quals ella, doncs, va estrenar les seves obres. I, per altra banda, en la ràdio no deixava escapar moment per recitar poesia en català i, per descomptat, per parlar de Manresa.
0: Enric Frigola va compartir 8 anys al micròfon amb la Maria Matilde Almendros.
2: Maria Matilde Almendros va ser, probablement, una de les primeres estrelles de la ràdio en una època, els anys 50, 60 i 70 del segle passat, on no era freqüent, no era gaire possible aplicar aquest qualificatiu a una dona. Per altra banda, no sempre les grans estrelles són també grans professionals, però ella sí que ho va ser, i molt gran. Una gran popularitat que li va arribar a través de la ràdio, però amb una solidesa artística que la va aconseguir, crec jo, molt abans d'incorporar-se al món de les ones, i la va aconseguir a través del teatre. A través del teatre català, en una època molt difícil per la nostra llengua.
3: Hi ha cançons de grans cantants, cantants autors, que són poemes. Potser no sempre s'escolten lletra sola. Un cas podria ser el d'aquesta cançó de la mare que va escriure Ramon Pelejero i Sanchís. Sabeu qui és? És clar que sí, en Raimon. Escoltem el seu poema, Cançó de la mare. He deixat ma mare sola a Xàtiva, al carrer Blanc. Ma mare, que sempre espera que torni com abans. He deixat germans i amics que em volen i esperen, com ma mare, que jo torni com abans. He vingut ací perquè crec que puc dir-vos en la meua maltractada llengua paraules i fets que encara ens agermanen. Paraules i fets que encara ens fan sentir homes entre homes. Paraules i fets que encara ens agermanen en la lluita contra la por, en la lluita contra la sang, en la lluita contra el dolor, en la lluita contra la fam.

0: en la sempre necessària lluita contra el que ens separa i ens fa sentir-nos a tots nosaltres estranys. He deixat ma mare i els meus germans. He deixat els amics i la casa i tots els que esperen que jo torni com abans. I crec que he fet bé. I crec que he fet bé. Jo sé, jo sé, jo sé, jo sé que tornaré al carrer Blanc. Però ara sí, però ara sí, crec que també és ma casa. I crec que puc dir-vos amb el cor obert a tots vosaltres, germans, germans.
1: Festa, festa!
2: I per no perdre el ritme, tornem a la plaça de Sant Pere amb la Marxa de la Patum, l'emblemàtica composició del mestre Lambert, interpretada avui per la Cobla Berga Jove.

0: Gràcies a la Cobla Berga Jove per aquesta marxa de la Patum del mestre Lambert. Seguim avançant i ara saludem a Fra Valentí Serra de Manresa, que ens porta un nou remei casolà una mica exòtic. Ens explicarà com el mango ens pot enfortir l'organisme.
1: Festa, festa.
2: Els remeis de l'ermità. Un espai produït amb la col·laboració del calendari de l'ermità dels Pirineus. Guió i veu de Fra Valentí Serra de Manresa, arxiver dels caputxins.
3: Pau i bé. Déu us guard. Pau i bé. Avui us vull parlar de les fruites i hortalisses que ajuden a enfortir l'organisme. Mireu, alguns experts en nutrició aconsellen de reforçar la dieta amb fruites i hortalisses que ajudin a remineralitzar i revitalitzar l'organisme. I també ens aconsellen de prendre aliments que frenin el progrés de les malalties com ara el colesterol. Prioritàriament si ingerim verdures agraciades amb fibra, com ara la col, la ceba i els raves. També algunes hortalisses, com les bledes i els espinacs, són una font natural de vitamina A i de minerals tan necessaris com el ferro, el magnesi i el calci. En temps recents, en els mercats de casa nostra, han aparegut algunes fruites exòtiques de gran riquesa vitamínica, com per exemple el mango, que és una fruita riquíssima en la pròpia vitamina A i amb la vitamina C, i que, a més, té la virtut de contribuir a ajudar a l'organisme a absorbir correctament el ferro i a fer-lo més resistent a les infeccions. També s'ha descobert en el mango una peculiar capacitat de dissoldre les mucositats, i, per altra banda, el seu alt contingut de fibra li otorga unes destacades propietats laxants. Com que els antics frares no coneixien encara el mango, només el conegueren quan anaren en països de missió a ultramar, per tal de dissoldre les mucositats, se solien servir de la infusió de fulla de murtre, i per vitalitzar l'organisme solien menjar figues seques, que són un bon remineralitzant ossi molt agraciat amb calci i amb ferro. Moltes gràcies per l'atenció.
4: Gràcies, Fra Valentí Serra de Manresa. Menjarem mango per estar ben forts, ja ho hem sentit.
5: Festa, festa!
4: I ara, a Cançons que tornen, en Josep Maria Dell ens proposa recuperar un tema de Xavier Elías, el piset.
6: Festa, festa!
7: Cançons que tornen.
6: Unes pinzellades a l'entorn de la nova cançó amb les veus dels seus protagonistes. Recull i presenta Josep Maria Dell.
8: Càpsula número 16. Xavier Elías. Sense deixar encara l'any 1963, continuem el nostre passeig pels records de la nova cançó amb la incorporació del setè membre dels 16 jutges, Xavier Elías. Estudiant d'Econòmiques i anys més tard dedicat al món editorial, Xavier Elías descobreix els 16 jutges quan assisteix a un concert organitzat per la Universitat de Barcelona on se sent esperonat per la cançó Els Fariseus, que hi canta Francesc Pi de la Serra quan diu això.

0: Xavier Elias recull el guany, pren el repte, agafa el guitarrot i fa una cançó. Amb poc utillatge més, només amb un parell de cançons, però amb tota la il·lusió del món, s'incorpora a 16 jutges el mes d'abril del 1963 sota el padrinatge de Delfí Abella. Xavier Elias agafa la guitarra i es posa a cantar, inspirat principalment en el seu admirat cantautor francès Georges Brassens. Val a dir que aquest és ja un bon punt de connexió amb els fundadors dels 16 jutges, que no li impedeix patir també els efectes de la censura.
1: S'havia d'anar a Via Laietana de tant en tant, o sigui, hi havia una denúncia perquè hi havia un senyor que li havia semblat que amb aquella cançó que es cantava s'estava agredint aquí a Su Excelencia i coses d'aquest tipus. Evidentment, quan actuàvem teníem sempre un representant de la policia que ens controlava que cantéssim les lletres, que les teníem que passar per censura, és a dir, era tot un espectacle, diguem-ne, de control sobre la nostra activitat, i alguna vegada, doncs algun d'aquests grupos del movimiento pues, ens havien realment intentat tirar pedres i coses d'aquestes, però vaja, de veritat, o sigui, que mirat amb distància, eren com molt tronats tots els altres, no?
0: Entre anades i vingudes a Via Laietana, on està la comissaria dels Grisos, anem a escoltar la música de Xavier Elias, mort el 2010 a l'edat de 69 anys, qui aporta als 16 jutges l'admiració per Brassens, que el du a escriure les seves pròpies cançons en una certa línia amenada de la chanson, com aquesta peripècia que li recordem ara, titulada El piset.
2: Mira, Xavier, que em vull casar i no tenim pis. Com un boig jo vaig posar-me a buscar el pis somiat. Mare meva, quin escàndol, quins preus m'han deixat glaçat. Sort que hi ha nobles empreses filantròpiques, socials, benemèrites, lloables, que et curen de tots els mals. Mira, Xavier, que em vull casar i no tenim pis. Pagues mig milió d'entrada o un milió, això tant se fa. I la resta, mica a mica, si és que encara et queda un ral. Els pisos són fets a mida pels senyors de molts diners. Allí tenen les amigues que no saben, les mullers. Mira, Xavier, que em vull casar i no tenim pis. Els de renta limitada, com a limitats ho són. Protegit és qui s'hi fica, cal saber d'anar pel món. El problema és que demanen 16 recomanacions i has d'anar a omplir 30 impresos a 14 institucions. Mira, Xavier, que em vull casar i no tenim pis. Hi ha els pisos de les caixes que t'engeguen al moment. Si no ets un imponente o no hi tens compte corrent. Però un pis protegit te'l donen, això de donar és un dir. Si portes un bon enxufer o si tens un bon padrí. Mira, Xavier, que em vull casar i no tenim pis. Finalment un piset apte m'ha sortit fora ciutat. Adéu viatge a Mallorca, no podrem passar del Prat. És justet i baix de sostre, no ens podrem ni posar drets. Sortirem per les finestres quan arribin els marrecs. Corre, Xavier, cap a l'església que tenim pis.
0: El piset, una de les poques cançons enregistrades per Xavier Elias l'any 1965, dos després d'incorporar-se als 16 jutges amb la posició número 7. Ha estat la cançó que ha tornat avui al Festa Festa.
3: Moltes gràcies, Josep Maria Adell. Ens retrobem ben aviat. I ara acabem la ronda de col·laboracions amb ganes de jugar. La companyia de jocs L'Anònima ens parla avui de com divertir-se amb els cantis.
4: Festa Festa.
5: Va de joc.
4: Un espai de la companyia de jocs L'Anònima. Escrit i presentat per Víctor Baroja, Aurora Cupani i Òscar García.
6: Juga amb nosaltres.
7: Nom del joc, Cantis. A on? Argentona, Cadaqués. Quan? Per festa major.
8: Quanta gent no té a casa cantis de fang o de ceràmica com a objecte de decoració? Però quanta gent jugaria amb un canti? El canti o doll, segons el territori, era un objecte present a totes les cases, doncs garantia el subministrament d'aigua. Anar a la font a cercar aigua era d'una de les tasques que normalment feien les dones o les nenes des de molt antic. De cantis hi ha totes formes i materials, de manera que formen part de la cultura humana. A Catalunya hi ha dues poblacions on per festes el canti o doll pren un protagonisme capdalt, Argentona i Cadaqués. A Argentona, el 4 d'agost, es celebren les festes de Sant Domènec, dia que es fa la benedicció de l'aigua, documentada des de 1551. Es fan tot d'actes al voltant del canti, entre d'altres jocs, passar-se el canti intentant que no es trenqui, llançar un raig d'aigua al més lluny possible, bufar amb el bloc gros, pescar el canti, etc. Però si és coneguda aquesta festa és pel concurs d'aixecada de cantis. Un nombre d'uns 12 cantis que van des dels 2 litres fins als 200 han de ser alçats i els participants han de beure aigua dels cantis. S'ha de fer en el menor nombre de temps possible. En cas d'empat, guanya qui ho hagi fet en el menor temps. Aquesta prova ha format part del concurs de l'home i la dona més forts de Catalunya. L'altra població que té el canti com un dels protagonistes de la festa és Cadaqués. La preciosa vila costanera inclou una cursa de dolls, que és així com s'anomenen allà. Aquestes curses reprodueixen les curses que els joves del poble feien per anar a la font i tornar a casa abans que les altres. El canti ple d'aigua es recolza el cap amb una tovallola enrotllada que li fa de coixí. Les participants han de recórrer una distància establerta el més ràpid possible sense que caigui el canti.
7: Hi ha algun canti famós a Argentona?
8: Sí, el Jordi González. El popular presentador va fer portar el canti gros a un programa de televisió que presentava en directe. El canti tenia aigua, però no estava ple del tot. El presentador el va agafar per la nansa, donant una sacsejada que va moure l'aigua de l'interior, provocant una vibració que va trencar el canti. Vaja, va provocar un tsunami.
7: Es trenquen molts cantis a Cadaqués?
8: Cap. Doncs són tan hàbils les dones que poden caminar cap endarrere, ajupir-se i fer un seguit d'habilitats amb el canti al cap que si ho intentem nosaltres sense practicar, no hi guanyaríem per cantis.
3: Moltes gràcies als amics de l'Anònima i a tots els col·laboradors i col·laboradores que ens heu acompanyat avui, que són l'Emma Robres, la Sara Suriol, en Víctor Pàmies i Fra Valentí Serra de Manresa.
9: Fes ta festa.

0: gràcies també a tot l'equip que fa possible que el Festa Festa cada setmana giri i puguem fer aquest programa setmanal, que són l'Helena Mayor, la Marta Ibaña, del Joan Serra, el Josep Maria Dell i els que us estem parlant, la Laia Camproví
1: i l'Amadeu Carbó. Ens acomiadem ara amb una peça que s'ha convertit en la sardana més ballada a Berga. Es tracta de Corpus a Berga, una composició que mossèn Marià Miró i Guitó va escriure l'any 1927. L'escoltarem en la versió que van registrar la Cobla Salvatana. Us deixem, doncs, amb aquesta sardana i ens retrobem la setmana que ve.
0: Que tingueu una molt bona festa de Corpus fins la setmana que ve i que us vagi molt i molt bé.
1: Adéu.

0: Corbí, el gran centre de l'electrodomèstic al Baix Empordà, amb les millors marques. Carrer Mestre Sagrera, número 9, de Palafrugell. No tanquem al migdia.
1: Ni un, ni dos. 40 anys al vostre servei. Plangisteria La República. Plangisteria La República, la més alta qualitat en reparació de mecànica, planxa i pintura. A Mont-ras, darrere del pas elevat de la carretera de Palamós, Plangisteria La República, 40 anys al vostre servei.
2: Posa't en contacte amb Ràdio Palafrugell. Vols saludar-nos? Demanar música? Explicar-nos alguna cosa? Envia una nota de veu al 972 30 42 12. El telèfon de sempre, que ara també té WhatsApp. 972 30 42 12.

0: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
1: Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.
2: Corbí, electrodomèstics en majúscules, com el nostre local, al carrer Mestre Sagrera número 9 de Palafrugell. No tanquem el migdia.
3: Arriben les festes de primavera de Palafrugell. Del 23 de maig al 8 de juny, Palafrugell s'omplirà de cultura popular, música, dansa, activitats familiars i actes al carrer. No et perdis el pregó i sopar popular, la baixada de carretons, la marxa de la Groina, el Palafrugell en dansa, la fira del vinil de l'analògica o el desembalat, entre moltes altres activitats. I el diumenge 7 de juny, el gran moment, el 64è carrusel Costa Brava. La màgia, l'artesania i la festa de les carrosses i comparses sortiran al carrer al Carnaval de Carnaval. Del 23 de maig al 8 de juny, festes de primavera de Palafrugell. Consulta tota la programació a cultura.palafrugell.cat.
4: Escoltes podcast?
5: A Ràdio Palafrugell, Ràdio Habanera i Ràdio Habanera Deluxe. Dues propostes setmanals a Ràdio Palafrugell i al nostre canal d'iVox per gaudir del cant de taverna.
6: I mentre li canta una avenida...
5: Dissabtes i diumenges, de 9 a 10 del matí, i dijous, de 6 a 7 del matí, i de 9 a 10 del vespre, Ràdio Habanera i Ràdio Habanera Deluxe. I en tot moment, al nostre canal d'iVox o a radiohabanera.cat.
4: Un podcast amb segell Ràdio Palafrugell.
5: Molt bé, amics i benvingudes en Ràdio Avenir de Luxe, de nou amb els concerts que us oferim arreu de casa nostra, música en directe. I avui, tal com vàrem prometre la setmana passada, tenim la segona part de la cantada a Girona de l'any 2025, la cantada del Foment. En aquest cas, vàrem escoltar l'actuació en primer terme del grup Arjau i una part de l'actuació de la Neus Mar. Bé, doncs avui us oferirem la segona part amb la segona part de l'actuació de la Neus Mar i també el grup Terra Endins de Girona. Cantada a la plaça Catalunya de Girona aquest juliol de 2025 i, com sempre, també amb la presentació magnífica d'en Francesc Sánchez i Carcassés. Per tant, aquí us deixem. Comença la Neus Mar.
7: Bé, continuarem amb un altre tema de Josep Bastons i Tòfol Mus, que ens explica la història de la Maria. La Maria tenia una llotja i tenia molta gent a sopar. I eren de Palamós i tenia, doncs, el bo és que tingués peix fresc, peix de la llotja. Però la Maria tenia un petit problema, i és que sempre arribava tard. Nosaltres hem buscat un patrocinador per aquesta cançó, i l'Emilio ens ho dirà, farem la falca. Aquesta cançó, la subhasta, la patrocina la...
8: La Sirena.
7: La Sirena. Doncs vinga, som-hi, la subhasta amb aquesta història de la Maria.

0: No pot ser això. Sí.
1: Moltíssimes gràcies. Ara farem aquest tema que va compondre Antoni Mas i Carles Casanovas, dedicat a aquesta figura que nosaltres tant ens va ensenyar, també va marcar molt la trajectòria del grup Arjau. Ells van fer aquest Gaudint Bastons perquè vam tenir la sort de gaudir-lo moltíssim, i aquest és aquest homenatge, aquesta cançó que el defineix tan bé, l'home de la guitarra que estrenem avui i que esperem que us agradi. Gràcies.

Moltíssimes gràcies per en Josep Bastons, ben amunt, ben amunt. I ara farem un altre tema propi, doncs, que donava espectacle, nom a un espectacle que vam fer, també dedicada i a les dones del mar, porta per títol Dones de Sal.

Moltíssimes gràcies, Girona. Bé, farem els dos últims temes. Aquest jo crec que és de les maneres més boniques que tots coneixem. I per mi és molt especial perquè gràcies al seu compositor doncs, vaig entrar en el món de les havaneres i és una mena d'homenatge i ben amunt també aquest Vestida de nit. Som-hi.

Moltíssimes gràcies, Girona. Acabarem la nostra aportació, aquesta cantada meravellosa que no podia tenir millor començament amb aquest públic tan, tan bonic i tan entregat. I nosaltres vam pensar que havíem d'acabar amb el País Petit, sobretot per agrair al Foment tota aquesta tasca impressionant i imprescindible que fan, doncs, perquè la nostra cultura catalana, les nostres arrels, doncs, segueixin allà ben arrelades i donant molts fruits. Per tant, esperem que sigui així, estem en la lluita i continuarem. Gràcies al Foment i a aquest País Petit. És per vosaltres. Moltes gràcies. Suposo que la sabeu, no? Suposo que la cantareu amb mi també, no?

0: Antònia, Pep, Enric, gràcies.
1: Una de les coses que, quan vàrem començar a idear, a organitzar aquesta cantada, una cantada diferent, totes les cantades han de tenir el seu segell propi. I aquí el segell que vàrem dir amb en Candi Granés, el president de la Fundació, van dir segell gironí. I per això mateix, doncs ara, per tancar aquesta cantada, tindrem un reguitzell de cançons gironines. A mi em plau d'una manera especial que hagin triat, a terra endins, el grup que ja ens comença a acompanyar en aquests moments, cançons, per exemple,
2: del mestre Salvador Dalbau. Un gran compositor, però sobretot un gran mestre, mestre d'escola també, d'aquells de tota la vida, una bellíssima persona. També de Salvador Donato i de Josep Vila Safon. Vol dir que són compositors d'una època molt gironina que venen, alguns d'ells, de la Polifònica de Girona, dirigida per Josep Viader, un gran director, un gran músic, Josep Viader, que va ser el que va fer tots els arranjaments del grup Terra Endins, i que encara els components actuals doncs, segueixen una mica amb aquesta línia que va fer Josep Viader. No són arranjaments fàcils, tenen la seva dificultat. Quan el Terra Endins interpreta aquestes cançons que mantenen l'estil de Josep Viader, vol dir que cada vegada que fan una cançó és un risc a l'hora d'interpretar-los amb aquesta qualitat, amb aquesta manera de fer. El Terra Endins es va fundar, curiosament, l'any 1974 per anar a la cantada de veneres de Calella de Palafrugell. Ves per on, en aquella època no hi havia grups, no, pràcticament no existien, i es formaven grups per poder anar a la cantada de Calella. D'això ja fa 50 i tants anys, 53 concretament, que es va fundar components de la Polifònica de Girona amb el grup Terra Endins per anar a la cantada. Ara hi tornen, serà demà passat, a Calella, també hi va el Terra Endins, però això és una altra història, i ja en parlarem un altre dia, perquè ara estem a Girona i parlem de la cantada del Foment. I em sembla que ja ha estat tot a punt, i tant que sí, per poder presentar en aquests moments i rebre amb un fort aplaudiment el grup gironí Terra Endins.

0: Gràcies.
1: Moltes gràcies.
2: Moltíssimes gràcies. Hem volgut encetar aquesta cantada agafant, doncs, si res més no, el relleu dels nostres companys d'Arjau i de la Neus Mar, que ens han deixat, doncs, en safata aquesta cançó, que precisament era de Càstor Pérez i de Glòria Cruz, El temps perdut. I parlant precisament de la darrera cançó que han cantat, Aquell país petit, doncs m'ha fet recordar que sí, és veritat, tenim un país petit, però tenim un país ple, ple, ple de tresors, ple de coses a gaudir, ple de coses a conservar, ple de petites perles com les que ara us volem oferir de la mà, un país petit, però tenim un país ple, ple, ple de tresors, ple de coses a gaudir, ple de coses a conservar, ple de

0: Merci.
1: Bé, doncs nosaltres continuem i ho fem homenatjant en aquest cas a la figura de Pep Ventura i una de les seves obres per les quals es va obrir una nova etapa dintre del món sardanístic i també va fer veure doncs lo bonic que és tenir un poeta com Maragall al seu darrere. Per tots vosaltres, i espero que l'aplaudiu d'allò més, per tu ploro.

0: Moltes gràcies.
1: Les cordes de la guitarra de l'Àlex ens acompanyaran a un paisatge al damunt de la sorra on resta una barca abandonada. Aquesta barca té alguna cosa a dir. És una història que ens parla del passat, que ens parla d'aquells braus mariners. També ens parla del futur, d'un futur amb les veles ben inflades i, per què no, d'un present com és el d'aquesta cantada que ha de tenir un futur i per molts anys. Per tots vosaltres, la barca abandonada.

0: Àlex Roques a la guitarra i Josep Camós a la veu.
1: No, és que ara estava mirant aviam quina manera ens tocava, perquè no fos cas que ens poséssim aquí a cantar la d'en Bad Bunny, per exemple. Imagineu-vos, us ho dic perquè aquí el petit del grup, i el petit del grup no és el petit del grup, no us penseu, El petit del grup és el gran. Aquí aquest grup fem tot una mica així al revés. Em fan presentar a mi, que jo sóc el que xerro menys, i en fi. Res, que és l'hora de presentar l'Havanera gironina. Una havanera original que ens la va escriure el nostre company Joan Vilassafont.
0: Amb lletra de Lluís Torner.
1: Amb una lletra del senyor Lluís Torner i Callicó, que jo crec que era un visionari, perquè en una de les seves estrofes diu que hi ha gavines, carpes i altre bestiar. Vés a saber aquest altre bestiar, si és que anava amb dues rodes o no anava amb dues rodes.
0: Deixem-ho
1: aquí, deixem-ho aquí, és igual.
2: Els caipús, també.
1: Els caipús, és veritat, és veritat. Va, vinga, som-hi. Alba.

Vinga, continuem i ho fem amb un balset que em sembla que fins i tot vosaltres ens ajudareu a cantar-lo. És aquell que parla ni més ni menys que d'un naufragi, que passa que ho fa amb tanta gràcia que la gent ni se'n va adonar. La calma de la mar. L'Àlex ja li ha posat la directa.

0: Merci.
1: Moltes gràcies.
2: Què? T'ha agradat, Alba? Sí? L'Alba és una enamorada dels valsos. Per això va escollir el contrabaix, perquè així es va ballant tota l'estona. No sé si us hi fixeu, que no para. En fi.
0: Li hem de clavar a terra, perquè no es
2: sí. A mi em van donar el micro perquè ja sabien que d'aquesta manera teníem mitja cantada i emparaulada. Va, som-hi. Posem-nos amb una mica seriosos, més que res, perquè la propera habanera és una d'aquelles que ens transporta al passat, però d'una manera ben tendra. Salvador Donato va ser un artífex d'aquest grup que fa 50 més anys, més un, que porta habaneres arreu. Doncs ell ens va deixar una habanera preciosa. És un relat d'un amor cap a la mar i un amor que deixem quan nosaltres ens embarquem mar endins.

0: Gracias.
1: Gracias. Va, abans de donar pas als nostres companys i companyes perquè tornin cap aquí i ens hi fem la tancada final, no podríem marxar sense aquella manera que ens explica la història, doncs, la història d'una persona que ens explica com veu el mar com no l'havia vist mai. Perquè encara que no ho sembli, hi ha gent que no contemplaven el mar en la seva vida, fins que, de cop i volta, el pastor arriba i ens explica aquesta història.

0: Moltes gràcies.
1: Gràcies. Gràcies.
0: Moltíssimes merci, gràcies, Girona.
2: Ràdio Habanera. 24 hores d'habaneres i cant de taverna.

0: Si tenia el cotxe brut et posa de mala bava, passa't per Car Wash Costa Brava. Rentat de cotxes a mà, carrer del Suro 28, Palafrugell, carwashcostabrava.com. Necessites canviar el teu frigorífic? Vols una rentadora de baix consum?
1: A Corbí Electrodomèstics tenim una exposició de més de 400 metres quadrats amb un servei d'entrega dels nostres articles en 24 hores.
0: Corbí Electrodomèstics, obert de 9 del matí a 9 del vespre. No tanquem al migdia.
1: Corbí Electrodomèstics, carrer Mestre Sagrera, número 9, de Palafrugell.
2: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
3: Cada dimecres i dijous a la tarda, entre les 6 i les 8, taller de collage per adults amb Eva Tormo, dins del projecte L'Arteca als barris. Forma part de la iniciativa Viu al teu barri. L'activitat és gratuïta. Per assistir-hi cal inscriure's enviant un missatge de WhatsApp als telèfons que podeu trobar al web cultura.palafrugell.cat.
4: Barbacoes de totxo refractari fetes a mà per llenya i carbó a preus de fàbrica. I ara també venda online.
5: A on?
4: Al reydelarajola.com.
5: A on?
4: Al reydelarajola.com!
6: El cap de setmana del 6 i 7 de juny prepareu-vos perquè torna l'estocada de primavera a Palafrugell. Els millors descomptes t'estan esperant. Vine a Palafrugell, passeja pels seus carrers, compra i gaudeix de la nostra botiga al carrer. El 6 i 7 de juny t'esperem a l'estocada de primavera a Palafrugell. Organitza Oxigen.
2: Palafrugell es viu a l'emissora municipal, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.

Tot el que passa a Palafrugell t'ho expliquem primer a Ràdio Palafrugell, a la web, a les xarxes i cada dia a l'antena de la ràdio, al 107.8 FM. Cada dia, les 24 hores, la ràdio pública és referència informativa.

0: Som aquí.
1: Som amb tu.
0: Som a peu de carrer, perquè la ràdio és això. Escoltar-te, acompanyar-te, viure amb tu el dia a dia. Treballar, divertir-nos i aprendre plegats. Les alegries, les incerteses, els dubtes i les il·lusions. Ara, més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, ens trobaràs al teu costat. Ara, més que mai. Ràdio Palafrugell, l'emissora pública.

0: Restaurant Cafeteria d'Arcom. Cuina i pastissos marroquins. Especialitat del xef Redouane. Amb més de 30 anys d'experiència. Organitzem celebracions. Carrer Begú, 7 de Palafrugell, al costat del semàfor. Laboratori Corbí. Som especialistes en disseny de cuines i espais. Treballem en 4D i fem la cuina en funció de les teves necessitats.
1: Som distribuïdors de la marca Saitra i de diferents marques d'electrodomèstics de la mà de Corbí.
0: T'esperem a hores convingudes al carrer Barris i Buixó número 33 de Palafrugell i a Instagram a @labcorbí.
1: La cuina dels teus somnis a Laboratori Corbí.
2: Òptica Pardo, 75 anys al servei de la teva visió. Òptica Pardo, plaça Llibertat número 8, la Bisbal d'Empordà.
3: Devori els deliciosos gelats de gelateria La Xixonenca.
4: Gelats amb infinitat de sabors, exquisits gelats per a postres.
3: Gran varietat de gelats sense sucre i gelats per al·lèrgies alimentàries, per a celíacs, al·lèrgics a l'ou o a la llet.
4: Refrescants smoothies de fruites, orxates, granissats i, com sempre, delicioses creps i gofres.
3: Per oblidar-se de la calor, quedant-se amb un bon sabor de boca. Gelateria La Xixonenca, al carrer Calau, número 12 de Calella de Palafrugell.
4: Des de 1970, Gelateria La Xixonenca.

Ràdio Palafrugell. Hi trobaràs l'actualitat del costat de casa i la música que més et sorprendrà i t'enganxarà. Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. Amb Ràdio Palafrugell.

0: Tens una associació i vols sortir a Ràdio Palafrugell?
1: Envia'ns una nota de veu breu per WhatsApp
0: al 972 30 42 12 sempre que vulguis, explicant-nos les vostres últimes novetats, i sonareu a l'antena de la ràdio.

0: Més de 3.000 models exposats de rajola, gres i porcelànic per triar i remenar.
1: A on?
0: Al reydelarajola.com.
1: A on?
0: Al reydelarajola.com!
2: Restaurant Campera, de Begur, l'autèntica cuina casolana amb menú diari de dilluns a divendres. Menú festiu, caps de setmana, carrer Francesc Forgues, número 1, al costat de l'Ajuntament de Begur.
3: Petrolis Costa Brava, telèfon 972 30 1805. La solució més fàcil i ràpida per tenir gasoil a l'instant a casa seva. Recordi, quan necessiti gasoil, posi's en contacte amb Petrolis Costa Brava, distribució de gasoil a domicili per a calefacció, agrícola i automoció. Petrolis Costa Brava, a la mateixa gasolinera de Regincós, telèfon 972 30 1805. 972 30 1805.
4: Forpas Gastronomia, per a tothom, tant per a l'hostaleria com per a tota la família, oferim producte de qualitat cada dia. Forpas Gastronomia, al polígon industrial de Palafrugell,

a Ràdio Palafrugell i trobaràs l'actualitat del costat de casa i la música que més et sorprendrà i t'enganxarà. Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. Anys amb Ràdio Palafrugell.

0: No llegiu Mediterrània, la teva llibreria a Palafrugell, carrer de la Tarongeta 24, molt a prop del mercat. Si no tenim el llibre al moment, te'l demanem. No llegiu Mediterrània. A cada lectora i lector, la seva lectura.
1: Parabrises trencat? Vine a Crystal Box. Canviem i reparem la lluna del teu automòbil.
2: A més, fem tintada de les llunes i proporcionem recanvi d'escombretes.
1: Crystal Box. Som professionals.
2: Crystal Box. A Girona, carrer Barcelona 477.
1: A Sant Julià de Ramis, avinguda de França, número 19.
2: I Crystal Box Palamós, carrer Rentadors 11.
1: Telèfon central 902-170277.
0: Grup Serratosa, servei oficial Peugeot pel Baix Empordà i ara també servei oficial Citroën pel Baix Empordà. Grup Serratosa.
3: Aquest juny celebra els 10 anys del Montessori Palau Montgrí d'una manera molt especial. Fins al 14 de juny, busca els cartells amb les preguntes en els establiments col·laboradors de Torroella de Montgrí, l'Estartit, l'Escala i Palafrugell i apunta les respostes al llibret que podrà recollir al mateix local o a l'escola. Els participants podreu guanyar vals regal i obsequis per valor de més de 200 euros. El sorteig es farà el 14 de juny durant la gran festa de celebració dels 10 anys del Montessori Palau Montgrí, on hi esteu tots convidats. Més informació i inscripcions al web montessoripalaumontgrí.com.
4: Ràdio Palafrugell s'escolta a internet. Ràdio Palafrugell, a tot arreu.

0: Escoltes Ràdio Palafrugell. Són les 11. Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Adrià Jurado. Un motorista ha mort en un accident a la Nacional 2 al Martorell, al Baix Llobregat, aquesta passada matinada. Per causes que encara s'estan investigant, hi va haver una col·lisió lateral per fregament entre una motocicleta i un turisme, i a conseqüència d'això, el motorista va morir, un home de 49 anys i veí de Martorell. Amb aquesta víctima són 54 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes, 23 de les quals motoristes. I parlem de la visita del papa Lleó XIV, que ara mateix està a la plaça Fibeles de Madrid, on es preveu que faci un rècord d'assistència durant la missa i processó de Corpus Christi en aquesta famosa plaça madrilenya. Recordem que el pontífex arribarà dimarts a Catalunya. I precisament seguim parlant del Corpus, ja que ens anem a la Garriga, on els carrers del centre d'aquesta població ja són cada cop més plens de flors amb motiu de la confecció de les catifes per celebrar aquesta festivitat. Precisament tenim en directe al company de Ràdio Silenci, Jordi Roig. Bon dia.
2: Bon dia. Des de primera hora del matí, les principals artèries del centre del poble s'han omplert de grups de totes les edats que, plantilla en mà, han anat transformant l'asfalt en una catifa de flors. A hores d'ara, el flux de visitants va en creixement, una jornada que arriba després de 3 dies seguits d'activitats pels carrers de la Garriga, que va viure dijous l'inici amb el primer lluïment de Corpus a càrrec de les entitats de cultura popular, que va ser extraordinàriament dins de l'església a conseqüència de la pluja. Divendres, els carrers de la Garriga es van tornar a omplir amb el pas a carrers nocturn La Pallofa, i dissabte a la nit hi va haver moltíssimes activitats i, de fet, es va allargar la nit amb el concert de la Ludwig Band. A hores d'ara, les catifes del centre estan pràcticament enllestides a l'espera que a la tarda tingui lloc la processó d'un Corpus de la Garriga que es torna a viure com la festa més especial del municipi.
1: Doncs moltes gràcies, Jordi, que passeu un molt bon Corpus. I parlem del secretari general de Junts, Jordi Turull, que ha negat que mena de contacte amb el PP per una moció de censura contra Pedro Sánchez. Turull ho ha assenyalat després que tot el que han dit sobre el partit de Puigdemont no entén aquesta proposta i encara menys que l'anunciïn pels mitjans sense abans parlar amb ells. Ho ha dit en una entrevista a La Vanguardia. I en successos aquesta passada nit, la circulació de trens de les línies R4 i R7 de Rodalies ha quedat restablerta de manera alternativa per una de les vies de l'altura de Cerdanyola del Vallès després de l'atropellament mortal que ahir al vespre havia obligat a interrompre el servei de les estacions de Montcada i Reixac, Santa Maria i Sabadell Sud. I parlem de l'última nit del Primera Sound, que ha plegat més de 200.000 persones en l'edició d'enguany. The XX i Gorillaz han estat els plats forts d'aquesta mateixa passada nit. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Rei Kebab and Tacos. Kebabs, tacos i pizzas casolanes des de 6 euros amb 50 cèntims. Servei a domicili. Avinguda Generalitat 25 de Palafrugell. Rei Kebab and Tacos.
1: Mobles de bany de totes les mides i colors en liquidació a preus de fàbrica. Els teus somnis al millor preu.
2: A on?
1: Al reidelarajola.com.
2: A on?
1: Al reidelarajola.com.
3: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
4: Cada dijous al matí, entre les 11 i les 12, al local social de la Sauleda, grup de criança amb Glòria Villalba de Mestimut, un espai per sentir-se segura parlant sobre la maternitat. És un refugi per obrir-se, compartir i també sostenir i acceptar les diferents situacions. L'activitat és gratuïta, però cal inscriure's abans per WhatsApp als telèfons que podeu trobar al web cultura.palafrugell.cat.
5: ASB Motor. Gestió de vendes i vehicles d'ocasió. Més de 100 cotxes en estoc. Carrer Picasso 50, cantonada carrer Barris i Buixó de Palafrugell. ASB Motor.
6: 64enes Festes de Primavera de Palafrugell. Programa d'actes diumenge 7 de juny. Matines amb la Tosterrada. Des de les 6:30 del matí pels carrers de la Vila, Calella i Llafranc. Al matí, Fira de Primavera, botiga al carrer. Pel centre de la Vila organitza Oxigen. Sardanes amb l'energia Cobla, més ball de la Bimbam a les 11:30 a Plaça Nova. Organitzat per Associació Cultural i Sardanista de Palafrugell, l'Escola de Música i la Colla Gegantera. I 64è Carrusel Costa Brava, Carnaval de Carnavals. Inici de la desfilada a les 17:30 hores, recorregut des del carrer Torroella fins al carrer Barris i Buixó. Retransmissió audiovisual del Carrusel Costa Brava a Ràdio Palafrugell i Televisió Costa Brava. Ràdio Palafrugell, emissora oficial de les Festes de Primavera. Desembalat des de les 21 hores fins a les 2 de la matinada a l'aparcament de l'Estadi Municipal Josep Pla i Arbonès. Plantada de carrosses de Palafrugell. Concert del grup de versions Coco. Lliurament de premis del Carrusel Costa Brava 2026 i fi de festa amb Alegre DJ. Organitza Associació Els Trombats.
7: Us hem ofert l'agenda de les Festes de Primavera amb el patrocini de
8: Ferreteria Palafrugell. Eines per a la construcció, mecànica, jardineria, pintures. Carrer Mestre Sagrera 31 de Palafrugell.
9: Can Coucou. Vine a celebrar la festa amb un bon àpat a la nostra terrassa. El pas elevat de la carretera de Palafrugell a Palamós. Entre les dues rotondes. Mont-ras.
8: Electrònica Madí. Venda de televisors i petit electrodomèstic. Reparació de televisors. El Camp d'en Prats de Palafrugell.
9: Montgrup Pneumàtics. Tot amb pneumàtics. Equilibrat, alineat de direcció i mecànica de l'automòbil. Carretera de Palafrugell a Llofriu, zona de la Fanga.
3: Escoltes Ràdio Palafrugell.

Escolta els podcasts amb segell Ràdio Palafrugell. El contingut que esperes, fet a casa. A radiopalafrugell.cat, a les xarxes socials i a les plataformes.

0: Música amb segell Ràdio Palafrugell.
1: M'encanta quan em dius que vius per mi.
0: Et posem la millor música d'artistes locals. La música que es crea a casa nostra.
2: Quan ens tornarem a veure. Quan ens direm la veritat.
0: Sona primer a Ràdio Palafrugell.

0: Taller elèctric mecànic Joan Andreu. Confia'ns al teu vehicle. Servei de reparació avançada i manteniment de vehicles des de 1989. A Esclanyà.
1: Barbacoes de totxo refractari fetes a mà per llenya i carbó a preus de fàbrica. I ara també venda online.
2: A on?
1: Al reydelarajola.com.
2: A on?
1: Al reydelarajola.com.
3: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.
4: Això, taller floral. Tota classe de flors naturals i plantes per a celebracions. Servei d'entregues florals a domicili. Gratuïtes a Palafrugell. Ens trobaràs al telèfon 662 07 01 44 i al web aixòflors.com.
3: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.
5: Gràfiques Agustí, la impremta de la comarca. No cal anar més lluny. Més de 35 anys al vostre servei. Carrer Bailèn 4547 de Palafrugell. Telèfon 972 30 50 52.
6: Més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, ens trobaràs al teu costat. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell. ...45 anys al teu costat.

35 anys al teu costat. Ràdio Palafrugell, l'emissora municipal.

Ràdio Palafrugell s'escolta a internet a radiopalafrugell.cat, a plataformes i a les xarxes socials. La ràdio pública a tot arreu.

0: Benet Pibernat, distribuïdor de gasoil per a calefacció a domicili. Telèfon 972 30 02 21.
1: Taller elèctric mecànic Joan Andreu. Confia'ns al teu vehicle. Servei de reparació avançada i manteniment de vehicles des de 1989. A Esclanyà.
2: Aquest juny celebra els 10 anys del Montessori Palau Montgrí d'una manera molt especial. Fins al 14 de juny, busca els cartells amb les preguntes en els establiments col·laboradors de Torroella de Montgrí, l'Estartit, l'Escala i Palafrugell i apunta les respostes al llibret que podràs recollir al mateix local o a l'escola. Els participants podreu guanyar vals regal i obsequis per valor de més de 200 euros. El sorteig es farà el 14 de juny durant la gran festa de celebració dels 10 anys del Montessori Palau Montgrí. Montgrí, on hi esteu tots convidats. Més informació i inscripcions al web montessoripalaumontgrí.com.
0: Restaurant L'Horta de Can Patxell. Menús dies feiners migdia, 20 euros. Carta dissabte i diumenge. Carretera de Torroella de Montgrí a Parlava, quilòmetre 2. Gualta.
3: El so de Palafrugell. L'escoltes...

l'emissora municipal, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. Quaranta-cinc anys amb Ràdio Palafrugell.

0: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
1: Benet Pibernat, distribuïdor de gasoil per a calefacció a domicili. Telèfon 972 30 02 21.
2: Aïllaments Jusgon, aplicació certificada d'escuma de poliuretà amb més de 20 anys d'experiència.
0: Truqui a Aïllaments Jusgon, telèfon 972 30 30 44.
2: Disposem de grua pròpia i també oferim servei de pintura en general.
0: Demani'ns pressupost sense compromís. Ens ajustem a les seves necessitats.
2: Aïllaments Jusgon, més informació i trajectòria al 972 30 30 44 o a jusgon.com.
3: Forpas Gastronomia, per a tothom. Tant per a l'hostaleria com per a tota la família, oferim producte de qualitat cada dia. Forpas Gastronomia, el polígon industrial de Palafrugell.
4: Per enviar nota de veu al WhatsApp de Ràdio Palafrugell, fes servir el nostre telèfon de sempre. 972 30 42 12.
5: 972 30 42 12.
4: WhatsApp de Ràdio Palafrugell, 972 30 42 12.
5: 972 30 42 12. Ràdio!

Música amb segell Ràdio Palafrugell. Et posem la millor música d'artistes locals. La música que es crea a casa nostra sona sempre a Ràdio Palafrugell.

0: Escoltes Ràdio Palafrugell. Són les 12.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 12, us parla Adrià Jurado. El Papa Lleó XIV ha fet una crida avui diumenge a derrotar l'egoisme i la indiferència del món actual. I ho ha advertit en la primera missa del seu viatge celebrada en un acte multitudinari a la plaça de la Cibeles de Madrid, que ha plegat, segons l'organització, 1,2 milions de persones i, segons el govern espanyol, 1,1 milions, davant d'un públic on hi havia la família reial i autoritats polítiques com la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso. La celebració ha acabat amb una processó de Corpus que ha cobert amb catifes de flors alguns carrers del centre de la capital espanyola. Recordem que dimarts el pontífex arribarà a Catalunya. Precisament dimarts també hi ha vaga de mestres a banda també de les proves de la selectivitat. Precisament des dels sindicats han acordat començar les mobilitzacions a partir de les 9 del matí per no afectar la mobilitat dels estudiants que han de fer les proves d'accés a la universitat. I seguim amb una altra manifestació, en aquest cas per l'habitatge, que s'està gestant una vaga general convocada per el sindicat de llogateres, que ha fet una macroenquesta. Un 82% dels encastats estaria disposat a secundar aquesta vaga per abaixar el preu dels lloguers. I parlem dels 5 catalans del vaixell Ondius, que han tornat a donar negatiu a la prova d'antivirus i ja són a casa seva per continuar l'aïllament, segons ha confirmat el Departament de Salut. Els afectats van rebre l'alta ahir dissabte a l'Hospital Gómez Ullà de Madrid. I ens anem fins a Santa Margarida i als Monjos, a l'Alt Penedès, on celebren la tradicional Fira d'Herbes Remellart, que es fa avui al castell de Penyafort. Després de gairebé rebre 5.000 visitants l'any passat, es consolida com un dels esdeveniments de referència a tot Catalunya en la divulgació de coneixements sobre plantes medicinals i remeis naturals. Des de Canal Vinolèrdula, Raimon de Cara.
3: La fira reuneix a parades especialitzades, productors, artesania, entitats i professionals vinculats al món de les herbes remelleres i ofereix activitats durant tota la jornada fins a 8:45 del vespre. El recinte del castell de Penyafort acull també tallers, demostracions i activitats per tots els públics en un entorn patrimonial emblemàtic. La iniciativa compta amb la implicació del teixit associatiu, comercial i gastronòmic local i ve a continuar apostant per la divulgació del patrimoni natural i cultural vinculat a les plantes remelleres i als usos tradicionals del territori.
2: I en successos parlem del motorista que ha mort en un accident a la Nacional 2A a Martorell, a Baix Llobregat, aquesta passada matinada. Per causes que encara s'estan investigant, va haver una col·lisió lateral per fregament entre una motocicleta i un turisme. I tanquem amb cultura, on més de 200.000 persones han tornat al Primavera Sound en l'edició d'enguany, en un any on hi ha hagut menys participació que l'any passat degut a les pluges de dijous. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: Grup Serratosa, servei oficial Peugeot pel Baix Empordà i ara també servei oficial Citroën pel Baix Empordà. Grup Serratosa.
1: Devori els deliciosos gelats de gelateria La Xixonenca.
2: Gelats amb infinitat de sabors. Exquisits gelats per a postres.
1: Gran varietat de gelats sense sucre i gelats per al·lèrgies alimentàries, per a celíacs, al·lèrgics a l'ou o a la llet.
2: Refrescants smoothies de fruites, orxates, granissats i, com sempre, delicioses creps i gofres.
1: Per oblidar-se de la calor, quedant-se amb un bon sabor de boca. Gelateria La Xixonenca, al carrer Calau, número 12 de Calella de Palafrugell.
2: Des de 1970... Gelateria La Xixonenca.
3: Bones oients de Ràdio Palafrugell. Soc en José, tècnic de l'espai LGTBI Plus de l'Ajuntament de Palafrugell i us vull convidar al taller literari Llegir la diversitat, paraules que transformen, a Marina Sabater, psicòloga i terapeuta. A través d'una selecció de lectures breus ens endinsarem en diferents mirades i experiències dels col·lectius LGTBIQ+. Es tracta d'un espai viu i acollidor per poder llegir, pensar i sentir conjuntament, posant al centre la diversitat i la defensa dels drets humans. Aquesta activitat la farem el 18 de juny a les 6 de la tarda a la Biblioteca Municipal de Palafrugell. Per poder inscriure-vos o demanar més informació, podeu posar-vos en contacte amb la pròpia Biblioteca Municipal. Aquesta és una proposta que està emmarcada en la programació per l'orgull LGTBI+ del Baix Empordà. Ràdio
4: Palafrugell. Òptica Pardo, 75 anys al servei de la teva visió. Òptica Pardo, plaça Llibertat número 8, la Bisbal d'Empordà.
5: Aquest juny celebra els 10 anys del Montessori Palau Montgrí d'una manera molt especial. Fins al 14 de juny, busca els cartells amb les preguntes en els establiments col·laboradors de Torroella de Montgrí, l'Estartit, l'Escala i Palafrugell i apunta les respostes al llibret que podràs recollir al mateix local o a l'escola. Els participants podreu guanyar vals regal i obsequis per valor de més de 200 euros. El sorteig es farà el 14 de juny durant la gran festa de celebració dels 10 anys del Montessori Palau Montgrí, on hi esteu tots convidats. Més informació i inscripcions al web montessoripalaumontgrí.com.
6: Música, actualitat i esports. Ràdio Palafrugell.

Escolta els podcasts amb segell Ràdio Palafrugell. El contingut que esperes fet a casa a radiopalafrugell.cat, a les xarxes socials i a les plataformes.

0: El Supermatí és l'informatiu que t'explica tota l'actualitat del Baix Empordà. Repassem el que passa a casa nostra i et descobrim les novetats, els personatges i els espais més destacats del Baix Empordà.
1: Tot el que passa a Palafrugell t'ho expliquem primer a Ràdio Palafrugell, a la web, a les xarxes i cada dia a l'antena de la ràdio.
0: Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9 a Ràdio Palafrugell.

0: Restaurant Can Pere, de Begú, l'autèntica cuina casolana amb menú diari de dilluns a divendres. Menú festiu, caps de setmana. Carrer Francesc Forgas, número 1, al costat de l'Ajuntament de Begú.
1: Aïllaments Jusgon, aplicació certificada d'escuma de poliuretà amb més de 20 anys d'experiència.
2: Truqui a Aïllaments Jusgon, telèfon 972 30 30 44.
1: Disposem de grua pròpia i també oferim servei de pintura en general.
2: Demani'ns pressupost sense compromís. Ens ajustem a les seves necessitats.
1: Aïllaments Jusgon. Més informació i trajectòria al 972 30 30 44 o a jusgon.com.
3: No llegiu Mediterrània. La teva llibreria a Palafrugell, carrer de la Tarongeta 24, molt a prop del mercat. Si no tenim el llibre al moment, te'l demanem. No llegiu Mediterrània. A cada lectora i lector, la seva lectura.
4: Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

l'emissora municipal, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. Quaranta-cinc anys amb Ràdio Palafrugell.

0: Ei, sabeu que el restaurant que la Teresa de Pals fa esmorzars a forquilla de 8 a 12? Cargols, cabrit, callos, carn a la brasa... Al restaurant que la Teresa de Pals, en Ramon us espera!
1: Parabrises trencat? Vine a Crystal Box. Canviem i reparem la lluna del teu automòbil.
2: A més, fem pintada de les llunes i proporcionem recanvi d'escombretes.
1: Crystal Box. Som professionals.
2: Crystal Box. A Girona, carrer Barcelona 477.
1: A Sant Julià de Ramis, avinguda de França, número 19.
2: I Crystal Box Palamós, carrer Rentadors 11.
1: Telèfon central 902-1702-77.
2: Impactarètols.com, al teu servei. Disseny, retolació, lluminosos, vehicles, impressió digital, corporis. Visita'ns a impactarètols.com.
3: Laboratori Corbí. Som especialistes en disseny de cuines i espais. Treballem en 4D i fem la cuina en funció de les teves necessitats.
4: Som distribuïdors de la marca Saitra i de diferents marques d'electrodomèstics de la mà de Corbí.
3: T'esperem a hores convingudes al carrer Barris i Buixó número 33 de Palafrugell i a Instagram a @labcorbí.
4: La cuina dels teus somnis a Laboratori Corbí.

Posa't en contacte amb Ràdio Palafrugell. Vols saludar-nos? Demanar música? Explicar-nos alguna cosa? Envia una nota de veu al 972 30 42 12. El telèfon de sempre, que ara també té WhatsApp. 972 30 42 12.

Ràdio Palafrugell a les xarxes socials. Segueix-nos a Facebook, Twitter, Instagram, al nostre canal de Telegram i al web radiopalafrugell.cat.

0: Òptica Pardo, 75 anys al servei de la teva visió. Òptica Pardo, plaça Llibertat número 8, la Bisbal d'Empordà.
1: Sonats, el Festival de Comèdia de la Costa Brava torna amb més riures que mai. Monòlegs, teatre, clowns i espectacles familiars per a tothom. Divendres 19 de juny a 2:15 de la nit, no et perdis l'espectacle de Carles Sans, Per fi me'n vaig, dins el Festival Sonats al Teatre Municipal de Palafrugell. Sonats, vine i gaudeix d'un festival únic. Entrades al web sonats.cat.
2: Nova Bugaderia Autoservei, al centre comercial Costa Brava Boulevard de Palafrugell. Aprofita el temps de mentre es fa la bugada, fes la compra, pren un cafè, i t'avisa el mòbil quan s'ha acabat la bugada. 64enes Festes de Primavera de Palafrugell. Programa d'actes, diumenge 7 de juny, matines amb la Tosterrada. Des de les 6:30 del matí, pels carrers de la Vila, Calella i Llafranc. Al matí, Fira de Primavera, botiga al carrer. Pel centre de la Vila, organitza Oxigen. Sardanes amb l'energia Cobla, més ball de la Bimbam, a les 11:30 a Plaça Nova. Organitzat per Associació Cultural i Sardanista de Palafrugell, l'Escola de Música i la Colla Gegantera. I 64è Carrusel Costa Brava, Carnaval de Carnavals. Inici de la desfilada a les 17:30 hores, recorregut des del carrer Torroella fins al carrer Barris i Buixó. Retransmissió audiovisual del Carrusel Costa Brava a Ràdio Palafrugell i Televisió Costa Brava. Ràdio Palafrugell, emissora oficial de les Festes de Primavera. Desembalat des de les 21 hores fins a les 2 de la matinada a l'aparcament de l'Estadi Municipal Josep Pla i Arbonès. Plantada de carrosses de Palafrugell. Concert del grup de versions Coco. Lliurament de premis del Carrusel Costa Brava 2026 i fi de festa amb Alegre DJ. Organitza Associació Els Trombats.
3: Us hem ofert l'agenda de les festes de primavera amb el patrocini de
4: Hiperdecoració, la Casa del Pintor, carretera de Palafrugell a Palamós, Mont-ras.
5: Impremta Palafrugell, al seu servei, carrer Clavé número 35 de Palafrugell, davant del pàrquing del Casal.
6: Quim Barbés, pare i fill, dues generacions al servei de totes les edats, carrer Garriga 74 de Palafrugell.
7: Aïllaments Jusgon, escuma de poliuretà homologada, telèfon 972 30 30 44.
8: Escoltes Ràdio Palafrugell, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.

0: Escoltes Ràdio Palafrugell. És la una.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, és la una, us parla Adrià Jurado. El Papa Lleó XIV ha fet una crida avui diumenge a derrotar l'egoisme i la indiferència del món actual. I ho ha advertit en la primera missa del seu viatge a l'estat espanyol, celebrada en un acte multitudinari a la plaça de la Cibeles de Madrid, que ha plegat, segons l'organització, 1.200.000 persones i, segons el govern espanyol, 1.100.000. Davant d'aquest públic on hi havia la família reial i autoritats polítiques, com la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso. La celebració ha acabat amb una processó de Corpus que ha cobert amb catifes de flors alguns carrers del centre de la capital de l'estat espanyol. Precisament per aquesta visita del Papa, que també el dimarts vindrà a Catalunya, el president d'Òmnium Cultural, Xavier Antic, ha criticat les declaracions de fa uns dies de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, considerant-les gairebé ofensives, perquè i també ha criticat que l'arcabisbe vegi suficient que el Papa utilitzi el català en algunes paraules. A banda del debat sobre l'ús del català en la visita del Papa, recordem que el dimarts el pontífex arribarà a Catalunya coincidint amb la vaga de mestres i les proves d'accés a la universitat. Precisament des dels sindicats de mestres han acordat començar les mobilitzacions a partir de les 9 del matí per no afectar la mobilitat dels estudiants que han de fer els exàmens. I parlem en plana sanitària, ja que els 5 catalans del vaixell Ondius han tornat a donar negatiu en la prova d'antivirus i ja són a casa seva per continuar l'aïllament, segons han confirmat el Departament de Salut. Els afectats van rebre l'alta ahir dissabte a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid, on es trobaven en observació asimptomàtics i en bon estat en general. I parlem en plana política a casa nostra, ja que en una entrevista a La Vanguardia el secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, dubta de la seriositat d'una eventual moció de censura del PP al govern de Pedro Sánchez, perquè si ho fos, si ho diu Turull, ja haurien contactat amb ells. Turull espera per ara les explicacions de Pedro Sánchez al Congrés sobre els darrers casos de corrupció abans de prendre decisions, però insisteix que la solució només ha de passar per la convocatòria d'eleccions. I parlem en plana de successos, ja que un motorista ha mort en un accident a la Nacional 2A al Martorell, al Baix Llobregat, aquesta passada matinada. Amb aquesta víctima són 54 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes, 23 de les quals han sigut motoristes. I parlem en plana cultural i ens n'anem fins al Vendrell, que viu avui la diada de les colles campiones del concurs de castells. Amb la participació dels castellers de Vilafranca, la colla vella dels Xiquets de Valls, la colla joves dels Xiquets de Valls i els nens del Vendrell. L'actuació ha començat a les 12 del migdia al carrer del Doctor Robert i es pot seguir en directe per les televisions locals i per la xarxa més. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: Òptica Pardo. 75 anys al servei de la teva visió. Òptica Pardo. Plaça Llibertat número 8. La Bisbal d'Empordà.
1: Ni un, ni dos. 40 anys al vostre servei. Planxisteria La República. Planxisteria La República, la més alta qualitat en reparació de mecànica, planxa i pintura. A Mont-ras, darrere del pas elevat de la carretera de Palamós, Planxisteria La República, 40 anys al vostre servei.
2: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
3: Aquest cap de setmana, el Cineclub Garbí projectarà la pel·lícula Michael al Teatre Municipal de Palafrugell. Mostra el viatge de Michael Jackson més enllà de la música, des del descobriment del seu extraordinari talent com a líder del Jackson 5 fins a convertir-se en una estrella visionària. Podrem veure la pel·lícula divendres a 2:15 de la nit, dissabte a les 7 de la tarda en versió original en anglès i subtitulada en castellà, diumenge a les 5 de la tarda i dilluns a 7:15 del vespre. I d'altra banda, també podrem veure El amigo inesperado. En Baptiste és un imitador brillant, però no aconsegueix viure del seu ofici. Un dia coneix en Pierre Chausen, un escriptor famós que es veu interromput constantment per diferents trucades. Podrem veure la pel·lícula divendres a 7:45 del vespre, dissabte a les 5 de la tarda i a 9:15 de la nit, diumenge a 7:45 i dilluns a les 5 de la tarda. Unes projeccions del Cineclub Garbí.
1: Nova Bugaderia Autoservei, al centre comercial Costa Brava Boulevard de Palafrugell. Aprofita el temps de mentre es fa la bugada, fes la compra, pren un cafè, i t'avisa el mòbil quan s'ha acabat la bugada. 64enes Festes de Primavera de Palafrugell. Programa d'actes, diumenge 7 de juny, matines amb la Tosterrada. Des de les 6:30 del matí, pels carrers de la Vila, Calella i Llafranc. Al matí, Fira de Primavera, botiga al carrer. Pel centre de la Vila, organitza Oxigen. Sardanes amb l'energia Cobla, més ball de la Bimbam, a les 11:30 a Plaça Nova. Organitzat per Associació Cultural i Sardanista de Palafrugell, l'Escola de Música i la Colla Gegantera. I 64è Carrusel Costa Brava, Carnaval de Carnavals. Inici de la desfilada a les 17:30 hores, recorregut des del carrer Torroella fins al carrer Barris i Buixó. Retransmissió audiovisual del Carrusel Costa Brava a Ràdio Palafrugell i Televisió Costa Brava. Ràdio Palafrugell, emissora oficial de les Festes de Primavera. Desembalat des de les 21 hores fins a les 2 de la matinada a l'aparcament de l'Estadi Municipal Josep Pla i Arbonès. Plantada de carrosses de Palafrugell. Concert del grup de versions Coco. Lliurament de premis del Carrusel Costa Brava 2026 i fi de festa amb Alegre DJ. Organitza Associació Els Trombats.
4: Us hem ofert l'agenda de les festes de primavera amb el patrocini de
5: Hiperdecoració, la casa del pintor, carretera de Palafrugell a Palamós, Mont-ras.
0: Impremta Palafrugell, al seu servei, carrer Clavé número 35 de Palafrugell, davant del pàrquing del Casal.
5: Quim Barbés, pare i fill, dues generacions al servei de totes les edats, carrer Garriga 74 de Palafrugell.
0: Aïllaments Jusgon, escuma de poliuretà homologada, telèfon 972 30 30 44.
2: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell, l'emissora pública municipal, al 107.8 FM, a radiopalafrugell.cat i a les xarxes socials.

Escoltes podcast? A Ràdio Palafrugell fem el millor contingut creat per a tu. Cada dia hi pengem podcast sobre actualitat, ciència, cultura, esports, literatura i molt més. Els podcasts amb segell Ràdio Palafrugell a la nostra web, a totes les plataformes.

0: Forpas Gastronomia. Per a tothom, tant per a l'hostaleria com per a tota la família, oferim producte de qualitat cada dia. Forpas Gastronomia, el polígon industrial de Palafrugell.
1: Benet Pibernat, distribuïdor de gasoil per a calefacció a domicili. Telèfon 972 30 02 21.
2: Aquest estiu, fes el pas. Forma't com a socorrista i converteix-te en el professional que pot salvar vides. El certificat de professionalitat de socorrisme en espais aquàtics naturals t'ofereix titulació oficial i inscripció al RUPEC. Té una durada de 315 hores i s'inicia el 25 de juny fins al 4 de setembre. Per a més informació, informa't al Servei d'Ocupació Municipal de Palafrugell o truca al 972 61 18 20. No deixis escapar aquesta oportunitat.
3: 64enes Festes de Primavera de Palafrugell. Programa d'actes, diumenge 7 de juny, matines amb la Tosterrada. Des de les 6:30 del matí, pels carrers de la Vila, Calella i Llafranc. Al matí, Fira de Primavera, botiga al carrer. Pel centre de la Vila, organitza Oxigen. Sardanes amb l'energia Cobla, més ball de la Bimbam, a les 11:30 a Plaça Nova. Organitzat per Associació Cultural i Sardanista de Palafrugell, l'Escola de Música i la Colla Gegantera. I 64è Carrusel Costa Brava, Carnaval de Carnavals. Inici de la desfilada a les 17:30 hores, recorregut des del carrer Torroella fins al carrer Barris i Buixó. Retransmissió audiovisual del carrusel Costa Brava a Ràdio Palafrugell i Televisió Costa Brava. Ràdio Palafrugell, emissora oficial de les Festes de Primavera. Desembalat des de les 21 hores fins a les 2 de la matinada a l'aparcament de l'Estadi Municipal Josep Pla i Arbonès. Plantada de carrosses de Palafrugell. Concert del grup de versions Coco. Lliurament de premis del carrusel Costa Brava 2026 i fi de festa amb Alegre DJ. Organitza Associació Els Trombats.
4: Us hem ofert l'agenda de les Festes de Primavera amb el patrocini de
5: Ferreteria Palafrugell, eines per a la construcció, mecànica, jardineria, pintures. Carrer Mestre Sagrera 31 de Palafrugell.
6: Can Cou Cou, vine a celebrar la festa amb un bon àpat a la nostra terrassa. El pas elevat de la carretera de Palafrugell a Palamós, entre les dues rotondes, Mont-ras.
7: Electrònica Madí, venda de televisors i petit electrodomèstic. Reparació de televisors, al Camp d'en Prats de Palafrugell.
8: Montgrup Pneumàtics, tot amb pneumàtics. Equilibrat, alineat de direcció i mecànica de l'automòbil. Carretera de Palafrugell a Llofriu, zona de la Fanga.
9: 45 anys amb Ràdio Palafrugell. Més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, ens trobaràs al teu costat. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell.

45 anys amb Ràdio Palafrugell. Més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, ens trobaràs al teu costat. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell.

0: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
1: Corbí, electrodomèstics en majúscules. Com el nostre local, al carrer Mestre Sagrera número 9 de Palafrugell. No tanquem el migdia.
2: Petrolis Costa Brava, telèfon 972 30 1805. La solució més fàcil i ràpida per tenir gasoil a l'instant a casa seva. Recordi, quan necessiti gasoil, posi's en contacte amb Petrolis Costa Brava, distribució de gasoil a domicili per a calefacció agrícola i automoció. Petrolis Costa Brava, a la mateixa gasolinera de Regincós, telèfon 972 30 1805. 972 30 1805.
3: No fabriquem rajoles, fabriquem els teus somnis. Rajoles, gres i tot per al bany. Elreidelarajola.com. Un lloc on el rei ets tu.
4: A on?
3: Elreidelarajola.com.
5: Ràdio Palafrugell s'escolta a internet. Ràdio Palafrugell, a tot arreu.

0: una associació i vols sortir a Ràdio Palafrugell?
1: Envia'ns una nota de veu breu per WhatsApp al 972 30 42 12, sempre que vulguis, explicant-nos les vostres últimes novetats i sonareu a l'antena de la ràdio.

0: Corbí, el gran centre de l'electrodomèstic al Baix Empordà, amb les millors marques. Carrer Mestre Sagrera, número 9, de Palafrugell. No tanquem al migdia.
1: Grup Serratosa, servei oficial Peugeot pel Baix Empordà i ara també servei oficial Citroën pel Baix Empordà. Grup Serratosa.
2: Vine, fes més i refresca't.
3: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmes.com.
2: A Fes Més, fes-ho a mida. I recorda, a Fes Més Palafrugell, tots els diumenges, obert. Forpas Gastronomia, per a tothom, tant per a l'hostaleria com per a tota la família, oferim producte de qualitat cada dia. Forpas Gastronomia, al polígon industrial de Palafrugell.

0: Escoltes Ràdio Palafrugell. Són les dues. Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Madrid ha acollit aquest matí l'acte més multitudinari i obert al públic de la visita del Papa Lleó XIV.
2: El Pontífex ha oficiat una missa davant més d'un milió de persones a la plaça de la Cibeles en el marc del Corpus Christi.
1: Repassem les altres notícies de la jornada d'Eduard París. Bon dia.
2: Bon dia, Adrià.
1: I dimarts també és el torn d'aquesta visita del Papa a Barcelona, que també rep el Pontífex. I ho fan un dia marcat del calendari de milers d'estudiants que comencen les proves d'accés a la universitat i dels docents, que tenen jornada de vaga.
2: Les autoritats de la capital catalana han preparat un ampli dispositiu de mobilitat mentre el govern recomana reduir els desplaçaments sempre que sigui possible.
1: I parlem de política, ja que el secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, dubta de la seriositat d'una eventual moció de censura del PP al govern de Pedro Sánchez.
2: Turull, a més, espera les explicacions de Sánchez al Congrés sobre els darrers casos de corrupció.
1: Moment de repassar la previsió del temps. Per a les properes hores, Marc Jaureguizar, bon dia.
3: Ens hem despertat a primeres hores del matí d'aquest diumenge amb un ambient fresc a bona part del territori català i unes nuvolades que eren una miqueta més espesses, més compactes, sobretot a punts de la Costa Daurada i també de les Terres de l'Ebre. Però el matí, com diem, ha estat molt estable, molt més assolellat i cada vegada més hem tingut l'arribada de núvols alts i prims, que de fet ens acompanyen aquestes hores amb el creixement de les nuvolades del Pirineu i Prepirineu, que ens deixaran una tarda en aquest sector amb el cel molt més variable. De fet, apareixeran ruixats sobretot a l'Alt Ripollès, a la Cerdanya, que en moments puntuals ho faran amb intensitat. Amb unes temperatures que aquestes hores del migdia es mantenen molt semblants a les d'ahir dissabte, tornarem a superar aquesta barrera dels 31 graus a punts del Pla de Lleida i també de la Vall de l'Ebre. I la tarda, com diem, es presenta molt més tranquil·la a la resta del territori català, amb un ambient que cada vegada serà molt més assolellat, sobretot a comarques de Lleida, Tarragona i de Barcelona. Ho anirem seguint, que vagi molt bé.
1: I en successos, un motorista va morir ahir dissabte al vespre en un xoc amb un turisme a la Nacional 2A, a Martorell, al Baix Llobregat.
2: Amb aquesta víctima ja són 54 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes, 23 de les quals motoristes.
1: I parlem d'esports, ja que el Barça de bàsquet jugarà les semifinals del play-off de la Lliga CB després de guanyar el Luka en Múrcia per 76-100.
2: Els blaugranes s'enfrontaran al Tenerife, que va trencar tots els pronòstics eliminant el Real Madrid.
1: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa.

0: Rei Kebab amb tacos. Kebabs, tacos i pizzas casolanes des de 6,50 €. Servei a domicili. Avinguda Generalitat 25 de Palafrugell. Rei Kebab amb tacos.
1: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.
2: Impremta Palafrugell, carrer Clavé número 35, davant del pàrquing del Casal.
1: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.
3: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
4: Aquest juny celebra els 10 anys del Montessori Palau Montgrí d'una manera molt especial. Fins al 14 de juny, busca els cartells amb les preguntes en els establiments col·laboradors de Torroella de Montgrí, l'Estartit, l'Escala i Palafrugell i apunta les respostes al llibret que podràs recollir al mateix local o a l'escola. Els participants podreu guanyar vals regal i obsequis per valor de més de 200 euros. El sorteig es farà el 14 de juny durant la gran festa de celebració dels 10 anys del Montessori Palau Montgrí. Montgrí, on hi esteu tots convidats. Més informació i inscripcions al web montessoripalaumontgrí.com.
5: Arriben les festes de primavera de Palafrugell. Del 23 de maig al 8 de juny, Palafrugell s'omplirà de cultura popular, música, dansa, activitats familiars i actes al carrer. No et perdis el pregó i sopar popular, la baixada de carretons, la marxa de la Groina, el Palafrugell en dansa, la fira del vinil de l'analògica o el desembalat, entre moltes altres activitats. I el diumenge 7 de juny, el gran moment, el 64è carrusel Costa Brava. La màgia, l'artesania i la festa de les carrosses i comparses sortiran al carrer al Carnaval de Carnaval. Del 23 de maig al 8 de juny, festes de primavera de Palafrugell. Consulta tota la programació a cultura.palafrugell.cat.
6: A partir d'ara, et convidem a escoltar les cançons de la banda sonora de la teva vida. Això és Cocodril Club. T'explica la pel·lícula Albert Malla.

Moltes gràcies, Gavi Alegret, Salvajes. Gràcies a tots vosaltres per estar novament en connexió. Ui! Comença un nou viatge, com sempre apassionant, per la màquina del temps. T'hi apuntes? Vine, junts ho passarem bé i tindrem els millors records.

Avui ens venia molt de gust començar el programa amb la mateixa música de la primera edició, el llunyà dissabte 16 d'octubre del 93.

0: La primera música que ens va identificar, el tema d'amor de l'orquestra de Barry White, que escoltem en directe per primera vegada per la Holland Symphony Orchestra. Perquè sentim amor per aquest ofici de la comunicació. Perquè sentim amor per la música. Què millor que començar amb el tema d'amor, el programa que, contra tot pronòstic, continua endavant, malgrat els molts anys transcorreguts. I deu estar vigent, perquè els fidels oients de sempre s'hi afegeixen cada setmana nous oients que ens descobreixen com per casualitat, passejant per el dial, potser navegant per internet, potser perquè algú els hi ha recomanat, potser perquè algun amic, conegut o familiar, els hi ha dit: escolta això, que potser t'agrada. I nosaltres, com sempre, intentant fer-vos feliços, entregant el millor que hem pogut aprendre de la nostra vida professional i personal. Gràcies per tornar a la ràdio i al seu màgic món de sensacions. Algú va dir: la desconfiança en el futur ens fa difícil renunciar al passat. Per això ho fem junts. La responsabilitat està bastant compartida, eh? Quina és la teva cançó més especial? Pots posar-te en el programa mitjançant correu electrònic enviant un e-mail a cocodrilclub@gmail.com. Però en els primers anys de programa també rebíem moltes trucades al contestador automàtic.
1: Hola, Albert, sóc la Sònia. Mira, et volia demanar a veure si em podries posar la cançó de Chicago, de If You Leave Me, Me Now, es diu, que em porta molt, molt... record d'un noi que es deia Alberto també. D'acord? Vinga, gràcies. Adéu i felicitats pel programa.

Baby, please don't go. She's blown out on budgies. Αλλά if you leave me now, θα έχεις βαρύσει με δε χάσα όλα. No era l'estil habitual de Chicago, però es va convertir en el seu més gran èxit. El 1976. Perfectament, aquesta cançó podria formar part del nou espai. Quina cançó lenta t'agradaria ballar amb la persona desitjada?

Deixa volar la teva imaginació. Ah, però si fos possible aquesta circumstància, sabem que molts oients d'aquest programa ens escolten en parella, doncs pots ballar el lent preferit, escoltant la ràdio. Nosaltres som d'una generació que estàvem esperant els lents perquè era una manera, sobretot per als més tímids, de començar una conversa, una excusa per conèixer aquella persona, oi? I els DJs ho sabien i per això a les sessions de ball es posaven diverses tandes de lents. I a les festes particulars estàvem desitjant que arribessin d'hora. Digue-m'ho per correu electrònic enviant un e-mail a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. És fantàstic que estiguis escoltant ara mateix qualsevol de les 125 emissores que emeten aquest programa en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears. Per la FM i algunes d'elles també en simultani per la tele, per al canal de ràdio de la TDT. Moltes deixen a la teva disposició el programa als seus webs per escoltar-lo en diferit o per descarregar-lo. Per si no et vols perdre res, per si vols que t'acompanyem allà on vagis, els últims programes emesos els trobaràs a la plataforma iVox.com, també a YouTube, a iTunes, a Apple, entre d'altres. M'escriu en Marc Torres Piulacs, que em diu: hola Albert, et felicito pel teu programa, moltes gràcies, que ens aporta records inestimables. Aporto una contribució a la nova llista dels lentorros. La pots passar a la primera hora de programa, sisplau? Doncs aquí estem. Diu: el pianista de jazz Errol Garner va compondre Misty, que podríem traduir per Boirós. És una magnífica balada que ha estat molt versionada amb lletra afegida, Look at me. Una de les millors versions, per al meu gust, la va fer un cantant que aquí va ser poc conegut, en Johnny Mathis, que m'agradaria escoltar. Per cert, la nostra Núria Feliu va fer-ne una magnífica interpretació en català. Tot és gris, és veritat. Bona memòria, Marc. Aquí està primer la de Johnny Mathis.

Misty Boyle, gravació original de 1959 de Johnny Mathis, nascut al 1935 a Texas. Però, com molt bé ens recordava l'amic Marc Torres, que ens ha demanat aquest lent per ballar de dos en dos, la nostra Núria Feliu va fer una estupenda adaptació al català.

0: Tot és gris, tot és trist, cantava la Núria. Diuen que disfrutar amb les cançons tristes, comprovar que un altre, en aquest cas el cantant, també està fotut, ens ajuda a portar lo nostre. Coco, tu què creus, que es pot disfrutar de la tristesa? Perquè també diuen que el cervell el que busca és la comprensió. Per cert, que aquesta cançó també la va versionar Joan Manuel Serrat el 1996 en aquell àlbum d'homenatge a la nova cançó, que es va dir Banda sonora d'un temps i d'un país.
1: Tot és gris, ho és el temps, ho és el meu cor tan indecis, i darrere dels vidres ho és el món.

0: trist.
1: Però a la nostra estimada Núria Feliu, quina cançó li hagués agradat escriure? Li preguntàvem un dia que ens la vam dur a una discoteca, i per això disculpareu el soroll de fons.
2: Quina cançó t'hagués agradat escriure?
3: Eh? All Over the Rainbow, el Més enllà d'on hi ha l'iris, que a més la primera versió que hi va haver-hi, que es va cantar aquí a aquest país, va ser la que jo vaig gravar a l'any 72, que és allà, Més enllà d'on hi ha l'iris, lluny de tot. Està considerada la millor cançó als americans. I a més, oscaritzada, perquè té el nostre. És una cançó que és una meravella.
2: Núria, has estat molt amable.
3: Moltes gràcies.
2: Gràcies a tu.
3: Moltes gràcies.
2: Gràcies.

0: La cançó de la pel·lícula El Mago de Oz, una famosa comèdia musical que va triomfar a Broadway, però quan van decidir portar-la al cinema, van demanar una nova cançó per adornar escenes que no sortien a l'obra teatral. I aquella cançó va ser Over the Rainbow, que va estar a punt de ser suprimida a l'hora del muntatge. Però, per sort, per Judy Garland i per als afeccionats d'arreu del món, la cançó es va quedar a la pel·lícula i també en el cor de milions d'admiradors.
1: T'acompanya l'Albert Malla.

quina cançó lenta és la teva preferida per ballar-la de dos en dos? Bueno, això que està sonant és tot un clàssic en el programa. No ha passat mai gaire temps sense que la tornéssiu a demanar. Estem escoltant en una adaptació fantàstica, instrumental, que van fer els Ventures. Però l'Alícia, des de Formentera, ens demana la versió més popular, la que Bobby Vinton va fer l'any 1972, i ja sabeu que amb el títol aquí de Sellado con un beso. Still with a kiss. Mwah.

Està cantant Bobby Binton, nascut a Pennsylvania, Estats Units, el 1935. Va fer moltes, però aquest va ser l'èxit de la seva vida. Yeah.

Still with a Kiss. Sellado con un petonet. El lent preferit de l'Alícia, que ens escolta i escriu des de Formentera, per ballar amb aquella persona amb la que t'agradaria ballar aquesta cançó. A mi també m'agradaria que formessis part del grup de Facebook dels seguidors d'aquest programa. Agrega-t'hi al grup Cocodril Club. I de moment ho deixem amb la proposta que ens fa la Laura des de Guardiola de Berguedà. És A ti, de Joy Zen. Joy Zen va triomfar amb aquesta cançó i altres molt maques, aquesta concretament de 1976, però va morir molt jove, d'un infart, amb només 41 anys. No deuria estar molt estressat, però aquestes coses mai se sap. Ho dic perquè va morir estant de vacances a Tahití. Ell havia nascut a Nova York el 1938. Ens va deixar el 1980 a Papeete, a la Polinèsia Francesa. Diu la Laura que preferiria la versió en castellà perquè és la que una vegada li van dedicar per la ràdio i també va tenir l'ocasió de ballar-la amb la persona que estimava.

0: verdad.
1: ¿A ti?
0: ¿A ti?
1: Parquifema, aquest programa.
0: A lo que fuiste y lo que serás.
1: A lo que fuiste y a lo que serás. Gràcies, Laura, gràcies a tots els que ens dediqueu un temps per escriure'ns. Aquí a cocodrilclub@gmail.com.
2: Escoltes Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

una cosa tan senzilla, tan antiga, però tan efectiva com dedicar una cançó per la ràdio, sempre és una bona idea. A vegades hem de tornar allò que fèiem i que vam deixar de fer, no sabem per què. A la ràdio, em refereixo a la ràdio, però també a la vida, oi? Ho dic per aquest correu que diu: bon dia, Albert, em dic Anna Rosa i m'agradaria molt dedicar una cançó als meus pares que tenen 87 i 89 anys i que t'escolten des de Tremp, Lleida. Ells són el Josep i l'Anna Maria i voldria que els hi dediquessis la cançó de Brasil per Ray Conniff. Recordo de petita com ells sempre la posaven en vinil i començaven a ballar-la junts al mig del menjador mentre nosaltres, els fills, els miràvem. Doncs per ells, que ja són molt grans, dir-los que els estimo molt amb aquesta cançó. Moltes gràcies.

0: Fantàstiques adaptacions que feien Ray Conniff d'èxits internacionals com aquest Brasil, que espero, Anna Rosa, que també avui, a l'escoltar-la per la ràdio, els teus pares, el Josep i l'Anna Maria, s'hagin posat a ballar-la al mig del menjador. Ray Conniff la va gravar el 1959 i després es va reeditar el 1963. Ray Conniff marxava a l'altra dimensió l'octubre del 2002 a una població de Califòrnia que es diu Escondido. Es va caure i es va donar un cop al cap contra un lavabo de casa seva. Havia nascut a Massachusetts el 1916 i sempre es va caracteritzar per tenir un cor acompanyant a l'orquestra que ell dirigia. On trobaràs un programa tan rar com aquest, que igual sona Ray Conniff, que a Led Zeppelin, per dir algú. Ah, algú va dir: no descuidis el moment, disfruta'l com si fos l'únic que tens. Ja saps que aquí tenim una barreja sensacional d'estils, colors i èpoques que fem junts i que ben segur ens enriqueix a tots.
1: Tot el que passa a Palafrugell t'ho expliquem primer a Ràdio Palafrugell, a la web, a les xarxes i cada dia a l'antena de la ràdio, al 107.8 FM. Cada dia, les 24 hores, la ràdio pública és referència informativa. Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.

Recordes el primer disc que et vas comprar? No? Doncs digue'm el primer que recordis. Estarem encantats de compartir-lo. Digue'm-ho per correu electrònic enviant un e-mail a cocodrilclub@gmail.com. Així ho ha fet la Conxita Salvador Arqués des de Bellver de Cerdanya, que ens diu: un dels primers discos que recordo, sempre els he comprat amb el meu marit, va ser Elton John Concert a Austràlia. Elton és el meu cantant preferit. A casa teníem una discografia molt extensa, estrangers i catalans. Bé, gràcies Albert per la feina que fas. Sóc una nostàlgica i amant de la música. Qualsevol. Bé, la salsa m'avorreix. Canto fins i tot en un grup de gospel. Molt bé. Doncs endavant i felicitats, Conxita Salvador, que és de Bellver de Cerdanya. Doncs, malauradament, aquest concert d'Elton John a Austràlia, bé, el segon, perquè n'havia fet un 2 anys abans, però no s'havia publicat en disc, ell no estava bé de veu. I, bueno, i així va quedar gravat. Una llàstima, perquè els que treballem amb la veu sabem que malament ho passem quan hem de fer una feina, una locució, en el meu cas, per exemple, d'un doblatge o d'un programa

veu i no estàs bé de veu. Pateixes molt, perquè a més no és fàcil que escollin la teva veu per fer un treball, i quan no estàs bé de veu i ho has de fer aquell dia perquè no poden esperar i tal, o senzillament has de dir truqueu a un altre company perquè jo avui no estic per això. Però és clar, jo no em puc comparar a una gira que estava fent Elton John amb una situació crítica de veu durant la seva famosa gira per Austràlia al novembre i desembre de 1986, coneguda com a Tour de Force. Encara que els concerts van ser magistrals, la seva veu estava notablement desgastada, rasposa i amb dificultats per assolir notes altes a causa d'uns nòduls o pòlips que tenia a les seves cordes vocals, producte de l'excés de treball i també de l'abús de substàncies. Aquí els detalls clau d'aquell moment, forçant-lo a cantar en un to més greu. Tot i això, es diu que la seva interpretació va tenir una intensitat emocional encara més gran. Ell va decidir continuar. Poc després de finalitzar la gira australiana, es va sotmetre a una cirurgia de gola a principis de gener del 87 per extirpar els nòduls. Tenia por de no tornar a cantar mai més, per la qual cosa va dedicar cada nota d'aquests últims concerts amb l'orquestra amb un lliurament total. Malgrat els seus problemes vocals, l'àlbum i el concert documentat Live in Australia with the Melbourne Symphony Orchestra està considerat un dels millors moments de la seva carrera.

0: Elton John en directe a Austràlia el 1986, el primer disc que es va comprar la Conxita Salvador Arqués de Bellver de Cerdanya.
1: Can I just say no to you? Kind request. Leave it alone.
0: Però ara ja estem projectant a la nostra pantalla gegant de cinema.
2: Yes.
0: Ja estem a l'espai de les bandes sonores. Digue'm la cançó de banda sonora que més t'ha agradat, o el tema instrumental, encara que no necessàriament t'hagi agradat la pel·lícula. La majoria de vegades, però, ens agraden les dues coses.

Sí, aquesta és una cançó original dels Bee Gees, que aquí es va dir ¿Cómo puedes arreglar un corazón destrozado? Però estem escoltant la versió que es va fer per la banda sonora de Notting Hill, perquè fa referència a l'amic Pere, que ens escriu des de Roda de Ter. Diu, tinc la banda sonora de Notting Hill i no té desperdici. Certament, Pere, l'hem posada en diverses ocasions en aquest espai. Diu, són totes molt bones. Però la meva petició ara és només instrumental. The Hurt Has Pleasure First, de la pel·lícula El Piano. Ah. Salutacions i molt bon dia a tothom. Doncs moltes gràcies, perquè és una molt bona elecció. Bon gust, Pere.

Ai, que bé que ens ha deixat aquesta música del gran Michael Nyman, un dels més grans autors de bandes sonores, en aquest cas, doncs, de la pel·lícula El Piano, de 1993, que va dirigir Jane Campion, amb aquest tema, The Heart Asks Pleasure First, el cor primer demana plaer. Per cert que la directora és de Nova Zelanda i recordem que almenys tenim un oient a Nova Zelanda i que tots aquells que ens escolteu lluny d'on fem el programa, que és Catalunya, Andorra o les Balears, ens agradaria molt que ens escrivíssiu, encara que només sigui per dir que estic a tal lloc i escolto el programa per internet, és clar, en directe o en diferit. En aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock, on sempre intentem acariciar la teva memòria. Ara mateix estem projectant. I la Mireia Ruiz, des del Masnou, ens diu: hola, Albert, primer de tot felicitar-te pels meravellosos programes que fas. Moltes gràcies, Mireia. M'acompanyen quan faig el camí a casa, tornant del treball. Aquest espai de les bandes sonores m'ha agradat especialment. La meva preferida és Cry to Me, de Salomon Burke, de la pel·lícula Dirty Dancing. L'he vist mil vegades. Agraïda, Mireia Ruiz.

Cry to me, plora per mi, una cançó molt curta, com la majoria de les cançons dels anys 60, perquè aquesta és original de 1964, tot i que es va utilitzar a la pel·lícula Dirty Dancing el 1987. El seu autor, Solomon Burke, havia nascut a Filadèlfia el 1940 i va morir estant a l'aeroport d'Amsterdam el 2010. Gràcies, Mireia, de Masnou. La pel·lícula i la seva banda sonora, la de Dirty Dancing, agrada a molta gent, com també la de Pretty Woman, de la que estem escoltant un tema d'amor poc conegut però molt maco, per donar pas a la tercera i última proposta d'aquest espai de bandes sonores.

0: música per somiar despert. I en colors. Des de Barcelona, la Mònica ens diu, en el seu correu rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com: Hola Albert, m'encantaria escoltar Aquarius amb la cinquena dimensió. El nom de la pel·li d'aquesta banda sonora és Her, de 1979. Gràcies, Mònica. Doncs sí, Her va ser primer un musical de Broadway, de hippies, que es queixaven de la guerra del Vietnam i que en algunes escenes sortien despullats amb la qual cosa, totalment despullats, o sigui, pilota picada. I això, doncs, va ser en el seu moment polèmic, oi? I 10 anys més tard d'estrenar-se el musical als teatres, el 1979, com molt bé deia l'amiga Mònica, Milos Forman va dirigir l'adaptació al cinema. No perdis la sintonia, Cocodril.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert.

0: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
1: Laboratori Corbí, cuina i bany, directament amb nosaltres. Carrer Barris i Buixó número 33 de Palafrugell. Hores convingudes.
2: Sonats, el Festival de Comèdia de la Costa Brava torna més riures que mai. Monòlegs, teatre, clowns i espectacles familiars per a tothom. Divendres 19 de juny a 9:45 de la nit, no et perdis l'espectacle de Carles Sans, Per fi me'n vaig, dins el Festival Sonats al Teatre Municipal de Palafrugell. Sonats, vine i gaudeix d'un festival únic. Entrades al web sonats.cat.
3: Ens ha arribat un camió de plats de dutxa en resina de totes mides i colors per liquidar preus de buixeria.
4: A on?
3: Al reydelarajola.com.
4: A on?
3: Al reydelarajola.com!
5: Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
6: Gràcies, Montse. Gràcies, Noemí. Sí, programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock. Que sempre intenta fer-te costat. I fins i tot que mentre soni el programa i tu l'escoltis, puguis oblidar-te de tot allò que ara mateix et preocupa. Algú va dir... La ment ho és tot. Et converteixes amb el que penses. I amb quina cançó estàs pensant?
7: Hola, bona tarda, Albert. D'entrada, moltes gràcies. Voldria escoltar una cançó que fa molts anys que no la sento, d'una cantant italiana que es diu o es deia Nada, i el títol de la cançó és Hace frío ya.

0: Aquesta ara feia molt de temps que no sonava aquí al programa, però va ser un èxit el 1969 en italià, Ma che freddo fa, i també en castellà, Hace frío ya. La cantant, efectivament, es diu Nada, ara té 72 anys, i bueno, amb aquesta cançó va quedar cinquena al prestigiós Festival de San Remo. Ella va ser guanyadora en diverses ocasions del Festival de San Remo.
1: Això és Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
0: Sí, però m'agradaria saber on està el piano, perquè em fa sentir bé. Ah, mira, ja arriba el piano. Gràcies per escoltar qualsevol de les 125 emissores que emeten aquest programa en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Illes Balears, per la FM, alguns també per en simultani per la tele, per la TDT. Per al canal de... No ens veus, però és millor, perquè això és ràdio, tu. No ens agrada la ràdio amb càmeres. A més, és molt avorrit. Si acabes d'incorporar-te, ja fas una micatona tard. O sigui que si no et vols perdre res, aquí tens una segona oportunitat. Pots... És que em feu riure. Pots recuperar els últims programes emesos a les plataformes iVoox, entre d'altres, també. On està? Ah, sí, a Amazon Music, a YouTube, a iTunes, a Apple. Per escoltar-nos en diferit, íntegrament o per fragments, o per descarregar l'arxiu i portar-nos amb tu allà on vagis. Ja saps que al mar o a la muntanya, el Coco t'acompanya. I participa. Pots fer-ho per correu electrònic enviant un correu a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. Així ho ha fet Amador Maestro, que diu: hola Albert, enhorabona pel programa, m'agrada molt l'apartat que fas de les versions. Et proposo una joia amagada del grup Blondie, versionant Ring of Fire, cançó gravada especialment per a la pel·lícula Rudy de 1980, on la banda Blondie apareix interpretant-se a si mateixa. És una comèdia musical amb fracàs comercial per aquesta raó, la banda sonora. Una barreja brillant i eclèctica de gèneres. Va quedar limitada i arraconada, convertint-se el doble long play en una autèntica raresa, indispensable per col·leccionistes durant molts anys. Doncs mira, nosaltres no coneixíem això, i mira que ens cau bé Debbie Harry, la cantant del grup Blondie, la que va ser conilleta Playboy, però realment aquesta no va ser una versió afortunada.
2: Oh, thanks. Bye-bye.

L'amic oient amador maestro ens ha descobert aquesta raresa, aquesta versió del Ring of Fire per al grup Blondie. Es veu que es va fer només, o expressament, per la pel·lícula Rowdy de 1980, on la banda apareix interpretant-se a si mateixa. Però ja el mateix Amador diu que és una comèdia musical que va tenir un gran fracàs comercial precisament per la seva banda sonora.

David Harry no tenia el seu dia quan va gravar això. Ring of Fire, Anell de Foc, va tenir moltes versions. La més popular va ser la que el 1963 va fer Johnny Cash.

Per cert, si t'agraden les pel·lícules biogràfiques relacionades amb intèrprets, amb cantants o amb gent de la música en general, et recomanem que recuperis, si pots, la pel·lícula que se li va dedicar a Johnny Cash, que està força bé i que es diu En la cuerda floja. El protagonista va ser Joaquín Phoenix. En la cuerda floja. I de Blondie, que escoltàvem abans versionant aquesta cançó, preferim quedar-nos amb el seu gran èxit, Hair of Glass. Aquell cor de gel que ens fa ballar des de 1979.

0: Heart of Glass. Aquell cor de gel. Debbie Harry, la conillet Playboy al capdavant de Blondie, fent-nos ballar. Sí, sí, encara omple la pista a les nostres sessions, que per sort seguim celebrant les tardes de diumenges des de les 6 en punt i fins a les 10 a la discoteca Barrocos de Barcelona, carrer Aribau 242. Portem més de 14 anys. Encara no has vingut ni una vegada? Doncs no t'ho pensis gaire, que ja tenim una edat i no sé quant de temps portem a aguantar això. També aprofito per recordar-te que m'agradaria saber quina cançó t'ha fet ballar. Una, dels anys 60, 70, 80, 90, 2000. Ah, i de pas em dius quina era la teva discoteca preferida. És per la secció última d'aquesta hora de programa, la que diem els més ballats a la història.
1: Per no perdre la memòria, Cocodril Club. Amb l'Albert Malla.
0: Compartint emocions. Recuperant il·lusions. Amb moltes cançons que et diuen més cosetes al cor que al cap. Algunes de les quals encara poden provocar-te com una mena de pessigolles a les neurones. I altres s'han convertit en autèntics himnes. Digue'm quina és la teva, quina tens desitjos de compartir. Envia'm un correu a cocodrilclub@gmail.com. Com ha fet des de Barcelona la Esther Cross Carulla, que em diu: hola Albert, en un programa anterior una oient et va demanar Te amo d'Humberto Tozzi. Sí, fa poc. Diu: junt amb Glòria són els seus èxits més representatius, però hi ha una que es diu Claridad, que em porta bons records i que m'agrada molt. Un petó, Albert. Doncs tens raó, és de 1980.

Claridad. 1980. Humberto Tozzi. La cançó de l'amiga Esther Cross de Barcelona. Sí, el seu primer èxit l'escoltàvem l'altre dia perquè ens ho va demanar una altra amiga oient. Va ser Te Amo, però el més internacional, sens dubte, va ser Glòria, que ara mateix podríem escoltar, però en una versió realment espectacular. En directe.

versió de luxe, versió més llarga i, a més, versió diferent, enregistrada en directe al prestigiós Royal Albert Hall de Londres el 1988. Mentre l'escoltava, m'estaven arribant unes bones vibracions i he pensat que també seria una bona cançó, una bona proposta per l'espai del bon rotllo. El gran èxit d'Umberto Tozzi, que curiosament es va fer més internacional quan la va versionar en anglès Laura Branigan.

Laura Branigan va tenir sort amb aquesta versió, però no va tenir sort a la vida. Va morir molt jove. Era d'Estats Units, havia nascut el 1952 i va morir el 2004. Aquesta va ser la seva cançó insígnia, Gloria, que va aconseguir el certificat de platí el 1982, quan s'hi va estar 36 setmanes a la prestigiosa llista Billboard Hot 100 d'Estats Units. En el seu moment va ser tot un rècord per una artista femenina i va arribar fins al número 2. Un record dels Cocos per Laura. I ara la meva especial, que avui dia no seria tan especial, però que ho va ser entre d'altres coses, perquè em van robar el disc. Sí. Un disc de 1971. I jo sabia qui me l'havia robat, eh? Una cançó poc coneguda, però que espero i desitjo que t'agradi molt, When You Are a King, quan ets un rei, del grup White Plains. Bueno, el disc és del 71, però a mi em va desaparèixer el 1989, i en aquell temps, si un disc estava descatalogat i, a més, en aquest cas va ser poc conegut, no el podies trobar enlloc, ni als mercadillos d'ocasió. Ai. Aquesta persona que me'l va dispar se'n va anar a viure a uns 1.000 quilòmetres d'on era jo, però un dia, per casualitat, el vaig poder recuperar amb uns quants més. Jo trobava a faltar aquest, però resulta que me'n faltaven bastants més. I hasta aquí puedo leer, que deia l'enyorat Jordi Estadella quan presentava l'1, 2, 3 a televisió. Ho dic perquè després també el recordaré mai. Ara, de moment, aquest grup, White Plains, eren britànics, van durar molt poc, només van fer 5 discos singles.

0: recomanar-nos alguna cosa?
1: Envia una nota de veu al 972 30 42 12. El telèfon de sempre, que ara també té WhatsApp. 972 30 42 12.
2: Gràcies per la ràdio.
3: All Hit Radio.
4: Cocodril Club.
5: Oh, se está bien con la radio.
4: Cocodril Club, amb Albert Mallà.

0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Tranquil, tranquila. Estàs a la ràdio i al seu màgic món de sensacions. Diuen que allà on hi ha música no pot haver res de dolent, però aquí, a més, és la teva música, la música de la teva generació. I posats a imaginar, tu ja hi eres als anys 80? És que la cinta de casset va formar part de les nostres vides. Durant més de 30 anys va ser l'únic format d'àudio domèstic per enregistrar so i per reproduir-lo. I a més va ser universal. Vull dir que tothom, gairebé tothom, i arreu del món tenia un aparell per gravar o reproduir cintes de casset. Ara hi ha molts formats, moltes maneres, però llavors, tot i que majorment s'utilitzaven els cassets per gravar cançons, i especialment cançons de la ràdio, quan no es tenia butxaca per comprar tots els discos que t'agradaven, no era només per música. Gràcies a les cintes de casset hem conservat i ara podem escoltar veus de persones estimades que ja no estan entre nosaltres. Recordo també quan ens reuníem tots els de la colla per gravar-li com una mena de programa de ràdio a un altre amic que potser per feina o per estudis havia marxat lluny. I bueno, feien bromes i li dedicàvem coses, per exemple, per al seu aniversari. Li enviàvem per correu i ens imaginàvem que al rebre'l valoraria molt més aquest regal que qualsevol objecte que es pogués comprar a les botigues. Bueno, si estiguéssim a final dels anys 80 i estiguessis preparant un viatge en cotxe, a més de les camises, les mudes, etc, etc, imagina't que estàs preparant una cinta de casset que la vols gravar per endur-te-la al viatge, perquè t'acompanyi, perquè el viatge sigui més maco. I després, quan passin els anys, cada cançó d'aquella cinta et recordarà el viatge que imaginem que va ser feliç. Posats a imaginar, oi? Quina cançó posaries a la cinta? Hi ha oients que se les estan apuntant totes i volen gravar aquesta cinta de veritat. Des de València, l'amic Juanjo Monpó diu: ei, per la cinta de casset, què tal Chiquilla de Seguridad Social? Un grup molt roquer i, a més, valencià.
1: És veritat! Chiquilla!

Ai, Chiquilla va ser un gran èxit del grup de València Seguridad Social, un grup referent del pop espanyol format per José Manuel Casany. I va ser èxit el 1991. Una cançó que sovint posem en els bolos quan adaptem aquest programa en directe cara al públic i adaptat a Sessió de Ball, sobretot en temps de festes majors. I saps, Juanjo, que ens has proposat aquesta cançó per la cinta? No tan sols la coneix la gent, és que la gent la canta. Se sap la lletra de Chiquilla de memòria. Però aquesta cinta està resultant, com el programa, força variat. Això ens enriqueix a tots, eh? En Carles Serra, des de Llavaneres, s'han recordat una cara B. Normalment en els singles ja sabeu que les cares B estaven per farcir, no? Però que no acostumaven a ser bones. Les bones se les guardaven perquè fossin cares A de diferents singles. Però hi havia excepcions, com aquesta que ens demana en Carles, de Simon & Garfunkel. Aquí va ser la cara B de Cecilia i es deia El único muchacho que vive en Nueva York.

The Only Living Boy in New York. Que aquí es va a dir el único muchacho que vive en Nueva York. I que Espanya va ser cara B de l'èxit Cecilia en single el 1970. És una edició molt reconeguda i difícil de trobar pels col·leccionistes. El format single, eh? Perquè en long play la cançó forma part d'un àlbum sense desperdici, absolutament mític, absolutament històric. L'àlbum que portava com a títol genèric el d'una de les grans obres de Paul Simon i el Garfunkel. Puente sobre aguas turbulentas.

0: Gràcies per la teva proposta des de Llavaneres, amic Carles Serra. Prenem nota per la fantàstica cinta de casset que estem gravant entre tots. Per anar de viatge, potser de dia, potser de nit, potser aquí al costat, potser molt lluny. Hem d'anar més lluny que cantava el llac. Potser per autopista. Potser per acompanyar-nos en una cua d'aquelles interminables. O potser per carreteres solitàries. I de moment deixem aquesta secció amb la proposta d'en Miquel, que diu que ens escolta des d'Osona. No ens diu exactament des de quina població, però en fi. Diu: Albert, jo incluiria la cançó de Gino Vanelli, Felizia. Tinc bons records de la mateixa. La vaig escoltar per primera vegada a la teva discoteca de Barcelona, el Cocodrilo Club. Cap a l'any 96. Ah, doncs Felizia és de 1974. Gino Vanelli, el seu autor i intèrpret, ara té 73 anys, havia nascut a Montreal, a Canadà. I aquesta és la cançó que ens va demanar quan vam tenir de convidat aquí a l'estimat i enyorat company radiofonista, televisiu, persona, gran persona. Padrí, padrí de la festa del 15è aniversari en antena d'aquest programa, que ara ja en té 32, Jordi Estadilla. Jordi, em podries destacar de totes les cançons que formen part de la teva banda sonora personal intransferible una i explicar-me el motiu d'aquesta elecció?
1: Mira, la resposta és no, perquè n'hi ha tantes que, evidentment, és molt difícil, no? I cauríem en tòpics com Imagine o tòpics com My Way, etc. Ara, l'altre dia vaig descobrir un disc, un vinil, per favor, i el vaig posar. I era Felice, de Gino Vanelli, dels anys 70 i pocs. I quina és l'anècdota d'aquest disc? Bé, l'anècdota d'aquest disc és que al Mil por Mil, nosaltres els divendres, fèiem una mena de concurs entre el Comelles, el Ballador i jo.
0: Us picàveu.
1: Ens picàvem i defeníem tres discos cada un. I aleshores anava pujant allò per votacions dels oients i un quedava disc com ell. I jo vaig guanyar amb Felice. I va ser l'únic país del món on l'àlbum de Gino Vanelli, que era un long play, es va extreure amb single Felice. I a més amb el segell de Disco 1000. Ostres, i això per mi va ser un esclat d'alegria, al mateix temps un cop de prestigi davant dels mestres, com eren el Pallardo i tal. Me colgué una medalla.

0: Felice. Quina elegància, quin bon gust el del company Jordi Estadella i també el de l'amic que ens ha proposat aquesta cançó per al nostre caset, l'amic Miquel des d'Osona, on sabem que tenim molts amics. Aquí al Coco ja ho veus, música de bon gust.
1: Felice.
0: Música per sentir-te a gust, per reconfortar-te.
1: Oh, my Felice.
0: Ai, és que quan m'agrada una cançó la poso 7 vegades seguides, però esclar, a vegades no me'n recordo que no estic sol. Suposo que no estic sol. Suposo que hi ha algú escoltant el programa. I també suposo, posats a suposar, que alguna vegada has ballat una cançó en una discoteca. Sí o no? Digue'm quina, que la compartirem. Vinga, anima't. No ets gaire bailongo, tu? O bailonga? Fes memòria i m'envies un correu. Cocodrilclub, tot junt, @gmail.com. Els més ballats de la història.

0: I aprofita per dir-me quina era la teva discoteca preferida, que segurament ja no existeix, però que al anomenar-la, al recordar-la, també la recordaran molts altres oients. Espero el teu correu aquí a cocodrilclub@gmail.com. Com ha fet des de Manresa l'Eduard, que ens diu: a mi cap al 84 m'agradava molt ballar Rock and Roll is King de la ELO. Ah, la Electric Light Orchestra. Sí, va ser un dels seus brillants temes. I diu l'Eduard: la meva disco preferida era el Memphis de Manresa. Bueno, sempre s'havia dit Memphis de Manresa, però estava a Sant Fruitós de Bages, eh? Per cert, que aquesta discoteca, Eduard, no sé si ho saps, s'ha mantingut activa des del 79, que es va inaugurar, fins ara, fins al 2026. Bueno, ara no es diu Memphis, es diu Villa Martini, però ha anunciat el seu tancament a finals d'aquest estiu. Però bueno, déu-n'hi-do, eh? Ha funcionat del 79 al 26. I fins aquí ha funcionat el nostre programa, que espero i desitjo que t'hagi més o menys agradat. Ah, i un últim favor. Procura ser feliç, Cocodril.
1: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.

0: Benet Pibernat, distribuïdor de gasoil per a calefacció a domicili. Telèfon 972 30 02 21.
1: Aquest juny celebra els 10 anys del Montessori Palau Montgrí d'una manera molt especial. Fins al 14 de juny, busca els cartells amb les preguntes en els establiments col·laboradors de Torroella de Montgrí, l'Estartit, l'Escala i Palafrugell i apunta les respostes al llibret que podràs recollir al mateix local o a l'escola. Els participants podreu guanyar vals regal i obsequis per valor de més de 200 euros. El sorteig es farà el 14 de juny durant la gran festa de celebració dels 10 anys del Montessori Palau Montgrí, on hi esteu tots convidats. Més informació i inscripcions al web montessoripalaumontgrí.com.
2: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
3: Cada dijous al matí, entre les 11 i les 12, al local social de la Sauleda, grup de criança amb Glòria Villalba de Mestímut, un espai per sentir-se segura parlant sobre la maternitat. És un refugi per obrir-se, compartir i també sostenir i acceptar les diferents situacions. L'activitat és gratuïta, però cal inscriure's abans per WhatsApp als telèfons que podeu trobar al web cultura.palafrugell.cat.
4: Restaurant Can Pere, de Begur, l'autèntica cuina casolana amb menú diari de dilluns a divendres. Menú festiu, caps de setmana, carrer Francesc Forgues, número 1, al costat de l'Ajuntament de Begur.
5: Necessites canviar el teu frigorífic? Vols una rentadora de baix consum?
6: A Corbí Electrodomèstics tenim una exposició de més de 400 metres quadrats amb un servei d'entrega dels nostres articles en 24 hores.
5: Corbí Electrodomèstics, obert de 9 del matí a 9 de la vespre. No tanquem al migdia.
6: Corbí Electrodomèstics, carrer Mestre Sagrera, número 9, de Palafrugell.
2: Tot el que passa a Palafrugell t'ho expliquem primer a Ràdio Palafrugell. A la web, a les xarxes i cada dia a l'antena de la ràdio. El 107.8 FM. Cada dia, les 24 hores, la ràdio pública és referència informativa.

0: Ràdio Palafrugell. Ràdio Palafrugell. Hi trobaràs l'actualitat del costat de casa i la música que més et sorprendrà
1: i t'enganxarà.
0: Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.

0: Les tardes de Ràdio Palafrugell sonen amb la millor música. De dilluns a divendres, a partir de les 4, en Carles Martínez ens ajuda a fer baixar el dia a la tarda musical de Ràdio Palafrugell.
1: Com sempre, dilluns a divendres trobaràs aquí un servidor, Carles Martínez, escampant la veu per tota la Costa Brava.
0: La tarda musical de Ràdio Palafrugell.

0: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell. Laboratori Corbí. Som especialistes en disseny de cuines i espais. Treballem en 4D i fem la cuina en funció de les teves necessitats.
1: Som distribuïdors de la marca Saitra i de diferents marques d'electrodomèstics de la mà de Corbí.
0: T'esperem a hores convingudes al carrer Barris i Buixó número 33 de Palafrugell i a Instagram a @labcorbí.
1: La cuina dels teus somnis a Laboratori Corbí.
2: ASB Motor, gestió de vendes i vehicles d'ocasió. Més de 100 cotxes en estoc. Carrer Picasso 50, cantonada carrer Barris i Buixó de Palafrugell. ASB Motor.
3: Aquest estiu, fes el pas. Forma't com a socorrista i converteix-te en el professional que pot salvar vides. El certificat de professionalitat de socorrisme en espais aquàtics naturals t'ofereix titulació oficial i inscripció al RUPEC. Té una durada de 315 hores i s'inicia el 25 de juny fins al 4 de setembre. Per a més informació, informa't al Servei d'Ocupació Municipal de Palafrugell o truca al 972 61 18 20. No deixis escapar aquesta oportunitat.

Música, actualitat i esports. Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell, l'emissora pública de casa nostra.

0: No llegiu Mediterrània. La teva llibreria a Palafrugell, carrer de la Tarongeta 24, molt a prop del mercat. Si no tenim el llibre al moment, te'l demanem. No llegiu Mediterrània. A cada lectora i lector, la seva lectura.
1: Ni un, ni dos. 40 anys al vostre servei. Planxisteria La República. Planxisteria La República. La més alta qualitat en reparació de mecànica, planxa i pintura. A Mont-ras, darrere del pas elevat de la carretera de Palamós, Planxisteria La República. 40 anys al vostre servei.
2: Mobles de bany de totes les mides i colors en liquidació a preus de fàbrica. Els teus somnis al millor preu.
3: A on?
2: Al reydelarajola.com.
3: A on?
2: Al reydelarajola.com.
4: Petrolis Costa Brava, telèfon 972 30 18 05. La solució més fàcil i ràpida per tenir gasoil a l'instant a casa seva. Recordi, quan necessiti gasoil, posi's en contacte amb Petrolis Costa Brava, distribució de gasoil a domicili per a calefacció agrícola i automoció. Petrolis Costa Brava, a la mateixa gasolinera de Regincós. Telèfon 972 30 18 05. 972 30 18 05.

Yeah. Posa't en contacte amb Ràdio Palafrugell. Vols saludar-nos? Demanar música? Explicar-nos alguna cosa? Envia una nota de veu al 972 30 42 12. El telèfon de sempre, que ara també té WhatsApp. 972 30 42 12.

0: Òptica Pardo, 75 anys al servei de la teva visió. Òptica Pardo, plaça Llibertat número 8, la Bisbal d'Empordà.
1: Aquest juny celebra els 10 anys del Montessori Palau Montgrí d'una manera molt especial. Fins al 14 de juny, busca els cartells amb les preguntes en els establiments col·laboradors de Torroella de Montgrí, l'Estartit, l'Escala i Palafrugell i apunta les respostes al llibret que podràs recollir al mateix local o a l'escola. Els participants podreu guanyar vals regal i obsequis per valor de més de 200 euros. El sorteig es farà el 14 de juny durant la gran festa de celebració dels 10 anys del Montessori Palau Montgrí, on hi esteu tots convidats. Més informació i inscripcions al web montessoripalaumontgrí.com.
2: Nous espais, gran oferta, liquidació de mobles de cuina per renovació d'exposició. Aprofita aquesta gran oportunitat a Nous Espais, carretera de Palafrugell a Regincós, davant del radar.
3: Sonats, el Festival de Comèdia de la Costa Brava torna més riures que mai. Monòlegs, teatre, clowns i espectacles familiars per a tothom. Divendres 19 de juny a 2:15 de la nit, no et perdis l'espectacle de Carles Sans, Per fi me'n vaig, dins el Festival Sonats al Teatre Municipal de Palafrugell. Sonats, vine i gaudeix d'un festival únic. Entrades al web sonats.cat.

Música amb segell Ràdio Palafrugell. Et posem la millor música d'artistes locals. La música que es crea a casa nostra sona sempre a Ràdio Palafrugell.

0: Bona tarda a tothom, sí, perquè som aquí ja. Tenim ja aquest carrusel que ha començat. 24 colles. Mira, mira quina
1: cosa. La ciutat de primavera!
0: Que porten... Que porten ja moltes hores, eh? Perquè recordem que el carrusel Costa Brava comença ara, però que les festes de primavera ja portem uns quants caps de setmana amb moltes activitats i ells ja han anat fent les matines també, doncs, aquests dies. Tenen molta festa.
1: Exacte, i la tostarrada són els que obren aquest carrusel Costa Brava. Però a part de la tostarrada tindrem un total de 24 colles, eh, aquesta tarda.
0: Exacte, de les colles que són d'aquí Palafrugell, com les que venen de fora, veurem doncs també tota la feina que han fet les colles d'aquí Palafrugell, molta feina també, amb una sèrie de reportatges.
1: Nosaltres, Ferran, som aquí a l'inici, però la gent del Costa Brava, sí tenim.
0: Exacte, perquè estarem molt ben acompanyats, perquè tenim la Rita Valero i en David Calçaran, el cap d'en Prat. Què tal? Bona tarda.
2: Aquesta connexió, nosaltres, com bé dèieu, som aquí al Camp d'en Prats per explicar la recta final del que serà el carrusel Costa Brava. Lògicament, vosaltres us trobàveu a la plaça del Sol, però el carrusel passarà també pel carrer Torre Jonà, amb el carrer de la Lluna, arribant aquí al Camp d'en Prats i continuarà pel Barris i Buixón. Aquí ens trobem amb la Rita Valero. Què tal? Bona tarda, Rita.
3: Molt bona tarda. Doncs, com cada any aquí, encantada, encantats tothom de tornar a retransmetre aquestes festes de primavera, les número 64 aquest any ja.
2: 64, és que les festes de primavera, per qui no ho sàpiga, tenen molta història. Parlem una mica d'això, perquè es van crear l'any 1963. En aquell moment, doncs, hi havia la censura franquista que prohibia tota mena de carnavals i aquí a Palafrugell varen ser tan hàbils com per inventar-se una mica de festejos primaverales, ho van anomenar d'aquesta manera en aquells inicis, i d'aquesta manera el governador civil va dir sí, sí, ho podeu fer, però va ser un carnaval encobert. I d'aquí, doncs, el poble se les va anar fent seves i d'aquesta manera hem arribat a la 64a edició. Sí, sí, un carnaval de carnavals que des de fa 5 anys és reconegut per la Generalitat de Catalunya com a element festiu patrimonial d'interès nacional. Per tant, estem parlant d'una d'aquelles activitats, esdeveniments, grans esdeveniments reconeguts per la Generalitat, com poden ser la processó de Verges, com pot ser la Patum. En definitiva, estem davant d'un gran esdeveniment i això ens omple d'orgull. I més orgull també, doncs, perquè és un carnaval, és una festivitat feta per la gent del poble i pel poble. També rebem una allau de visitants, de ben segur moltíssima gent ens està veient a través de diferents televisions locals d'arreu de Catalunya, el qual us agraïm moltíssim i també us convidem a les properes edicions de les festes de primavera, el carrusel Costa Brava, que vingueu aquí a Palafrugell, perquè això, sens dubte, és una festa única.
3: I tant que ho és, i tan única que, de fet, tenim tots els voltants plens, els hotels, els hostals, està tot ple, tot Rodalies, puc donar-hi fe, eh? I bé, hem de dir que en aquesta ocasió tenim 24 colles que hi participen, ni més ni menys que 24. Són moltíssimes, però totes amb un espectacle fantàstic que val la pena quedar-se a veure'l. Tenim colles d'animació locals, d'aquestes en tenim 3, i no locals, i d'aquestes en tenim 2, que seran les primeres que passaran a donar-nos aquesta alegria, aquesta gresca i totes aquestes ganes de disbauxa. Després tenim les comparses, no locals i locals. Les no locals són no inèdites, ja van estrenar-se, i seran 3 en aquesta ocasió. I les locals són inèdites, serà la primera vegada que les veurem, i seran 5. I per últim tenim les carrosses, tota aquella espectacularitat de tot el muntatge de la carrossa, la construcció, tota la feinada que porta a sobre. No locals i no inèdites en tindrem 4, i locals inèdites, que potser són les més esperades, en tindrem 7. Totes aquestes comparses, carrosses, balls, tancaran una altra vegada amb les carrosses d'animació, que ens tornen a donar l'alegria del fi de festa o fi de la baixada, perquè la festa continua.
2: Correcte. La Rita ens explicava el que eren, que hi havia comparses i carrosses inèdites i no inèdites. Les inèdites acostumen a ser les de Palafrugell, per tant, avui s'estrenen amb aquest projecte, no la colla, perquè ja porten molts anys d'experiència, i el que són no inèdites són les colles que ja han desfilat en els carnavals d'hivern. Però volem posar ara especial atenció a les colles inèdites, les de Palafrugell, perquè són molts mesos de feina al darrere, perquè avui puguin desfilar. Nosaltres els hem anat a visitar en els seus tallers i en tenim aquest reportatge.
4: Mira, el procediment per preparar una carrossa és primer buscar temes i quan es decidim per un tema començar a buscar llibres, internet, sobre això, doncs començar a treballar. Que si has de fer figures i a partir d'aquí, doncs, hores de feina.
5: Tenia eines per tallar fusta, per tallar ferro, màquines de soldar, estenalles, ariqueta, per fer tots aquests dibuixos, doncs fan falta soldadors, fan falta eines per tallar el porexpan.
4: Hi ha feina mental, es fan esbossos, avui en dia tenim una eina molt bona, que són les tablets i els ordenadors, i dius, bueno, a veure, si jo poso aquesta foto aquí i la retoco, a veure què me surt.
5: Fem una petita maqueta i llavors el que fem és això, seguir aquesta maqueta amb la idea que tenim.
6: Pues aquí te diré que no me creuràs, no me creureu que és improvisat. O sigui, jo tinc la idea, la temàtica, no faig ni plan ni maqueta i m'emmerdo d'aquella manera que després no saps per on sortir, però bueno, improvisar sobre la marxa, a veure què poso aquí, què poso allà, què trobo al contenidor per aprofitar i a partir d'aquí, pues, anar fent.
7: Nosaltres no, ni dibuix ni maquetes, anem directament amb intel·ligència artificial i després anar fent.
6: M'emmerdo d'aquella manera que després no saps per on sortir, però bueno, improvisar sobre la marxa, a veure què poso aquí, què poso allà, què trobo al contenidor per aprofitar i a partir d'aquí, pues, anar fent.
7: Nosaltres no, ni dibuix ni maquetes.

0: val. El que passa que, per exemple, per fer ninos, vull dir, necessites espuma, no pots fer-ho amb una altra cosa, no?
1: O sigui, el fet de treballar amb materials tan tous, o sigui, que pesin poc, és molt, molt bo. És positiu a l'hora de treballar-lo, i negatiu perquè només toca les trencades.
2: Això, es trenca molt ràpidament, de molt bon treballar, però les planxes de poliuretà, que són més mal treballades, són més resistents i són les que tenim allà. O sigui, aquesta any fusta, ferro i planxa de poliuretà i poliestirè. I molts de cargols.
3: Aquest any hem apostat molt pel tema del poliuretà. Poliuretà i porespan, els dos elements aquests més manejables per fer figures en si.
4: Em sembla que som l'única colla que fa servir 100% fusta i poliuretà. No trobareu ferro en lloc. És res més que el xassi de la carrossa.
0: Volem reciclar bastant tot el que podem.
5: Tot el que veiem pel carrer o a la feina que ens sobra, que, ostres, podem reutilitzar fent això, ho fem. I aprofitant tot el que trobem i ens dona gastar el mínim en el que és espuma de poliuretà i pintura.
1: Tot ho hem fet aquí. No hem sortit d'aquesta nau per res.
3: Hi ha moltes peces que els fem aquí a la nau, però sí que és veritat que ens els guardem perquè són peces delicades, es trenquen molt fàcilment, llavors es tenen guardades i fins a l'últim moment no es munten.
0: I llavors s'han de col·locar, que moltes vegades els has de redistribuir, perquè amb el dibuix te queda molt bé, però llavors quan la veus posada dius, ostres, quedaria més ben allà.
3: Intentem ficar els elements de tal manera que més o menys puguis veure tots els elements de la carrossa. Però sí que és veritat que sempre hi ha un element que no pots veure d'un costat i d'un altre.
1: No és solament guarnir una carrossa i deixar-la així de la babala, no. A dintre tot té una formació sòlida i llavors ho anem omplint amb cosetes.
0: Hi ha elements i figures que t'assembla que són molt difícils i llavors dius, ostres, me surt molt bé. Hi ha altres que dius, va, això de seguida estarà fet i t'acosta molt.
2: No hem agafat una planxa rodona i ja està feta. No, és tira per tira. No són planxes senceres, són tires per tires amb el gruix i les dimensions que veieu aquí.
4: Estem fent plaques totalment per separades i després ens anem ajuntant i anem fent aquests mosaics, aquesta mena de relleus. Ens sentim més còmodes treballant amb això d'aquesta forma.
0: Hi ha moments en què tots han de fer de tot. Si no fan de tot, no fas el que faig jo, o no faig el que fas tu, però t'ajudo, o m'ajudes.
1: Aquí no tenim càrrecs. Aquí tots som iguals i tothom fa el que sap i pot.
3: Tothom és benvingut. Això és una cosa que molta gent diu, és que jo no sé fer res. No, tot és posar-s'hi. Vull dir, tot és intentar agafar un ganivet i començar a tallar per provar-ho.
1: És posar-hi cara.
4: Nosaltres no tenim ni serrallers, no tenim electricista, no tenim res. Vull dir, nosaltres intentem fer una mica de tot.
5: Som dos persones fent les carrosses, però aquí la màquina pensant és... Jo tinc el cervell ja fregit. Perquè no m'ha acabat encara i has d'idear, a veure, per què fas aquí, per tapar això, per dissimular i tenir.
6: Vam intentar treballar una mica amb comissions per no carregar molta feina sempre a la mateixa persona. Pues jo què puc fer? A mi què se'm dona millor? I llavors fer aquestes petites comissions i la gent que s'anima a col·laborar, pues indicar una mica on encaixa millor per poder treure el projecte.
3: Predomina, per exemple, gent amb tema de soldadures, de ferro o pintura. Que no és fàcil pintar a vegades certes peces. Llavors has de tenir una mica d'idea de com pintar les coses. Això per mi és... Sempre dic que pots fer una figura lletja, però la peça clau és la pintura. Això fa molt.
2: Nosaltres fem una mica de tot. El que sí que no sabem és pintar, però cada any l'encertem. Podem fer coses bé, podem fer coses malament, però si més no, cada any la pintem com teníem pensat que sortiria.
1: I llavors has donar unes patines i donar un toc d'artista. I llavors ella és l'artista i és la que dona el toc d'artista en la carrossa.
0: Els que pintem ja sabem que si el fas amb la llum de dintre no te quedarà igual a fora, per això has d'aprofitar la llum del dia. Esclar, aquí estem molt limitats.
3: Aquí ho pots veure molt bé, però el carrer canvia molt la carrossa. És totalment contrari a el que veus aquí dintre. Molt, es nota molt. Hi ha figures que a vegades surten al carrer i es fan més petites, i hi ha altres figures que en canvi quan surten al carrer dius, ostres, quina figura tan gran i tan espectacular.
6: Aquí ho pots veure que està molt i molt bé, però ja ho hem vist altres anys, que un cop estan a fora, poden canviar els colors, les dimensions, es veu d'una altra manera.
0: Sempre hi ha alguna cosa que no surt com voldries, però bueno, això passa als millors artistes i als millors...
7: I mentre anàvem veient aquest reportatge on totes les colles carrossaires ens han anat explicant com es prepara una carrossa, la feina que hi ha al darrere, els mesos que hi estan, nosaltres hem anat avançant i ja som a la meitat, bueno, una mica endavant del carrer Torre Junalma, perquè ens entengueu, a la Sarfa Vello, i a ganes, amb moltes ganes de veure ja aquestes propostes, aquestes carrosses al carrer per rebre'ls al Camp d'en Prats i per veure com han quedat finalment.

0: terrosses, però també les coreografies, perquè les coreografies també porten molta feina, preparar-les, molts dies d'assajos i molts nervis també. I de fet, igual que hem parlat amb els carrossaires, també hem parlat amb els encarregats de fer aquestes coreografies.
1: Aquest any, com que volíem explicar una llegenda, que és una història com a tal, el que sí que hem prioritzat és que des de l'inici al fi sigui aquest conte que coneixem tots, que ens han explicat tota la vida.
2: No és una persona en total, sinó que tots portem el nostre gra d'arena i diem això combina, això no, mira aquest pas, el que he pensat a casa, i és una mica combinació de tots. No? Sí, busquem primer de tot és tenir la temàtica del que fem cada any. Bàsicament veiem la part que més es pot ballar. La part més alegre, i diem això m'agrada, és això que podem connectar amb el públic, amb la gent, amb el que podem cridar, podem ballar, i és més de tot la part més alegre de tot.
1: Nosaltres calculem unes 8 setmanes abans començar els assajos, ¿vale? Però el que també és important és primer tenir clar la música, i un cop tens clar la música, muntar aquesta coreografia. Sempre són uns de 2 a 3 mesos abans de començar els assajos.
3: Vam decidir una sèrie de músiques que ells van acabar de donar l'ok. En Jordi, que és el DJ, juntament amb el seu fill, Iker, com a professionals que són, i ens han fet els talls que vam demanar i vam anar mirant, perquè això va ser també un parell de dies d'estar amb ells i anar dient, ai, això no queda bé, ai, aquí què podríem fer per aquest pas, al principi, al final, perquè en la nostra música també hi ha una veu en off al principi i al final, explicant una mica de què va. I tot això també va ser doncs, gravant-ho amb el micro.
4: Bueno, primer va la música.
5: Primer va la música, com vam escollir més o menys les cançons que volíem que sortissin, doncs a partir d'allà doncs, fem com si fos un petit trosset de cada cançó que volem que surti, i a partir d'allà, com gairebé tota la cançó és en anglès, el que em toca fer és deduir més o menys el que està dient la cançó, i segons el que està dient en tot moment la cançó, doncs així és, doncs ho enfoco. Si està parlant de les reines dels mars, doncs estàs dient alguna cosa referent al tema de la temàtica de la reina dels mars.
6: Bueno, a veure, són moments una miqueta, pues...
7: Moltes hores,
6: nervis... No, perquè, hòstia, has de preparar tot, ara això no te surt, hores d'ensaig, perquè, hòstia, ara aquí no m'equivoco.
7: Perquè coincidim tots.
6: Clar, una altra cosa també és això, no? Intentar coincidir tots, una altra cosa, perquè, clar, entre que treballem, els que estudien, els que d'això, doncs, són moments...
7: És una mica complicat.
6: Exacte, és una miqueta complicat, no? Però, bueno...
7: Es fa.
6: Es fa com es pot, es fa...
7: Amb il·lusió, que és el que importa i que ens ho passem bé.
3: Doncs mira, els assajos n'hem fet 2 per setmana, normalment els dilluns i els dijous, a l'aire lliure. Nosaltres normalment ens col·loquem per la zona del cementiri de Palafrugell, i també teníem l'opció de que els dies de pluja anàvem a Can Genís, que ens deixaven una sala, i allà podíem assajar més tranquils i més quiets en el lloc, i després els dies de l'aire lliure podíem assajar tirant endavant i anar caminant al carrer.
1: Comencem amb música medieval, perquè això està ambientat a l'època medieval, en el poble de Montblanc, i llavors, evidentment, el que a nosaltres com a trompets ens agrada sobretot és poder ballar i gaudir-la, i passem des de músiques més instrumentals a llavors músiques amb un ritme més canyero. Ai, canyero no m'agrada, però és un ritme més intens que simbolitza el cavaller, i llavors una lluita final entre cavaller i drac, tenen aquest duel, no?
2: Aquest any, Bolívia, com sempre, perquè la major part de la nostra colla és de Bolívia, Honduras, Colòmbia, Brasil... Encara no estigui representada en el ball, també hi haurà República Dominicana i Cuba també, o sigui, una mica de tots els països que tenen Àfrica en part de la seva història.
1: Jo crec que la complexitat màxima d'aquest any és que l'intentar representar diversos personatges, hi ha escenes, que en diem d'una manera així, escenes on, per exemple, hi figura el drac, i nosaltres portem tot un braç amb una mà d'un drac molt autèntic, i per tant, on hi ha el Roser de Roses, que és el final de la història, això no s'hauria de veure. Però llavors hem d'intentar moure'ns i jugar d'una manera en què cada personatge brilli en el moment que està sonant la seva música.
5: Cada música té una cosa especial i és fixar-te una mica en tot, i cada cosa, cada moment té algú que dius ai, que guai, ai, que xulo, ai, mira que guai això. Bueno, almenys jo, quan ho vaig crear així, era perquè es veiés això, el resultat del que jo tenia en el cap.
7: Que nosaltres som animadores, és per fer passar a la gent el moment més més guai de
6: que disfruti, guai. Que disfruti, sí. Que, sí. Que vegi, que disfruti de totes les carrosses.
7: Que és alegria.
6: Però això, sí, sí, som l'alegria, som a animar, som a, sí. A que la gent s'ho passi bé.
4: Perfecte, un, dos, tres, un, dos, tres. Sí? És, hi ha molts aspectes que són molt importants, no? En el món de les, del carrusel, no? Evidentment, les carrosses és un dels aspectes, però les coreografies també tenen molta importància. Aquí darrere tenim ja, doncs, com va avançant el carrusel, aquesta 64a edició, però tenim aquí una colla que precisament aquest any no han sortit. Són la colla Confeti. Bona tarda.
8: Hola, bona tarda.
4: Com es viu el carrusel des d'aquesta altra posició?
8: Bueno, molta nostàlgia i, bueno, contents també. És una altra manera de veure-ho i amb ganes de veure els nostres companys també d'altres colles.
4: No, al final també suposo que va no, un any d'agafar forces també és necessari?
8: Sí, havíem de parar un any i agafar molta força i tornar-hi l'any següent amb moltes ganes.
4: Ah, tot i que fa unes setmanes ens vau fer alguns tallers, eh?
8: Sí, vam fer un taller de maquillatge i de tatuatges que va ser tot un èxit.
4: Doncs moltíssimes gràcies, precisament. Parlarem del maquillatge, perquè el maquillatge també té molta importància a les, en les diferents colles del carrusel Costa Brava.
9: El maquillatge el dibuixem, el fem, i aquest any no ha sortit a la primera, però perquè hi ha dos colors i és molt difícil. Nosaltres portem dues tonalitats, llavors has de jugar amb moltes tonalitats, un rosa clar, un rosa flor, un rosa que sigui fúcsia, no? Un blau turquesa, i clar, que tota la vegada te quedi bé, i recordo que vam estar com 8 hores per fer la primera prova, perquè nosaltres som dels que ens maquillem i un cop maquillats ens vestim per veure allò com queda tot. Va ser una tarda bastant, bastant entretinguda, no? Però va sortir més o menys la idea. El que volíem va sortir a la primera. L'únic que hem de treballar més, doncs cosetes, perquè al cap i a la fi som 30 noies i portem un maquillatge molt elaborat i, clar, el temps aquell dia se't tira a sobre. A les 7 del matí comencen a venir les 5 primeres. O sigui, passem per estacions, diguéssim, no? Hi ha com zones. Una que pinta, l'altra que fa el dibuix de l'ull, l'altra que enganxa tot això dels puntets, l'altra que enganxa els brilli-brilli i les estrelles, l'altra que fa les galtes, l'altra que acaba d'enganxar totes les perles perquè tota la màscara va envoltada de perles. Llavors, passem per moltes estacions. De vegades, al final, quan ja està a punt d'acabar, és com, li falta alguna cosa, perquè com portem 50.000, és com que te diu, me puc marxar ja? I és com, no ho sé, sí, no, saps? Llavors, bueno, sempre fem l'últim retoc dels llavis a baix al carrer, perquè hem de dinar, i sí que és cert que la nena que ve maquillada a les 7 del matí pot estar fins a les 10 de la nit, que tens el maquillatge intacte. Evidentment que hauràs suat si fa un dia de molta calor, no? Però són maquillatges que aguanten molt i invertim molts diners perquè al final és un plat fort nostre que ens caracteritza doncs, per, no sé, per portar unes lentilles, no? Per portar uns maquillatges que al final són molt cridaners.
10: Nosaltres fem proves al tuntun, anem provant el que ens agrada, el que es fa bé amb la disfressa, igual que el cabell. Si portes perruca o postís, tot això s'ha de provar bé perquè si no pot fallar. I és veritat que aquell dia hi ha nervis per veure, anem cronometrades, o sigui, 10 minuts, dues persones, i llavors hem de tenir-ho molt, molt, molt tancat, gravat, i seguir el procés que hem fet prèviament. Els anys que hem portat el maquillatge no ha sigut una cosa molt espectacular, poder hi ha altres colles que s'ho treballen més, però penso que tenim una limitació per tota la gent que som. Llavors jo prefereixo fer-ho senzill i que ens doni temps a tots i no haver d'estar angoixats per la feinada, no? Has d'anar amb cuidado sobretot al maquillatge perquè hi ha gent que no sua, però hi ha gent que sí, i això es pot córrer una mica i que no es vegi gaire bé. Igual que el tema de pestanyes, tot això, n'hem portat, però sí que és veritat que algú li queien, llavors això... Jo prefereixo evitar-ho, anar més a lo fàcil, i així sabem que no tindrem sorpreses. Són hores i a part que tenim molta mainada, amb la mainada costa més, i tampoc volem que vagin a patir. Llavors és una cosa que ens mirem que quedi maco, però no és el nostre punt fort, diguéssim.
3: La part del maquillatge és el que hem deixat una mica pel final. La part de maquillatge volem fer alguna mica així innovador també i fer alguna cosa a la cara una mica més sorprenent, que no sigui com sempre. I també la part de perruqueria, i és això, un conjunt de rastes que hem posat, les hem tenyit una a una, n'hi ha algunes que són naturals i n'hi ha algunes que no, i les hem acabat posant en una diadema amb unes banyes, i això és el que ell dia ens les posarem amb el cabell enredat entremig, i serà tot un pentinat així molt, molt de tribu.
11: Aquest any no te puc dir res, i és així, perquè són les noies que... Perquè jo deia, a veure, anem d'aquest estil, que amb un barret i unes ulleres de sol no cal maquillar-te. Si voleu maquillar-vos, vosaltres mateixes. Ja han trobat qui per maquillar-nos, però no sé com aniran ni res, perquè jo deia, ulleres d'aquestes d'època guapes, timpang, però bueno, volen maquillar-se. Això vol dir que ulleres no portaran. No te puc dir res més.
12: Doncs bé, estem veient el que són, com es fan les carrosses, també hem vist els maquillatges, les coreografies, un munt de feina, però encara n'hi volem sumar alguna més, perquè és el tema dels vestits, aquestes confeccions, aquests patronatges, molt important també perquè puguin lluir en els carrers de Palafrugell, en els 2 quilòmetres llargs de recorregut que tenim aquí en el carrusel Costa Brava. Veiem ara com es preparen tots els vestits.
13: Nosaltres sempre invertim més o menys els 2, màxim 3 mesos abans del carrusel, però això de feina activa, per dir-ho d'alguna manera. Sí que és cert, per exemple, que nosaltres la idea hi ha anys que la tenim molt abans que l'altre. Per exemple, casualment aquest any el tenim des de l'any passat. El que ens ha permès és poder començar el procés també molt més abans, que facilita una mica més tot i no va estar amb l'aigua al coll. A casa dels trompats, el que fem sempre és ajudem de la figura d'un modista, que en el nostre cas és en Pep Jové, que ell fa tota la part que vindria a ser de confecció. Ens agrupem d'aquesta manera perquè al final en Pep treballa superbé la confecció i nosaltres tenim les mans i el temps, sobretot, per fer, doncs, per exemple, com aquí, no?, que enganxem les roses i tot això. Poder, no, tècnicament no és tan complicada, però sí que t'hi vol dedicació de molt de temps. Per tant, d'aquesta manera, doncs, fa que el cost del vestit no te l'ha de fer al 100% un professional i a conseqüència és més econòmic.
14: Amb la disfressa vam veure que no ens quedava prou bé perquè era una cosa com molt armatosta i molt grossa, i llavors nosaltres ens definim per ser una colla, doncs, que busquem el detall, busquem finura, busquem elegància, i aquell braç quedava terrible. Vam invertir moltes hores en fer aquests braços, però a última hora hem hagut de fer un canvi i n'estem molt contentes perquè creiem que la idea global, doncs, que queda més al nostre estil.
9: Nosaltres apostem més per tenir una part que es compra, però sempre adornant-la i posant-li el nostre to. Llavors, la majoria la confeccionem nosaltres i la fem i l'adornem. A nivell accessoris portem moltíssims, llavors fer una balança entre molts accessoris i una modista que t'ho hagi de fer tot no van de les mans lligades. Tenim una part de cosir, que és la meva àvia, que es diu Carmen. Ella és la que ens acaba de posar que el vestit sigui espectacular, perquè sense ella no estaria acabat. Realment, jo puc dir que els meus dissenys cobren vida, perquè el que jo dibuixo es compleix, i llavors per mi, cada any a l'acabar, és un somni, perquè jo ho he fet realitat. També busquem aquesta comoditat, entre cometes, que costa de vegades, perquè nosaltres portem moltes coses sempre. L'important és que el calçat sigui el més còmode possible. Després que ja li posis més pes cap a dalt en el cap o més pes cap a baix en els peus, és qüestió de que jo m'aprovi els vestuaris moltes vegades, perquè jo ho faig, anar fent proves. Sí que és cert que no som la colla que digui que més còmode va vestida. Som com un arbre de Nadal, portem 10.000 coses, portem lentilles, portem 20.000 pestanyes, 20.000 brillants, 20.000 coses al vestuari, però és la nostra identitat i al final val la pena.
15: Aquest any és un mix entre el que ja sabem, l'afro-latino és teles d'Àfrica, però al latino, o sigui, més curt, més pompós, més colorines... És un mix de tot. No és llarg, però és curt. és bastant còmode, és unes coses que sempre veiem, la comoditat simplement, perquè clar, si has de moure't durant tot el carrusel, que és massa llarg, veiem el que és molt còmode de portar, les bambes, tot.
3: Amb el ChatGPT, que ens ajuda molt en això, li vam dir les nostres quatre idees i de seguida va sortir. Em plantejàvem una faldilla que ens agradava, un pantaló o de part de dalt, i aleshores t'ajudava a veure com quedaria. I de fet, si veus ara com tenim el vestuari, és exactament la mateixa foto que havíem plantejat. Està tot customitzat i acabat de la manera que volem nosaltres.
16: El vestuario nosotros en principio hemos comprado que son los básicos y luego a partir de ahí hemos ido añadiendo unas plumas que hemos ido cosiendo a mano. Luego hay otras cosas que hemos tenido que hacer desde el principio, ¿no? Hicimos patrones y a partir de ahí con las medidas de cada uno se hizo para cada uno el suyo. Y hemos estado trabajando sobre unos 2 meses y medio, hemos estado cosiendo y haciendo todo este trabajo. Es curioso que nadie sabía coser y todas saben coser realmente porque lo que nos mueve es el conjunto, el interés. Entonces estábamos tan ilusionadas que al final todo el mundo aprendió a dar puntadas.
11: Pero si yo la meva vestimenta me la fet yo, pero yo siempre vaig del dolent, del diferent, del yo, y se me la fet yo, estonetes a casa, per ser una miqueta, diguéssim, que sigui la nota diferencial.
6: Nosaltres no variem gaire el vestit, el que sí que anem variant són els colors.
17: L'essència de la tostarrada sempre ha sigut l'americana. Això hi ha crítiques, no? Perquè diuen, mira, aquests, que bé que els hi surt, que canvien poc de vestimenta. Però, bueno, vull dir, nosaltres tota la vida ha sigut així i no ens molesta pas. I, a més, és roba de tapisser.
18: Molta gent ho diu, de què aneu? Dic, anem de la tostarrada. Anem de la tostarrada, no anem de res. Anem de nosaltres, la tostarrada, i a vegades hi ha gent que no ho entén, no? Però la veritat és que és l'essència.
0: Doncs ja veieu, ja sabeu ara com es preparen les carrosses, les coreografies, els vestuaris, els maquillatges, tota la feina que hi ha al darrere, eh?
4: Molta feina, que és la que estan preparant les diferents colles durant tots aquests mesos, però hi ha un moment que és molt important, que és el de sortir aquí al carrusel. Però, si vols, abans de veure com es fa la sortida, pots parlar amb algú d'aquí com la gent està a punt de gaudir, perquè el carrusel encara el tenim aquí darrere, eh? Per tant, la gent que tenim aquí de l'Ampolla d'en Moret encara no han vist on començava el carrusel.
0: Doncs sí, va, mira, anem a buscar si hi ha algú, perquè ara ho dèiem, ara la tostarrada, que és la primera colla, està a l'alçada del carrer Estret, ja comença en aquesta pujada que arriba al Pou d'en Moret, que és una pujada que costa, amb carrossa, i la gent està expectant que ja els comença a veure. Anem a parlar per aquí. Bona tarda.
19: Hola.
0: Què tal? Com esteu vivint el carrusel? A punt d'arribar a les colles, eh?
19: Sí, sí.
0: Anem per aquí darrere, també. Us ho munteu molt bé, això, eh, aquí?
19: És cada any toca festes de primavera, tot bé.
0: No pot fallar, la gent de Palafrugell, si no ve a veure el carrusel, què, no?
19: Home, hem d'estar, i a més, ben animats, eh, que sí?
0: Veniu a veure algun concret o alguna colla en concret o una mica tothom?
19: Jo vinc a veure tothom, però en especial els trompats, que surt molta gent coneguda.
0: A més, suposo que heu anat a les activitats que fan al llarg d'aquests dies?
19: Absolutament a totes, no ens hem perdut res de res. Oh, molt bé, el poble Palafrugell a tope. Molt cada bé. Any millor.
0: Doncs a gaudir i a aquesta arribada de les carrosses.
19: Igualment, que vagi molt bé.
0: Doncs ja veieu l'ambient, la gent que fa estona que va esperant a que arribin aquestes carrosses, però que a més Ferran ho dèiem, que han anat gaudint de totes les activitats que han fet aquests dies, eh?
4: Perquè és que hi ha hagut molta activitat aquí a Palafrugell. Abans parlàvem, no, dels tallers que van fer, no, de Sigues Carrossaire per un dia. També ja les colles van fer el remake, per tant, doncs, tot això és l'ambient que hi havia. Però veiem les carrosses que... Aquest també és un dels moments...
0: És complicat, perquè aquesta pujadeta, els que hem sortit a les carrosses ho sabem.
4: Això ho sabeu, eh? Però també és complicat el moment de sortir de la nau dels carrossaires, perquè allà és on es construeix tota la feina, no? Es va fent la carrossa, però ha de sortir al carrer. I ha de passar per la porta, que és un moment, doncs, de por, però també de moltes alegries i emocions, i així ens ho ha explicat.
20: Si surt d'aquí i arribes a la carretera, has guanyat. Ja participes. D'altra manera, clar, no saps què te pot passar quan arribes a baix. Però sí, molt de nervis, molt bé. Fins que no està plantada en el seu lloc, molt de nervis.
21: Uf, aquí hi ha uns nervis. Sortir d'aquí, fins que no la tenim a la carretera, aquí estem tots acollonits. Acollonits perquè tanta feina, per un mal cop de volant o una sotregada i se'n vagi tot en orris. Quan ja la tenim plantada, ja hem passat tots els obstacles que tenim, arbrats i tota la pesca, llavors ja respirem.
11: Jo no, estic tremolant, perquè sempre passa alguna cosa, no vulgui que no, i més que res, aquesta estructura tan no dèbil, però... A veure, jo sóc estructurista de professió, sempre he sigut encofrador, però clar, el ferro és molt delicat, són ferros vells, i a l'hora, ja et dic, si passa això i arribem a la sortida, És igual el que passi després. És acabar allà i ja està. Però sí, jo passo molt malament. Et dic que el pitjor per començar és arribar a la sortida. Un cop arribes allà, dius, bueno, ja he arribat fins aquí.
1: Preocupació, perquè fins que no estàs a puesto, és cuidado que te tocarà el portal. I anem una mica amb por. Ja fins que no estem allà al carrer Torroella, que estem anant de camí, ja no estem tranquils. Un cop ja tenim el carrer Torroella, ja és descansar, menjar i esperar que arribi l'hora. Però al principi el sortir d'aquí és molt de nervi, perquè no sabem si hem calculat bé les mides, que si te toca el portal te trencarà el de dalt de tot, com ho arreglaràs en allà, llavors és més que res el nervi aquest.
2: Hi ha nervis, hi ha emoció, però sobretot és un moment caòtic. Caòtic, no? Perquè ja tu vas sapiguent, no? Perquè primer surts tu fins aquí, jo allà... Són dues hores que és caòtic.
10: Crec que és una sensació molt maca, que és el que recorden ells, d'aquest moment de veure-la fora i dir, hem acabat. Crec que és el més emocionant, per fi, no? Hem pogut...
22: Mira, se me posen els pèls de punta, aquí és molt emocionant per nosaltres, no? El moment de sortir de la nau és espectacular. Tothom es posa molt emocionant, hi ha molts de plorós, la gent plora d'emoció, i és molt impactant veure el carrer, perquè la tens acostumada a veure-la aquí en foscor, i veure-la en moviment al carrer és un orgull per nosaltres. I que la gent pugui gaudir sobretot d'aquestes obres d'art que fem en general totes les colles.
23: Que interessant, que maco donar-los veu a totes les persones que hi participen de primera mà i que ens puguin explicar fil per randa tot el que estan fent, eh?
12: De fet, són els protagonistes d'aquesta tarda. Nosaltres estem aquí per ensenyar això, justament, no? Tota la feina aquesta que hi ha al darrere del carrusel Costa Brava i tots aquests reportatges, doncs, deixen palès la feinada que hi ha i tot fins l'últim detall. Però parlem de coses més interessants perquè també les escoles participen en les festes de primavera, Rita.
23: I tant. Poc se'n parlava del paper de les escoles. Molt important, escoles que tantes coses, et permetem dir-ho, que tantes coses estan reivindicant aquests dies, tantes coses importants, que l'educació és el que ens fa després ser persones fantàstiques i no l'hem de deixar de banda.
12: Ho dius, doncs, a títol personal, això, no?
23: Bueno, clar.
12: com a professora.
23: tot suma. Doncs les escoles han tingut una reserva a la seva programació, un espai específic dins els centres educatius, dins les activitats carrossaires.
12: Ho veiem a les imatges de fons.
23: Un dels projectes és el de l'escola Carrilet amb carrosses de Lego, elaborat per l'alumnat D5 sota la coordinació de les mestres Almudena Escrivà i Paula Plaja. Continuem també amb l'escola Badruna Prats de la Carrera. Ells han participat amb el projecte Creem la nostra colla carrossaire amb l'alumnat de quart de primària, una activitat coordinada per la mestra Gemma Castells. I també tenim el torn de l'escola Sant Jordi i l'alumnat de primària. Durant el curs han treballat el projecte que porta per títol Arts, coordinat per en Julio Navarro.
12: Faig un petit parèntesi aquí, Rita, perquè en Julio Navarro, doncs, ell és una persona sempre carrossaire, artista, que no fallava mai en el carrusel Costa Brava. Aquest any, abans ens explicaven que la colla Confeti s'han agafat un any sabàtic, La colla Imaginació, aquest any encapçalada per en Julio, també han fet aquest descans. Esperem que l'any que ve el tornem a tenir aquí, en el carrusel Costa Brava.
23: I tornin, clar que sí. De totes maneres, en Julio veiem que igualment hi participa, doncs, en totes aquestes iniciatives dels tallers vinculades al món carrossaire, del modelatge. Després també hi ha hagut tallers de maquillatge, màscares, coreografies, tota aquesta implicació. A més, les escoles també en parlen molt, tant de les festes de primavera com de moltes altres coses culturals de Palafrugell, que és molt important que les escoles s'impliquen i fan que la mainada s'impliqui. I això fa que després també hi puguin participar en aquestes festes i els hi donin un sentit també des de ben petits i ben petites, des de l'inici.
12: Correcte, aquí ja havíem anomenat el que eren tres escoles d'infantil i primària, però també hi ha un institut que s'hi ha volgut sumar amb l'alumnat d'ESO.
23: Exacte. Continuem parlant d'aquestes iniciatives, d'aquests projectes educatius, i l'Institut La Sureda i el projecte Carrusel La Sureda va arribar a la seva seva tercera edició. Aquest projecte es treballa amb l'alumnat, com deies, de primer i segon d'ESO i amb l'equip docent d'aquests cursos com a coordinadors. Tota una feinada.
12: Correcte, per qui s'acabi d'incorporar en aquesta transmissió, sapigueu que això és el Carrusel Costa Brava. Som a Palafrugell, nosaltres a la zona del Camp d'en Prats, però també tenim en Ferran i la Rita en diferents punts d'aquest carnaval de carnavals. Benvinguda a la gent que ens segueix per Ràdio Palafrugell, també Televisió Costa Brava, les diferents xarxes socials i la plataforma Xarxa Més. Estàvem explicant que les escoles participen activament, les festes de primavera es viuen en el carrer, però hi ha un altre element que cada any marca moltíssim i és simbòlic en aquestes festes de primavera i qualsevol festa. Estem parlant del cartell, una imatge que, sens dubte, ens acompanya durant moltíssimes setmanes i que es converteix en la carta de presentació d'aquesta celebració primaveral. Identitària, podríem anomenar-ho d'aquesta manera.
23: Totalment.
12: Com marca la tradició, cada any s'encarrega el cartell a un artista. Uh-huh. Normalment acostuma a ser en vinculació a palafrugellenca d'una manera o una altra, però és que hem tingut cartells històrics, com per exemple fets per en Cuixart, per en Sàbat, per en Ros, etc. Per tant, la Colla Els Trompats aquest any, aquí podem veure en imatges, han organitzat una exposició de cartells històrics, perquè 64 anys donen per molt. En allà en podem veure un tastet. Això es pot veure fins demà. Per tant, qui tingui ganes encara demà pot gaudir-ne en el mercat de la carn, en la façana. Aquí podem veure-ho en l'exterior. Per tant, hi ha el que és el cartell amb aquestes lones i també l'any i la descripció, no?, del que significava el cartell i l'artista. Per tant, tot és llegat de les festes de primavera, tot és patrimoni de les festes de primavera, del poble, que és el que dèiem, les festes de primavera són del poble i pel poble. I bé, ja que parlem de cartells històrics, no podem deixar passar de parlar del cartell d'aquest any, perquè és un cartell que més que un, Rita, són tres.
23: Són tres i ben colorits.
12: Ben colorits, i tant. Reflecteixen una mica les imatges històriques de les festes de primavera, un record, una mirada cap al passat, però amb aquesta part artística contemporània que ens ha preparat en Gerard Soler. Nosaltres vàrem ser-hi presents també el dia de la presentació oficial del cartell i us en mostrem a continuació.
5: Lo principal és que vaig voler fer homenatge als cartells dels inicis de les festes de primavera i he agafat l'estructura de cartells d'aquella època, de principis dels anys 60. Vull dir, tipografies, colors, textura, tot és únic imitant aquells cartells. He fet tres personatges. Un és el del barret de copa, del club de cavallers al Maxims, que és una carrossa del primer any, que eren tot noies disfressades de cavallers, amb els seus barrets de copa i les seves americanes blanques i pajarita. Hi ha el mariner, que el mariner també és d'una carrossa que es deia Barquitos de Papel, em penso, i l'altra és la gitana, o la bailaora, o la flamenca, la folclòrica, que també és d'una carrossa que es deia Carruajes Gitanos, o no me'n recordo exactament, però sí. Quan tanco els ulls i penso en festes de primavera, és això, no? Penso en són les carrosses, bàsicament. Ja sé que hi ha moltes més activitats, però és el que a mi des de ben petit doncs, sempre m'ha representat més les festes de primavera. Carrosses, paperets, disfresses, tot això. Quan vaig anar allà a fer proves d'impressió per ajustar els colors i bueno, triar el paper, perquè al final per acostar-me, per ser més fidels, no?, en els cartells de fa anys, clar, és que els papers han canviat molt. Els papers no tenen res a veure, abans eren molt més porosos, tenien més textura, més personalitat, i de cop i volta Martí doncs, em va treure un paper descatalogat que ja no es fabrica més i va ser com, ha de ser aquest.
0: I aquí estem encara, Joan i en Ferran, anar fent rutes. De fet, obrim nosaltres el carrusel.
4: Sí. La veritat és que nosaltres hem anat fent el tret, o sigui, en Paco Dalmau havia de donar doncs, el tret inicial i nosaltres l'hem fet nosaltres, vull dir que així. És la primera vegada que faig el recorregut com si fos carrossaire.
0: Has vist? Tu no havies sortit mai a les carrosses i avui t'has estrenat, no? Perquè
4: sense ballar.
0: La gent balla amb nosaltres, però això de sense ballar, sí, mira, ens podem fer una coreografia aquí.
4: Bé,
0: no l'hem assajat. Mira que les colles assagen temps, nosaltres sobre la marxa.
4: De fet, això ens ho han explicat en tots aquests reportatges. I ara ja, no sé si això seria ja més o menys la meitat.
0: Sí, jo crec que fins aquí, sí, després passa molt ràpid. Un cop ets aquí, estem a la sala de Can Mario, perquè ens ataqueu els de casa. Llavors, un cop ets aquí, és com que ja gires gairebé i ja cap a baix per arribar al Camp d'en Prats i fer la traca final, no?
4: Perquè això sempre ho he sentit ja de moltes colles, no? Que aquest tram es fa llarg.
0: Sí, sí, sí. Perquè quan surts, veus que comences el carrer regional i el veus molt llarg, veus com si no s'acabés mai, però un cop arribes aquí, que és a la zona de Can Mario, aquí ja dius, ostres, que ja hem passat tot el carrer Torre Jonama i que ja queda res.
4: Sí, no queda, doncs, aquest tram fins arriba al carrer de la Lluna i després girar cap a aquí a la plaça del Camp del Prats, on també hi anirem, nosaltres.
0: Sí, sí, allà serem. De fet, ara hi ha en David i la Rita, però espereu-nos per allà perquè de seguida venim, eh? De fet, mira, ja tenim la Tosterrada molt a prop. Van prou ràpid aquest any i la gent els està esperant amb ganes, eh?
4: Sí, no, perquè, clar, aquí hi ha gent que s'estan esperant. També estan en un molt bon lloc, perquè hi ha ombra i vent.
0: Sí, perquè hi ha alguns llocs que tocava el sol i feia caloreta, eh? Però hem de dir que per ser festes de primavera sempre es pateix per si plou. Avui no hi ha ni un núvol, una mica de vent, que fins i tot ho agraeixen les colles per anar a ballar tranquil.
4: L'any passat sí que va haver-hi alguns núvols que van fer patir algunes gotes que van caure. Aquest any totalment diferent, això, eh?
0: Ferran, fa un moment he anat a parlar jo amb el públic a veure com estava l'ambient. Vols anar a parlar tu també? Vinga, va.
4: Anem-hi, doncs, a parlar, perquè en tot cas, doncs, és el que... A veure com ho estan preparant, no? També, doncs, aquestes diferents... La gent... Va, bona tarda, com esteu?
7: Hola, molt bé.
8: Que comenci ja.
4: Clar, perquè nosaltres fa molta estona que ho anem explicant, però vosaltres encara no us ha arribat.
8: No has arribat res encara. Aquí estem esperant a les 5.
4: A les 5?
8: A les 5.
4: Però és un lloc que hi ha una mica d'ombra, fa vent.
8: A tots està bé, perquè tens sol i una mica de vent, està regulat, és estupendo.
4: Jo crec que és el millor lloc.
8: Cada any venim al mateix lloc.
4: Perquè això també és una cosa, no? El lloc és sagrat.
8: Sí, és molt important. Sí, perquè puguis veure-ho bé.
4: Mira, l'altre dia em deien que hi havia famílies que tenien un menú que cada any menjaven el mateix. Ho feu això?
8: No, passa això. Sí que mengem juntes, però no sempre igual. Ara portem la nevera amb les begudes, les patates, sí, tot.
4: Sí, aquí no teniu pressa.
8: No tenim pressa, ho hem de veure tot.
4: Perfecte, doncs mira, us deixo amb la Tosterrada, que quedareu plenes de competi.
8: Gràcies, disfruteu.
4: Que vagi molt bé. És això, que aquí s'ha tocat el rebre.
0: Ara anava a dir, mentre t'estaves entrevistant, m'han fet aquí una pluja de confeti, que ja era hora, també t'ho dic, perquè no hi ha carrossel sense confeti.
4: Mira, aquests estan molt preparats, perquè el confeti també és una cosa que...
0: Sí,
4: forma part. De fet, en els tallers que vam fer, hi havia una colla que feien canons de confeti.
0: Sí, és veritat, feien canons de confeti. Altres feien pentinats divertits, com jo, per exemple, avui. Altres feien maquillatges, les escultures, també, amb Julio. Hi havia una mica com representació de tot.
4: Em deien ara que cada any venien al mateix lloc i s'emportaven una nevera amb refrescos i patates.
0: Ens ho apuntem.
4: Tu, clar, a veure. No! Que para tota la saca.
0: Acabem la connexió amb confeti, com que funciona d'una altra manera, eh?
4: Mira, és que ja avui estarem un mes que trobarem confeti per tots cantons.
0: A veure, David, Rita, vosaltres creieu que tindreu confeti també des de Camp d'en Prats o no?
12: De moment nosaltres estem força tranquils aquí a la zona del Camp d'en Prats. Esperem ja que arribi aquesta primera carrossa, però de ben segur, Laia, Ferran, que no ens salvarem del confeti en un moment o altre quan comencin a passar totes les colles que vagin arribant aquí a la zona de la tribuna.
13: Que bé, que s'ho estan passant, eh?
12: Una mica d'enveja sana, eh?
13: I tant!
12: Però ja ens arribarà, també, Rita.
13: Segur, la Tosterrada mai no ens falla amb això.
12: Mai.
13: Bé, doncs, parlem també una mica d'aquests mocadors tan xulíssims, tan preciosos que portem a sobre, no?
12: Correcte, aquests mocadors és una iniciativa d'una de les colles, la colla Els Trompans, una colla molt activa en l'organització de les festes de primavera, i cada any doncs munten aquesta iniciativa, cada any un color diferent, i aquest any doncs ens ha tocat aquest color rosat, fúcsia,
23: magenta,
12: que és preciós. I nosaltres, com no podia ser diferent, també el Lluïm és una de les clàssiques històries que durant uns anys va quedar desaparegut, però els trompans l'han recuperat i ha sigut fantàstica aquesta idea. Per tant, aplaudim aquestes iniciatives de que van portant tant els trompats a diferents entitats, però també el grup motor, el grup motor de les festes de primavera, que és un tema molt important en l'organització i que avui siguem aquí, també.
23: I tant que ho és. Aquest és el primer any en què el grup ha pogut treballar tota la programació des de l'inici. L'objectiu era consolidar les novetats incorporades l'any anterior, recuperar i posar en valor la història de les festes de primavera i programar actes vinculats a la tradició festiva local. Molt importants, com per exemple l'exposició dels cartells històrics, aquesta exposició que hem vist en un reportatge anterior, aquests cartells de les festes de primavera, impulsada doncs, precisament pels trompats, com bé comentaves, connectada amb les edicions actuals i amb la seva història visual, que és com el crit de sortida que fa que la gent pugui venir a aquestes festes, no? Aquests cartells, aquests colors que ens han posat en aquests cartells, tan bonics, tres cartells en un o un cartell de tres, no sé ben bé com dir-li, però bé, que ens ha cridat molt l'atenció i és una de les coses que trobem que han estat molt maques i que hem d'anar a veure aquesta exposició, que podem trobar-la aquí al costat. Una altra cosa de les que han impulsat i que han continuat fent, Palafrugell en dansa inclou la presentació del nou ball de Gitanes de Palafrugell, de recuperació de la imagineria festiva i l'estrena del ball de primavera. Una proposta nova construïda a partir de llenguatges de la cultura popular tradicional. Tothom a ballar, tothom a viure. El cos també és expressió. Moltes vegades pensem en el llenguatge, en els idiomes, pensem en el llenguatge musical i ens oblidem del llenguatge del cos. I el cos també parla, el cos també es pot expressar. I la dansa és la seva manera d'explicar-nos coses i de mostrar coses a tota la gent i també de deixar-se anar, no? Què et sembla?
12: Aprofitant una mica, ja que parlaves del Palafrugell en dansa, ahir també es va presentar el que era el nou gegant d'en Cuixart. Aquest any recordem que estem en l'any Cuixart amb la celebració i una de les activitats que va coincidir doncs, va ser justament aquesta presentació oficial del gegant de Modest Cuixart. Un luxe doncs, sumant faràndula aquí en el poble, a Palafrugell, que això sempre doncs, aporta més cultura propera i això és un gaudi fantàstic. I permetem també que parlem, Rita, fa molts anys enrere, doncs, també les festes de primavera era ja un clàssic, les pubilles, i també cada any doncs, d'aquestes pubilles s'escollia una reina. Aquest any també s'ha organitzat justament a la casa d'en Cuixart doncs, una trobada de pubilles del que van ser tots aquests anys i que varen voler-hi participar i que en tenim imatges fantàstiques i que us convidem a recordar.
7: Bueno, jo vaig ser pubilla el 94, estava estudiant a Anglaterra i la meva àvia em va dir, quan vaig arribar, ets la pubilla del carrer Estret. I vaig sortir al carrer i vaig trobar ja fotos ja posades al mig del carrer. I dic, bueno, toca, la meva àvia era així. S'imposava molt. I res, tinc un record fantàstic, m'ho vaig passar molt i molt i molt bé. Va ser un vincle amb el poble que així, bueno, vaig conèixer molta gent.
9: Jo vaig ser pubilla de la Unió de Botiguers l'any 1987. Tenia 20 anys i quasi totes les pubilles tenien 18, 17 cap a 18. Jo era de les més grans. I com deia la Roseta, hi havia pubilles de fora, maques, precioses, i pubilles que eren de dintre de passant-ho bé. I jo era una d'aquestes, de dintre de passant-ho bé, oi? Sí?
14: Sí. Quan havíem fet les tres voltes a la muralla, cridaven per l'altaveu i deien fulanita de tal, que vagi cap al fraternal, fulanita de qual, cap al fraternal. I a mi es veu que també em van cridar, però jo me'n vaig enterar. I la meva mare i el meu pare van venir corrents, va, que t'estan dient. Vaig arribar al fraternal, van entregar un ram de flors, que porto la fotografia i tot, I bueno, molt bé, em va agradar molt. Però resulta que jo tenia 17 anys. Per tant, no vaig poder ser pubilla, perquè no tenia els 18.
3: Jo vull dir que el món de la pubilla s'hauria de relacionar amb el món de la pubilla catalana. I també això dona com un glamour, el món de la feminitat és tan bonic i ens va fer sentir, jo crec que fa sentir malament que fos un concurs perquè cosificava en aquell moment, no? Entenc que amb les noves polítiques això doncs, ha quedat retrògrat.
6: Nosaltres no competíem per estètica, sinó anàvem per barris, vale? I cada barri tenia la seva pubilla. Ens ho vam passar superbé i jo m'agradaria que es tornés a fer, no per estètica tampoc, però sí que va estar molt maco, ens ho vam passar superbé, sobretot aquí en Cuixart ens va rebre molt bé, el vam arribar a conèixer i ja et dic, i penso que això s'ha de tornar a fer.
23: Un acte del retrobament de les pubilles que no es va fer perquè s'hagi de tornar a recuperar aquesta acció que avui en dia doncs, pot quedar i amb els pensaments i la consciència que tenim doncs, com una cosificació de la dona, com una de les participants també deia, sinó que es va fer una mica per aquest retrobament de totes aquestes dones que en aquest moment doncs, van poder ser-hi, van poder retrobar-se i recordar aquells moments.
12: I justament, Rita, perdona, el fet de que veiem que anaven pentinant a les diferents participants era perquè aquesta trobada d'enguany anava dedicada a les perruqueres, les que van ser les
23: Exacte.
12: Perruqueres de les pubilles.
23: Sí, sí, sí, així és. I també va haver-hi una intervenció, una actuació de la Jessica Puyà, transvestida, amb molt d'humor i amb molta obertura de ment. I bueno, doncs, estem contentes de que s'hagi produït, no?, aquest canvi cultural. I bé, també hem de parlar del remake del Carrusel, que no n'havíem parlat. Una de les propostes més significatives durant totes aquestes activitats que es fan carrossaires, organitzar un remake Carrusel és tela, perquè recuperar tot l'esperit, la memòria de les desfilades, les còreos que van fer l'any anterior, tornar-se a posar aquelles disfresses de l'any anterior, tornar a recordar els balls quan estan practicant els nous balls i estan practicant amb les noves disfresses, doncs recuperen les de l'any anterior per donar-li doncs, una miqueta de vida més.
12: Correcte, això va ser el diumenge passat a la plaça Ermengarda, just al mig del poble, al migdia, també un ambient molt bonic que es va viure justament doncs, amb tots aquests tallers que ens explicaven anteriorment que es varen anar produint en el llarg d'aquella matinal organitzada per l'Associació de Colles de les Festes de Primavera. Però les festes de primavera també, Rita, tenen un espai per la velocitat, per l'enginy
23: sí.
12: I per moltes ganes de passar-s'ho bé. Sí, sí. Cada any el Consell Municipal d'Entitats Juvenils i Can Genís converteixen els carrers del barri del Molí de Vent en un circuit molt, molt especial amb una de les activitats, podríem dir, més esbojarrades i participatives del programa, la baixada de carretons. Es tracta de vehicles sense motor, molta imaginació i una bona dosi d'adrenalina. Aquests varen ser els ingredients d'aquesta jornada. Jo els podria qualificar, no sé tu, Rita, però que són com minicarrosses sense motor.
23: Totalment, totalment. I feinada que porten també, i fan molt de riure i realment s'ho passen pipa, construint-les, pintant-les i llançant-se de dalt a baix. N'he pogut veure perquè tu saps que jo no hi era aquí en aquests dies.
12: Xxt. No diguis res més.
23: No diguis res més.
12: Mirem-ho.
15: Molt bé, la veritat és que ha sigut un èxit.
16: Aquest cotxe ens va ocórrer la idea perquè com són festes de primavera vam pensar pues, un carro florit amb abelles i amb flors. Molt guai, sí, alguna vegada pues, els frenos no han donat el o sigui, més fort i ha anat una mica cap en baix i ja està.
24: Bé, això sempre va bé. Divertida, molta gent, la gent cridava molt i divertit.
25: Pues mira, la majoria són somies vells i algun tros d'estanteria. I bueno, el tauró darrere i això, pues mira, vam dir per què podem ficar-li, no? I per què no? I els motors sense fer bombolles no eren el mateix.
26: No, ha estat senzilla.
25: si no et deixes anar molt el kamikaze, es passa molt bé.
11: Cool, perquè hem fet 50 anys al bàsquet, llavors volia fer un carretó per les festes de primavera, i bueno, aquí el teniu. És tot material reciclat. En un mes hem fet. Ho hem fet tot en un mes, jo crec que... Ens ho hem currat molt per ser del bàsquet, i sobretot els 50 anys del bàsquet, jo crec que és important, llavors ho hem fet bé, jo crec.
17: Pues molt guapa i, en fi, molt xula, perquè hi ha aquests revolts que t'obliguen a fer aquestes lligasagues, que també és una mica guapo també pel públic, veure que fas aquests moviments, i en principi, molt guapo, està molt bé.
18: Bueno, volíem representar les cabanes aquestes del Salvaje Oeste de les pel·lis, i hem fet servir tres bicis antigues i les hem soldat i amb polispan.
4: És que al final és el que ens deien, no?, que són com, els carretons són com carrosses petites.
0: Exacte, petit. I amb dificultat, amb dificultat, perquè ells tenen obstacles.
4: Ells tenen obstacles? Home, aquí també,
0: Sí, algun arbre o no, sí. Però ells tenen més obstacles i més dificultat. Però és veritat, són com minicarrosses.
4: De fet, hi va haver-hi alguna colla que també va fer alguna carrossa.
0: Sí, exacte.
4: Un carretó, m'he fet dir.
0: De fet, tu hi vas ser allà, no?, sí. En aquella, i ho vas veure tot com va anar.
4: Va, aquest any hi havia molt de nivell. Això sí, ho garanteixo, perquè, ostres, veies tots aquells carretons tan ben preparats. Tot allò vas pensar, quina feinada que hi ha al darrere.
0: Quina feinada que hi ha al darrere i quina feinada va tenir també el jurat, que vam estar parlant amb ells i ens deien, és que cada any el nivell també, igual que les carrosses, cada any van pujant de nivell, que arriba un moment que dius, a veure com es superaran, amb els carretons també comença a passar, eh?
4: Mireu, nosaltres ja pràcticament, Rita i David, d'aquí una estona ens veurem en persona. No sé si ho han explicat, però tenim aquestes càmeres 360 graus.
0: Això és molt guai, eh? És una novetat d'aquest any que nosaltres estem oferint aquesta transmissió en directe, com la transmissió de tota la vida, que ens podeu veure que el realitzador va posant aquesta càmera després d'aquella. Però tenim aquesta novetat del 360 graus, que vosaltres podeu entrar i ser els realitzadors. De fet, és això, aneu mirant i podeu fer com que aneu veient a totes bandes què està passant, oi?
4: És al·lucinant, això.
0: Flipant. Jo tinc unes ganes d'arribar a casa i posar-me a jugar amb la 360 graus, a veure on era aquí, on era allà, que sí, sí.
4: Tot i que ara preguntarem si tenen algunes d'aquestes ulleres, perquè, esclar, algú de casa potser dirà, ostres, és que no tenim cap ullera a casa. Ho poden fer amb el mòbil, també.
0: Ho poden fer amb qualsevol cosa. Evidentment, si tenen ulleres, doncs és una mica més divertit encara, però ho poden fer des de tot arreu. De fet, en David i la Rita, no sé si ja ho han provat, si tenen algunes ulleres per allà o què.
4: Ara els hi preguntarem. Jo, de fet, una de les coses que també volia explicar, perquè abans sentíem el reportatge de les pobilles, doncs avui m'ha passat una cosa aquest matí. M'he anat a comprar aquests pantalons.
0: Vale.
4: Perquè
0: per què?
4: He tingut aquella crisi, allò que passa que estava planxant i dic, no ho he triat bé, no ho he triat bé. I m'he anat a comprar uns. I quan he anat a la botiga m'han dit, vaig ser pobilla de Ràdio Palafrugell el 1997.
0: Carai, doncs mira, parlant de pobilles, ara ho dèiem en el set, que hi ha hagut aquesta trobada de pobilles que n'han estat parlant en David i la Rita i que de fet ara mateix ells dos tenen algú que els està acompanyant al set per seguir parlant del carrusel Costa Brava i les festes de primavera. Amb qui esteu?
12: Doncs mira, estem aquí en el set, com bé deies. Primer de tot, un aclariment, Ferran i Laia. D'ulleres només tinc aquestes que porto. Espero que d'aquí una estona me'n portin unes altres que pugui
19: les
12: veure.
19: Les reclamem, que volem veure.
12: Però aquí en el set, doncs, en aquests moments ens acompanya la regidora de Cultura, Andrea Albizua. Què tal? Bona tarda.
20: Doncs molt bé, bona tarda. Jo haig de dir que si em traieu les ulleres no veureu carrusel.
12: No, estem tots igual, Val més que ens deixem aquestes
20: sí,
12: posades.
20: Val més.
12: I mentrestant tenim la càmera aquí darrere nostra que ens va enfocant el clatell, com bé deia, ens hem pentinat de darrere també per si de cas.
20: Jo crec que
12: cas.
20: No, no? No, m'haureu de renyar.
12: Bé, parlem una mica de tot el que ha sigut l'organització d'aquestes festes, perquè m'imagino que durant tot l'any esteu treballant juntament amb el grup motor i també alguns integrants de la colla dels Trompats, una feinada increïble, m'imagino.
20: Doncs sí, una feinada increïble, però aquest any hem tingut molta sort perquè a l'acabar el carrusel de l'any passat vam poder començar a treballar d'aquest any des de zero. I per tant, doncs, hem pogut tenir una altra visió que l'any passat no teníem. I sí que és cert, doncs, que el grup motor, juntament amb l'àrea de cultura i doncs, tots aquests integrants de Trompats, hem treballat molt, però hem tingut la sort de poder agafar doncs, això tot l'any vista per poder anar treballant i millorant tot el que l'any passat vam veure que necessitava millorar i aquest any haurem de fer el mateix, perquè quan acabem el carrusel ja estarem pensant en el de l'any que ve.
12: Demà no, que és festa per la Frugell, però a partir de dimarts.
20: Però pensarem segur.
19: Sense parar una
23: Una amb l'altra, una amb l'altra.
20: Sí.
23: Feu molta feina de burocràcia, ho sabem. Sabem que és la feina més dura i la que no es veu. Dóna-li una mica de publicitat, aquesta burocràcia que s'ha de fer i que és tan feixuga però que no es veu.
20: Clar, realment doncs amb el grup motor treballem tot el que són les idees, però després això ha d'aterrar. I aquest ha d'aterrar vol dir que ha d'anar a l'àrea de cultura, que és el que ens diuen, ep, no ens tornem bojos, eh? Que això s'ha de fer, tots aquests passos, que per poder aconseguir aquesta idea esbojarrada s'ha de fer tot això, i per tant sí, hi ha moltíssima feina, molt invisible, que no es veu, molt necessària, i que et serveix molt el dia a dia i a vegades costa, però per això treballem amb un any vista. L'altre dia teníem una reunió, perdona, i parlàvem del Nadal i em deien, com pot ser que estigueu parlant del Nadal? Dic, és que el motor no para. Si para, anem malament.
12: Malament, rai. Ens parlaves de tota aquesta feina de formiga que moltes vegades no es veu, no? Mm. Aquí, justament en el Camp d'Emprats, veiem molt de representants del que és policia local, Mossos d'Esquadra, Creu Roja, Protecció Civil, tots aquests cossos que també vetllen perquè tot això avui sigui possible. I m'imagino una feina increïble també des del pla d'autoprotecció, perquè això no és en va.
20: No, al final, jo crec que avui es volca el 90% de l'Ajuntament té alguna cosa a fer, ja sigui dins de, com deies tu, no? Doncs policia, les escombraries, enllumenats, serveis, l'àrea de joventut, l'àrea de cultura, vull dir, tothom hi està treballant perquè totes les mans són necessàries i no hi ha cap mà que s'obri i hi ha moltes peces de l'engranatge que són necessàries perquè avui puguem gaudir d'això. Però també de tot el que vam estar gaudint ahir, el cap de setmana passat i l'altre, vull dir, són molts caps de setmana per arribar doncs a la cirereta del pastís que és avui diumenge.
23: El culmen, eh? El culmen. Clar. És aquest carnaval de carnavals.
20: Exacte.
23: Que també hem vist que també ha tingut aquest reconeixement que de per tot es veu i també tenim molta gent de fora, tant que hi participa com que ve aquí com a públic per veure tot això. Què els hi diries?
20: Doncs que segueixin vinguent, que a Palafrugell hi fem moltes coses, però que jo crec que el Carrusel Costa Brava és la festa que és més del municipi, que tothom se la sent una miqueta seva, i fer partícips a tota la gent que ve de fora, que ho conegui, que ho visqui, que vegi el que són les festes dins de dins també, que està molt bé que ho vegin dins de la televisió, però si tenen l'oportunitat doncs que vinguin aquí també doncs a gaudir-ho i que ho puguin veure de primera mà.
12: És un element festiu tradicional declarat per la Generalitat de Catalunya, ho explicàvem fa una estona. Això també és una mesura de pressió, perquè no et donen el títol, el diploma, i el tens allà penjat i allò ja és perpètu. És com una mica les estrelles Michelin dels restaurants.
20: Exacte.
12: Això, que has de mantenir el nivell, no?
20: El nivell el mantindrem sempre, perquè tenim uns carrossaires espectaculars que treballen moltíssim, que treballen molt tot l'any, que tenen un nivell molt alt, i l'Ajuntament l'únic que fem és acompanyar-los. Al final nosaltres, la nostra feina és acompanyar, ajudar, però la feina, la burocràcia la fem nosaltres, però la feina de sortir aquí no, és seva, i estan tot l'any treballant, i per tant doncs gràcies a ells tenim aquest reconeixement, no és gràcies a l'Ajuntament, al final són ells que ho fan dia a dia.
12: Una mica representa tota la història, no? Els que ho porten avui en dia, però aquest reconeixement és també per tota la trajectòria, per tots aquests carrossaires que hi han hagut al llarg d'aquestes 64 edicions. Llavors, una feina increïble i també un reconeixement per totes aquestes persones.
23: Ens diuen que hi ha imatges des de dalt, que tenim un dron per aquí pels voltants.
12: Aquí tenim doncs aquestes imatges, veiem el desplegament tècnic i humà doncs que aquest any repetim en unió, transmissió conjunta de Ràdio Palafrugell i també Televisió Costa Brava, que us estem oferint en directe aquesta 64a edició del Carnaval de Carnavals. Orgullosa del poble, eh?
20: Molt, Andrea. Molt. Ara mirava les imatges i enllaçant una mica amb el que deies pensava, el dia que vam presentar el cartell, que vam declarar els històrics, que els hi vam donar doncs aquest estatus, no?, històrics de les festes de primavera, què pensarien les primeres persones que van decidir doncs fer les festes de primavera, que van decidir sortir al carrer, què pensarien o com estarien visquent si veiessin tot aquest desplegament que tenim, que poden veure doncs, el municipi dins de l'aires, que podríem veure les carrosses d'aquesta doncs, vista, que podríem tenir la televisió, la ràdio, tota aquesta feina conjunta, que, com ho estaríem visquent, no?
12: I sense la por de la censura, eh? Que
20: I com sense la por de la censura.
12: Que això era, sí, sí. Era una altra.
20: Sí, sí.
12: La llibertat aquesta que tenim, doncs, perquè el carnaval, en definitiva, és això.
20: És llibertat.
12: Llibertat, disbauxa, sí. I sobretot, però, tot mirat des de, del respecte, no? Que
20: jo,
12: és una cosa que ha de prevaldre sempre.
23: Exacte, i tenir en compte tota aquesta diversitat de persones que hi vivim, al món, al poble i a tot arreu, no?
20: Jo crec que l'esperit de les nostres festes de primavera ha estat sempre sí. aquest, i crec que és el que preval i és el que la gent doncs, realment busca, i jo crec que podem estar molt orgullosos, eh?
12: Clar, és el que dèiem, no? Ho hem anat repetint al llarg d'aquest programa previ, sentim ja la música que es van acostant la primera carrossa aquí a la zona del Camp d'en Prats, unes festes de primavera que van néixer des del poble, no? I això ja és sinònim d'integració.
20: Sí.
12: És un lloc on tothom hi té cabuda.
23: Cabuda. Deixa'm fer-te una pregunta personal, va, mulla't.
12: Ai.
20: A veure, digues, quina por.
23: Si t'haguessis de quedar amb alguna de les activitats de totes aquestes festes de primavera, quina és la teva preferida? Vull dir, totes ens agraden molt, però la preferida...
20: Totes ens agraden molt, però jo crec que no puc escollir, és el carrusel, no? Jo crec que sense el carrusel no hi haurien festes de primavera.
12: Exacte, això és l'acte central de les festes de primavera, també el que les culmina. Però avui la festa no s'acaba aquí, perquè després tenim la plantada i el fi de festa...
20: Jo crec que sense el carrusel no hi haurien festes de primavera.
12: Exacte, això és l'acte central de les festes de primavera, també el que les culmina. Però avui la festa no s'acaba...

0: Els que podem. Els carrossaires tampoc descansaran, eh?
1: No descansaran gaire.
0: No.
1: Doncs, regidora, acabarem recordant les colles que veurem d'aquí uns momentets aquí al Camp d'en Prats, perquè ja estan trucant la porta.
2: Ja les estem escoltant. Tenim en primer lloc les colles d'animació. Sabem que les locals en són 3 i que les no locals en són 2. Tenim la Tostarrada, tenim les cheerleaders, tenim... A veure, que no em deixi cap, que no em deixi cap. Tenim els 4 replegats, exacte, aquestes serien les nostres colles locals, i després, com a no locals, tenim la colla Carmània i la colla Penya Carnavalesca dels Titots.
1: Que déu-n'hi-do, la Tostarrada, la cheerleaders, la setmaneta que ens estan donant d'animació, regidora, m'imagino que deveu rebre allau de missatges a les xarxes socials, però què fan aquests a les 7 del matí amb la música?
0: Això s'ha de viure, això s'ha de viure. Les festes de primavera és això, s'ha de viure.
1: Impressionant. Doncs aquí a punt d'entrar ja a la zona del Camp d'en Prats, Andrea Albitua, deixem anar a la tribuna perquè pugueu gaudir d'aquesta rua i que passeu una molt bona tarda. Gràcies per ser-hi.
0: Moltes gràcies, David, Rita.
2: Gràcies.
0: Gràcies a tots.
1: Doncs aquí veiem en aquestes imatges aèries que ja estan entrant i obrim amb les colles d'animació locals. La Tostarrada obrint la rua com van a la tradició. Arriba la colla de gana de les colles d'animació de Catalunya. Sí, sí, 76 anys d'història de carnaval, de sàtira i de festa popular ben entesa. Per a ells el carrusel és la culminació de tota una setmana animant Palafrugell. La Tostarrada continua demostrant que hi ha coses que no passen mai de moda. Les ganes de fer gresca, l'esperit de colla, perquè tot llueixi al carrer. 25 integrants són la colla La Tostarrada.

0: Elstani i ja tenim aquí la Tusterrada. Els podem veure com ballen per tots els nostres oients de la ràdio, de Ràdio Palafrugell. Podem veure com arriben amb la seva típica jaqueta, amb els seus balls, una colla d'animació que sempre ens fa somriure. Com mouen aquestes faldilles, com mouen aquests pantalons, com mouen aquests barrets que també porten, doncs com es mouen a per tot arreu. La Tusterrada, van a la seva carrossa, van ballant, encara amb ulleres de sol, perquè fins ara feia molt de sol i no podien estar-se sense elles. Els veiem que porten molta marxa, que venen
1: ja
0: des de molt lluny.
1: La primera colla, la colla La Tusterrada, nosaltres també hem arribat amb ells, amb aquesta marxa i amb aquest 75 aniversari més 1, eh?
2: Més 1.
1: Esteu de ressaca de l'any passat o ja esteu a tope per celebrar aquests
2: 75? A tope, el dia del carrusel, la festa primera, a tope de cada any.
1: Com ha anat aquesta primera volta?
2: Genial, esperant la segona, amb molta il·lusió, moltíssima gent, molta gent.
1: Doncs ens veiem a la segona volta.
2: Ens veiem a la segona volta.
1: A disfrutar.
2: Gràcies, igualment. Doncs continuem aquí al Camp d'en Prats.
3: Doncs sí, ho fem amb la colla Cheerleaders 2.0, una altra colla d'animació de Palafrugell. La colla Cheerleaders ens presenta aquest any Cheerleaders Don't Stop, una colla nascuda l'any 2000 que s'ha consolidat com un dels noms clàssics i imprescindibles de l'animació del carrusel Costa Brava. Energia, ritme i una posada en escena molt treballada defineixen una proposta que ha sabut mantenir-se viva i reconeixible al llarg dels anys. I si hi ha un element que els identifica a l'instant són els seus pom-poms que omplen la rua de moviment, color i aquest punt festiu tan propi del món cheerleader. Aquí els tenim, Cheerleaders 2.0.
0: I pels nostres oients de Ràdio Palafrugell, les nostres oients de Ràdio Palafrugell, i per totes les nostres oients i els nostres oients de Ràdio Palafrugell,
1: perquè ja estan fent doncs l'actuació i de seguida parlem amb en Manel, eh?
0: Tenim aquí a les cheerleaders vestides amb el seu uniforme, els pompons platejats, la part de dalt de color blava i aquests brillantons, aquestes

0: coses tan lluents que porten molts també amb una perruca de color blau, amb aquestes mitges de color blau i fent aquesta coreografia tan característica, movent aquests pompons platejats i amb aquesta faldilla també platejada que fa que tot agafi molt, molt de color i molta marxa i molta alegria. Són moltes les cheerleaders, són molta colla, són moltes que hi ballen, totes a un mateix so. Hem de dir que el blau que porten és un blau molt, molt diferent, és un blau més elèctric, podríem dir. No arriba a ser un color blau marí, que seria més fosc, ni tampoc un blau turquesa, sinó un blau carnavalesc, un blau elèctric. Què estan fent, doncs, amb aquests moviments de pompons? I amb molta alegria van avançant per aquí, per tot el carrer. Ara mateix ja estan començant a passar per darrere de l'escenari per totes aquelles persones que no poden veure-les o que tenen dificultats de visió i ho estan escoltant per la ràdio o que ho estan sentint des del cotxe. Doncs els hi expliquem amb tot tipus de detall, amb tot tipus de luxe, com van vestides aquestes colles. Us podem dir també que nosaltres des de Ràdio Palafrugell estem molt contents de cada any retransmetre des d'aquí, des de Can d'en Prats, aquesta festa, aquesta festa del poble i per al poble. Tots i totes participant, ja sigui com a comparses, com a carrosses, conduint, com a persones que estan ajudant a pujar les cadires, com a agents de la seguretat, de moltes maneres, de moltes, moltes maneres ajuden i col·laboren perquè totes aquestes festes es visquin, ja us dic, del poble i pel poble. Us hem d'explicar també que ja s'aproxima la carrossa, que pròpiament la colla de les cheerleaders no té una construcció d'una carrossa en si, però evidentment sí que porten, doncs, una carrossa on també la música. I ja s'està apropant també aquí darrere, després de ballar i de fer tots aquests moviments amb els cheerleaders
1: 2.0, que ja s'han estrenat aquest 2026 en aquest carrusel. I tenim per aquí amb nosaltres un any més en Manel per explicar-nos com ha anat aquesta primera volta.
2: Doncs pues molt bé, la veritat que ha anat molt bé, molt guai, i a passar-ho bé, com sempre.
1: Aquest any molt blaus, eh?
2: Aquest any anem de blaus, mira, hem volgut, ens vam triar l'any passat d'un dels vestits que portàvem com cada any, i ens va agradar molt un, i el volíem innovar, i vam dir, pues va, aquest any agafem aquest i amb un altre color, i mira, i va sortir el blau, i el pues blau.
1: Ens encanta, que acabeu de passar-ho molt bé i ens veiem en una estona, eh?
2: Molt bé, perfecte, va.
1: Moltes gràcies. Doncs les cheerleaders i David, ja s'apropa la següent colla o no?
3: Doncs ja la tenim aquí, al fons de les imatges cantant. La colla, els quatre replegats, que aquest any arriba amb el títol de Replegats en Ruta. Una colla d'animació de caràcter familiar on hi participen persones de totes les edats i que fan del carnaval un espai compartit entre generacions. Que bonic! Aquest any ens presenten un projecte inspirat en l'esperit hippie, amb la pau, l'amor i la idea de viure sense presses com a fil conductor. Una proposta que convida a deixar-se portar i gaudir del camí en calma i el bon ambient. 43 persones són la colla, els quatre replegats.
0: Molt bé, doncs ja els tenim aquí, els quatre replegats, que porten una disfressa molt interessant. Us la començo a descriure per tots aquells i totes aquelles que no podeu veure aquests colors tan diferents. Molts de colors, molta llibertat. És una colla familiar, és una colla que l'any passat van venir de Papallones i recuperen aquesta idea que dona la Papallona de transformació i de llibertat. Doncs la recuperen aquest any amb uns vestits hippies, amb uns vestits que tenen tons taronges, blaus i motius també vermells i grocs. Porten a les sabates unes cobertures que també són de la mateixa tela, d'aquests mateixos colors, i també porten moltes flors al cabell, en forma de diadema al front i que totes aquestes flors van caient pel costat. Llavors els tenim ballant, els tenim fent una coreo molt divertida, braç en l'aire, i també movent ara mateix els dos braços, saltant, com dèiem abans, molta mainada, moltes criatures, molta gent que les acompanya, i fa molt de goig que hi pugui participar tothom amb aquesta colla.

També us hem de dir que quan estan fent les coreografies requereixen un nivell de concentració important per no perdre doncs, aquest pas. Ara fan una baixada, ara fan una pujada, ara amb la cama dreta, ara amb la cama esquerra, i no han de perdre el compàs. I això és complicat, a la vegada que van veient gent, que van saludant altres persones. Vull dir que és molt maco que vagin fent tots aquests moviments i no es perdin. Això vol dir que han assajat moltíssim, que hi ha hagut molts dies de treball i de feina al darrere. Hem de dir que s'aproxima la carrossa ja per aquí darrere de l'escenari, que està

0: aquest any molt hippies, eh? Molt hippies, molt, molt hippies. Passem de ser papallones i continuem amb l'aire hippies.
1: Us heu passat bé?
0: Superbé. Per fer una segona volta.
1: Això també és important, no?
0: Sí, molt, molt, molt, molt. Per fer de criatures i famílies. Molt bé, molt content.
1: Doncs acabar de disfrutar.
0: Gràcies, molt bé.
1: Doncs els quatre replegats i ara veiem el seu autocar mític, eh, David?
2: Sí, amb les quatre replegats, que ja és característica per aquesta colla d'animació de Palafrugell, que encara veiem fent els seus últims compassos aquí a la zona de la tribuna del Camp d'Entrats. I més colles d'animació ara, les no locals, i la primera d'elles és la colla de Pals, la colla Carmània, que ens posa en escena Bruiximània. Bruixes, bruixols, prenen la rua amb una proposta carregada de gresca, disbauxa i esperit festiu. Un univers màgic i esbojarràs on tot sembla possible i on la festa es converteix en l'autèntic encanteri. Una colla que a més és l'organitzadora de la rua de la desbauxa de Pals, mantenint així l'esperit carnavalès també aquí al Baix Empordà. Ells són la colla Carmània, 25 persones, benvinguts.

0: primavera.
1: Ai, aquí és casa nostra, és la segona casa.
0: Aquest any ja us hem vist diverses vegades, de bruixot, apurant fins l'últim dia. Avui ja, l'última?
1: Avui l'última, per desgràcia. I a preparar-nos per l'any que ve, a veure com ho farem.
0: Us heu passat bé, no? Però per tancar, us heu passat bé?
1: Ens queda la segona volta encara, nosaltres no en deixem cap. Ens adonar-ho que... tot.
0: Gràcies, Marta.
2: Tots els oients i les oients de la ràdio, us recordem que estem transmetent en directe i us recordem també que tenim tot un equip tècnic al darrere per poder fer això possible. Tenim en Vicenç Rodríguez, tenim en Martí Seguer, tenim en Ferran Castelló i em teniu a mi, a la Rita Valero, donant veu a totes aquestes coses que estan passant avui a les festes de primavera, al Carnaval de Carnaval. Tenim ja al darrere aquesta carrossa tota plena de bruixes, de color lila, de color negre, amb aquests bastons amb tul a la part de dalt, amb aquests corpinyos ballant.
3: Doncs aquí veiem encara les últimes imatges de la colla Carmània de Pals. I seguim amb més propostes. Ara és el torn de la penya carnavalesca, els Titots, que ens arriba des d'Olot i presenten Fantasia Reial. Una colla sempre present al carrusel Costa Brava i que aquest any celebra 36 anys de carnavals, mantenint viva la seva passió per la festa i també per aquesta rua. Ens arriben acompanyats els Reis del Carnaval d'Olot, que aquest any els Reis són de la seva colla. Una proposta plena de fantasia, color i esperit carnavalès, que ells són els Titots d'Olot.
2: Els Titots d'Olot, que sempre ens acompanyen cada any, no fallen mai, i venen des d'Olot fins aquí a Palafrugell a ballar amb nosaltres. En aquesta ocasió porten uns abrics de color negre per dintre, de color daurat per fora, amb uns motius molt brillants, molt brillants. També n'hi ha alguns dels components que porten uns barrets de color negre amb unes plomes taronges i negres. Mireu, també hi ha armilles en aquest tratge que porten, i aquestes armilles i també la ploma són de color taronja. Taronja butà, com les bombones de butà que tradicionalment es portaven.
0: Benvinguts a Palafrugell! Els Reis d'Olot, que han passat per tots els carnavals i per aquí la reina, i han arribat a Palafrugell per acabar per tot l'Ual.
4: Com sempre, sempre venim i és un record molt bonic des de petit, no? Sí. Un dels millors.
0: Un dels millors, eh? Mira que passeu per carnavals i carnaval.
5: No, però aquest és especial, és molt divertit i a més el clima ajuda, vull dir que s'està bé. Passem una mica de calor avui, però a tope.
0: Però és veritat que després de tants caps de setmana seguits per carnaval, aquest que queda lluny també s'agafa amb ganes, no?
4: Molt, amb moltes.
0: I és l'últim, no? Del nostre regnat, llavors, a tope. Doncs acabar de gaudir, moltíssimes gràcies per ser-hi per la Palafrugell i ens veiem l'any que ve.

0: també d'aquí encara veient els pilots del seu pas per la zona del Camp de Prats per davant de les tribunes, però encara tenen un tall més perquè aquí el que arriba és dibuixó, cal dir que el recorregut que es fa aproximadament de la rua és uns 2 quilòmetres, per tant, déu-n'hi-do, molta
1: feina. No s'acaba, fan molt d'exercici des que comencen fins que acaben tota la plantada de carrosses al final del tot.
0: Correcte, aquí era pels titots, doncs vèiem ja que ens tancaven el que és el pas de les colles d'animació.
1: Exacte.
0: I ara les properes propostes que veurem són les comparses.
1: Comparses, recordem que són aquelles colles que fan aquestes coreografies, fan aquests balls, fan tot aquest moviment tan preparat, tan treballat, amb tants dies al darrere de feina. Mira quines imatges tan boniques que s'estan passant pels drons que tenim a la nostra disposició. Aquí el dipòsit d'aigua, meravellós, que també és un element molt significatiu per nosaltres i per Ràdio Palafrugell. És molt maco veure-ho des d'aquí dalt i tenim aquest gran privilegi.
0: Unes imatges doncs, fantàstiques amb el Museu del Suro també de Catalunya, aquí a Palafrugell, també que convidem a tota la gent que ens està veient a través de la xarxa Més i també a través de les televisions locals d'arreu de Catalunya, que visiteu Palafrugell perquè és un lloc luxós. I a més ara aquesta època, ai, que encara no és ben bé temporada d'estiu, que no està massificat tot, jo crec que és un bon moment per fer una escapada. I bé, en aquests moments doncs, passarem el torn de paraula a en Ferran, perquè des de la tribuna d'autoritats té una entrevista.
2: De fet, som ja ben a prop d'aquí on sou vosaltres, però som a la tribuna de les autoritats, perquè aquí tenim doncs, moltes de les persones doncs, que estan vinculades no, amb el món de les festes de primavera. De fet, aquí tenim en Julio Navarro. Julio, bona tarda, perdona, eh?
3: Hola, què tal?
2: Ja ha sigut aquí un atracament així amb armada, no? Però com veus el carrusel aquest any des d'aquí?
3: Bueno, acaba de començar. De moment esperem les d'aquí, les de casa.
2: Hem tingut les de casa, però ara, David, ens has de presentar més que colles, no?
0: Doncs vinga, som-hi, tu ho deies, i com anunciàvem, entrem en l'apartat de les comparses. En aquest cas, primer veurem desfilar el que són les colles no locals. I la que ja tenim aquí fent entrada en el Camp d'en Prats és la colla Els Voltors, amb el títol Carrusel Voltors. Ens arriba aquesta colla de la Bisbal d'Empordà. Aquest any ens presenten una proposta inspirada en aquelles joguines mecàniques de corda de tota la vida, com els despertadors d'abans que es posaven en marxa girant-los la clau. Una estètica molt divertida, ho veureu, i molt visual, que dona vida a un univers en moviment constant. Veiem l'espectacle que ens ofereixen Els Voltors.
1: Doncs Els Voltors els tenim amb una disfressa molt divertida. Porten una maneta al darrere de color daurat, porten una faldilla de color vermell, vermell Rússia podríem dir, aquell vermell que fa tanta lluentor, porten un corpinyo de color negre

la participació als nens i nens.

0: coreografia, mans en l'aire, mans a la cintura i acaben el ball, doncs, ajupint-se una miqueta.
1: Doncs ja tenim aquí els voltors, que no se'n perden ni una, eh? Mireu en aquesta càmera, que se us vegi ben guapos des de casa, ens posem una mica més lluny, que se us vegi, perquè és una currada allò d'aquest any, us hem vist ja en diferents llocs, però avui ja acabant amb l'any, no?
2: Sí, ara aquesta ja és l'última, ja la de l'estiu i s'ha acabat, ara ja pensant per la de l'any que ve.
1: A més, veniu amb el carrusel voltors, el carrusel Costa Brava.
2: Exactament, molt bé, sí, molt contents d'estar aquí.
1: Com els has vist tu?
3: Millor que altres vegades, com a pas i tot això, i esperem que l'any que ve sigui millor, per hi tindre més gent.
1: Doncs ens veiem l'any vinent. Moltíssimes gràcies per ser-hi sempre.
2: Gràcies per convidar-nos.
1: Doncs ja ho veieu. Moltes gràcies a vosaltres.
4: Doncs bé, seguim amb més colles, comparses, no locals, i són no inèdites, el que vol dir és que ja han sortit en els carnavals d'hivern, que les hem pogut veure en altres rues desfilant en diferents llocs de la Costa Brava, de l'interior, d'arreu de Catalunya. I la següent que tenim aquí a la zona del Camp de Prats ens arriba des de la Garrotxa, són els Ínjols d'en Bas. Ens conviden a gaudir de 30 anys pintant carnavals. La proposta d'enguany celebra la història de la colla i tres dècades de carnaval amb una disfressa d'inspiració veneciana, elegant i plena de detall, on el lila es converteix en el gran color protagonista. Una posada de l'escena que incorpora també elements relacionats amb la pintura i un quadre de les històries dels Ínjols, convertint la seva trajectòria en una obra artística sobre la rua. Ells són els Ínjols d'en Bas.
0: I ja els tenim aquí darrere, els Ínjols d'en Bas, que porten 30 anys pintant carnavals. Doncs aquests 30 anys es noten perquè ens han portat una carrossa plena de taques de pintura de molts colors, turqueses, verds, fúcsies, vermells, blaus, molta ploma, molts antifassos i molts balls que ja s'estan apropant aquí darrere de l'escenari. Porten uns vestits d'època amb uns corsers, amb molts motius florals, sembla que estiguin brodats i també cosits a sobre, moltes flors també en el que és el centre del corpinyo i plomes a les espatlles amb unes ombreres, unes espatlleres, que també porten motius liles i blancs. Tots els colors són importants i també el maquillatge. En el maquillatge, en aquest cas, doncs veiem que hi ha lluentons platejats i daurats, les parpelles les porten de color daurat i la cara, doncs, han platejat. A les mans veiem que porten, ara quan s'apropi no veurem millor, però em sembla que és com una torxa o un bàculo, un bàcul. Ara ho veurem una miqueta millor quan s'acabi d'apropar. També porten un tocat, una diadema al cabell, amb moltes també taques de pintura, la forma de la taca de pintura, enganxades, fent unes formes molt divertides. Les faldilles, doncs, porten una estructura a sota perquè quedin amb molt de volum. I aquesta estructura és oberta pel mig perquè puguin caminar i ballar amb alegria. La faldilla porta també unes peces de color lila brillant per la part de davant i llavors després està coberta aquesta estructura que us comentava que porten amb tul i amb unes taques de pintura també enganxades per la part de darrere. Tot

0: fotografies molt assajades i també estem veient que un dels personatges és diferent. Després us l'explico.
1: I per aquí tenim dos dels gínjols d'en Bas celebrant el seu 30è aniversari, que l'hem celebrat ja molts dies i amb molts carrusels i amb molts carnavals, però avui a Palafrugell.
2: I tant, però...

perquè hem pogut veure doncs, aquests motius que havíem decorat 30 anys pintant colors amb uns pincells, amb aquestes taques de pintura, aquesta rodona que porten de cua que s'aixecava i ha quedat com una aureola al voltant d'aquests ínjols. També tenim un personatge diferent, que us ho deia abans. Aquest personatge porta una jaqueta llarga amb uns pincells de decoració al davant i al darrere, que portarà, doncs, evidentment, una paleta de pintures. Una paleta de pintures que moltes vegades us haig de dir que els mateixos pintors i les mateixes pintores a la paleta, quan fan la barreja de colors, els hi queda una obra d'art. Només barrejant colors els hi queda una qüestió impressionista i bonica de barreja de colors.

0: aprofitem per recordar que estem en directe des de la zona del Camp de Prats, tota la gent que ens està seguint a través de Ràdio Palafrugell, Televisió Costa Brava, en aquesta transmissió conjunta. Aquest any unint forces també des de la plataforma La Xarxa Més, a través de xarxes socials. I no patiu, perquè tot aquest programa que estem fent en directe en aquests moments el podreu recuperar. Sí, sí, en tots els llocs el podreu recuperar i tornar-lo a veure. I també cal dir que aquest any, com a novetat, estem fent la transmissió en 360. Tota la gent que tingui unes ulleres d'aquestes com de realitat
1: virtual... Ei, que jo les he provat, David, sí. Les he provat i ho he pogut veure. Ha sigut una passada. O sigui que si les teniu, poseu-vos-les. I si no, veniu aquí a buscar-ne, que segur que us les deixaran provar.
0: Doncs mira,
1: es pot veure en 360 graus, a per tot arreu.
0: Una salutació a tota la gent, 560 usuaris en aquests moments connectats a la xarxa de 360 en aquesta transmissió. Però seguim el més important. Aquí estem veient la colla dels arreplegats de Sant Joan de les Abadesses que posen en escena, ni heu vist, Missió Ruscània, una proposta escènica, futurista i reivindicativa que combina ciència-ficció i consciència ambiental, convertint la rua en un relat visual immersiu. Ells són els quatre arreplegats de Sant Joan de les Abadesses.
1: Des de Sant Joan de les Abadesses fins a Palafrugell, una altra colla que també ha fet un llarg viatge per arribar amb nosaltres i venen amb uns motius i una reivindicació mediambiental, com ja veníem comentant. Són aquests rucs de les abelles que fan de mel i que tan importants són pel medi ambient i que moltes vegades no en som conscients. Tots porten uns tuls de color groc, de color negre, lligats a la cintura, i llavors tots aquests motius hexagonals dels panells, dels rucs de les abelles, com a cinturó, com també en la diadema que porten al cap, que també està decorada amb algunes floretes. També aquests rucs hexagonals es tenen dibuixats, pintats, maquillats a la cara, de color groc i de color platejat, motius negres, daurats, grocs, platejats. I això, a banda del maquillatge i del cinturó, també porten un bastó en forma de flor, perquè recordem que les abelles agafen el pol·len de les flors per fer la mel. I també alguns barrets i en alguns dels...
2: I tenim aquí una d'aquestes abelles que avui veniu amb aquesta missió d'abelles aquí a Palafrugell.
3: Exacte, una mica lluny ens cau, però sí, sí.
2: Com ha estat el viatge? Perquè sou dels que veniu lluny, eh?
3: Sí.
2: Val la pena?
3: Molt. Molt, molt. Hem tingut de deixar la carrossa, improvisar, comparsa,
2: bueno,
3: però bueno.
2: Tot sigui per estar aquí, no?
3: Exacte.
2: Moltíssimes gràcies per ser-hi.
3: A vosaltres.
0: I entrem ara ja a l'apartat de les colles de les comparses locals. Recordem que en aquest cas són inèdites, per tant estrenen la proposta en aquest carrusel 2026. I la colla latina de Palafrugell representen afro-latino. Hi ha sons que no s'aprenen, s'hereten i moviments que es porten a la sang. Aquest any no només venen a desfilar, venen a invocar una força que va creuar oceans per fer arrels i transformar-se en cultura, ritme i identitat. Una proposta que és un homenatge a la influència africana a l'Amèrica Llatina, a la seva petjada profunda en la música, la dansa i la manera d'estendre la festa. Amb 25 integrants, la colla latina es presenten d'aquesta manera.

aguantar la part de davant. I també aquestes diademes de tela amb un nus, amb un nus que fa forma de flor al davant, al front. Una decoració molt bonica, molt interessant i que s'ha de recordar a totes aquestes vestuaris dels altres continents que hi representen. També tenim algun dels components

0: aquest any? Què ens heu preparat aquest any des de l'Associació Latina?
1: És un homenatge de tota la gent d'Àfrica que va creuar tot l'oceà per portar part de la seva cultura al nostre país. És un homenatge que volem rendre a tota aquella gent.
0: Ja fa uns dies el reportatge ens vas dir que anàveu fresquets, amb la faldilla curta, molts colors, i així és, eh?
1: Sí, ho veiem. No hem mentit per el que hem dit.
0: Ens heu passat bé?
1: Sí, i tant, ens estem passant bé. És una mica cansat amb el sol, però venim a això, a passar-ho bé.
0: Ens acaba de gaudir. Moltíssimes gràcies per ser-hi sempre.
1: Doncs a nosaltres també, que ho passeu bé. Adéu.
2: Bé, doncs ja hi tornem a ser aquí amb vosaltres, veient de lluny una nova colla. Però quedem-nos una mica amb aquesta Associació Llatina que ens porta a les arrels del carnaval, a la primera història, a la història dels orígens del carnaval africà i d'Amèrica Llatina. Des de lluny...
3: Que profund, eh?
2: Sí, sí, sí. Des de ben lluny que ens ve tota aquesta tradició. I de fons estem veient ja una miqueta la següent colla, un atisbe de colors blaus, de roses. Ja teníem alguna pista, ja sabíem que els motius eren una mica de Sant Jordi, veiem la bandera de Catalunya i veiem com s'apropa doncs, aquesta colla. Veiem els últims balls, els últims passos de l'associació, de la colla Associació Llatina de Palafrugell, com porten també instruments que percuteixen i que fan aquests sons fantàstics que fa que tota aquesta ballada, que tota aquesta comparsa ens hagi portat no només color, no només aquest origen carnavalesc, sinó també moviment, dansa, totes aquestes passes ben coreografiades, i tot això està parlant a Palafrugell, un poble que, deixeu-me dir-vos també una cosa, que té gent molt maca, i des d'aquí vull donar un agraïment a Susana Ruiz i a Dani, que ens han ajudat moltíssim, moltíssim, m'han ajudat a mi particularment a poder estar avui aquí, i els hi vull donar les gràcies. Estem veient aquestes imatges de l'església de Palafrugell, que també té molta història, i també la podem anar a visitar.
3: Doncs seguim amb més comparses inèdites amb 80 persones i el títol l'explica la llegenda de Sant Jordi, i tenim la colla Els Trompats, una de les llegendes més nostres que ha passat de generació a generació i que forma part ja de l'imaginari col·lectiu del nostre país. Ens conviden a viure-la des de dins, entrar-hi de ple per sentir el patiment del poble, el rugit del drac i l'esperança tal com s'ha explicat sempre. Una manera de recordar que hi ha llegendes que no cal canviar perquè continuen parlant-nos amb la mateixa intensitat de sempre. Aquí tenim en acció la colla Els Trompats.
2: Els Trompats, veiem que han volgut reviure la llegenda de Sant Jordi, una llegenda que neix a Tarragona, concretament al poble de Montblanc. Allà, a Montblanc, un drac es menjava, o això és el que deien, aquestes ovelles. Ara mateix els veiem realitzant una coreografia que està molt lligada tant amb la música com amb la representació de cadascun dels personatges. Hem de dir que porten uns vestits molt espectaculars, uns corsets que fan com si fos l'armadura amb aquesta creu de color vermell. Porten també uns pantalons de color negre i brillant, i una capa que fa les veus de faldilla amb colors daurats i vermells. Els braços, doncs, de fons de color verd, en un dels costats les roses, típica flor de Sant Jordi, i a l'altre costat les escates del drac. I aquesta mà on te porten aquest braç, on te porten les escates del drac, també porten un guant amb aquestes urpes finals, com si realment es tractés d'una garra del drac. Hem de dir que és una disfressa que combina tots aquests elements, que combina moltes coses diferents, que té molts tipus de textures, de teles. Porten unes botes de color negre, porten un tub

Podem, podem parlar de príncep, de cavallera, podem parlar de dragona i podem parlar de lliris, si volem. Al final, les llegendes ens porten històries antigues que podem anar adaptant al nostre gust i a la nostra actualitat, sense perdre de vista, evidentment, d'on venen. Per totes les persones que ens estan escoltant per Ràdio Palafrugell, recordar-vos que amb nosaltres a la part tècnica està en Vicenç Rodríguez, també tenim en Martí Seguer i, evidentment, en Ferran Castelló, portant tot aquell... tot això a terme amb molta alegria. Doncs també els volem donar les gràcies per tot aquest recolzament, que sense ells tot això tampoc no seria possible. Hem de dir també que les llances, porten unes llances que les estan utilitzant per fer la coreografia. Aquestes llances són bastant altes, són inclús més altes que les pròpies i els propis participants.

0: pel mig i per sota. I ara també estan fent una filera i acaben el ball, doncs, posant-se així la mà, la grapa, diguem-ne, la mà del drac a la cara.
1: Doncs ja tenim aquí amb nosaltres a la Ruth Gou dels Trompats, explicant-nos aquest any aquesta llegenda de Sant Jordi, on hem vist molts personatges en una sola persona per explicar-nos aquesta llegenda.
2: Exacte, la nostra comparsa representa la llegenda de Sant Jordi i el nostre servei d'ordre és el poble que l'acompanya. Llavors, amb tots nosaltres tenim representada el total de la llegenda.
1: També l'heu explicat a través de veu en off, amb la música també heu anat explicant el que és la llegenda, per tant, vestuari, música i tot per explicar aquesta llegenda.
2: Exacte, al final, si us fixeu, des del principi fins al final explica la llegenda tradicional, de la manera que tots la coneixem, i així ho hem volgut portar als carrers de Palafrugell.
1: Quanta feina porta tot això? Perquè a vegades parlem de les carrosses, però a les comparses també hi ha molta feina.
2: Molta feina, la veritat. Nosaltres plenament hi treballem durant 3-4 mesos. Sí que és veritat que molts mesos enrere ja tenim la idea i molt contents, la veritat.
1: I suposo que al rebre aquests aplaudiments que els deveu haver rebut al llarg de tota la tarda, doncs que us omple, no?
2: Evidentment. Estem supercontents amb el resultat, amb la reacció del públic i al final és això. Nosaltres treballem tots aquests mesos pel públic, llavors el seu reconeixement és la nostra millor felicitat.
1: A més, hem vist això, que hi ha moments més romàntics, moments més intensos, allò representant que si la princesa, que si el drac, que si el príncep.
2: Sí, el total de la llegenda.
1: Doncs Ruth, felicitats. A la gent veiem per aquí que deien ara el públic que maco i crec que això és el millor premi.
2: I tant, per nosaltres hi hagi un premi.
1: Ens veiem després al desempelat i a tot arreu.
2: Nosaltres sempre som a tot arreu. Moltes gràcies.
1: Enhorabona.
2: Gràcies.
3: Les gràcies a Laia, també escoltàvem a la Ruth, en aquest cas també, que és presidenta de l'Associació de Colles de les Festes de Primavera de Palafrugell, aquesta associació que aglutina tot el que són les colles locals, tant d'animació com comparses, com també les de carrosses. I mentre esperem aquí doncs, la següent entrada, la següent comparsa, Rita, recordem una mica, si et sembla, també a on ens poden seguir tota aquesta gent que tenim aquí a la Can d'en Prats i a tot arreu aquí que ens estan escoltant.
4: Doncs ens poden seguir per Ràdio Palafrugell, per Tele Costa Brava, per xarxes socials i per la xarxa Més. A per tot arreu ens poden trobar. Tenim el gran privilegi de col·laborar tots junts, que és una gran fita, que és molt maco poder treballar de manera plegats i conjuntament i poder retransmetre tot això que està passant a Palafrugell, tan important, tan maco, tan bonic i que ens encanta poder explicar a tothom.
3: Veiem abans de veure aquestes imatges aèries el que és també el final, no el poble, no? Amb mainada, els infants també molt importants, el que dèiem quan hem fet la prèvia abans de que arribessin a les colles aquí, no? Aquests projectes educatius, també les famílies, important que comencin a traslladar tot el que és l'esperit de festes de primavera en les seves cases i que tots els infants, perquè són el futur del carrusel en el dia de demà.
4: Clar, és que quan les famílies estan implicades, en realitat passa com ens ha passat aquest any amb el pregó. Com ens ha passat amb el pregó, que pare i filla han format part d'aquestes carrosses, d'aquest esperit carnavalesc, no? Des d'en Ramon Plaja, que havia començat i ja havia portat aquest esperit a casa, ens deia la seva filla, la Maria Plaja, que recordava l'olor, que l'olor de la nau la transportava quan estava allà enganxada a la cama del seu pare, no? A les carrosses i fent totes aquestes feines i tot, portant a terme tot aquest carnaval. Donem pas, doncs, al nostre company Ferran, que té una entrevista fantàstica per donar-nos a conèixer més coses.
5: Sí, perquè tenim aquí l'alcaldessa Laura Mira. Què tal, com va? Bona tarda.
6: Bé, molt bé.
5: No toca gaire el sol, si està prou bé, eh?
6: Músiques, uns colors, impressionants. De moment, el que hem vist ens està agradant moltíssim.
5: Com estan anant aquestes festes de primavera?
6: Jo estic agotada, perquè si tu també ho estàs seguint des de la ràdio i TV Costa Brava, que també ens ha acompanyat a molts actes, ha sigut un no parar d'activitats, tant el cap de setmana passat com aquest. Passaven coses arreu i costava ser a tots els llocs, però bé, hem intentat seguir una mica tots els actes i la veritat que ho hem disfrutat moltíssim amb família, alguns d'ells, d'altres doncs, comportar perquè la música és molt alta, però he disfrutat moltíssim.
5: Doncs ja parlarem. També tenim un exalcalde aquí, Juli Fernández, bona tarda. Com va? Anem ja cap aquí, moltes gràcies a Juli, perquè David, tenim ja una altra colla, no?, per presentar.
3: Correcte, tens tota la raó, Ferran. Són ni més ni menys que de Queens que ens presenten aquest any Clown Russell Sisters, dues germanes pallasso que fan inconfusibles pels seus dos colors, el blau i el rosa, i ens transporten a un univers ple de fantasia i desbordant d'imaginació. Viatgen amb el seu carrusel ambulant i una fira itinerant plena de llum, música i màgia, convertint cada espai en un petit món de festa. Veureu, ballen, salten i s'encomanen entre elles l'alegria, contagiant-la a tot el seu voltant. Aquí tenim la colla de Queens.
0: Doncs aquesta colla de Queens la tenim amb una carrossa que està ben decorada com el circ, amb aquests blaus i roses o magentes, i dues mans gegants, aquestes mans de titelles, aquestes mans que porten les aspes i les cordes d'aquestes titelles que es poden veure moltes vegades doncs, fent espectacles per la mainada. Per la mainada i per la no tan mainada, perquè a les persones adultes també ens agradava molt veure aquests espectacles. Doncs aquestes dues mans gegants que estan ben decorades amb tuls i amb teles de colors ja s'apropen en aquesta carrossa que simbolitza doncs, aquest circ, aquests pallassos i aquestes pallasses que ja s'estan apropant a nosaltres. Hem de dir que aquesta carrossa també té una cabaneta de crispetes, popcorn, hi diu. I tenen tot un cubell de crispetes decorant un dels costats d'aquesta carrossa d'entrada. Aquesta carpa porta un caputxó daurat que també té un carrusel de cavalls, de cavallets d'aquests que pugen i baixen, que van amb una ploma al cap. Ara hem de parlar de les disfresses. Les disfresses, mira, aquí en primer lloc tenim un dels personatges que porta uns alçadors, porta, està pujat en uns, el que feien uns bancos, i fa que el personatge sigui molt més alt.

porten aquests rinxos als costats, un al costat de cada orella de manera horitzontal i un sol de color fúcsia i els altres són de color blau. A dalt porten un barret amb la part de dalt del cap d'un cavall, en un costat uns pallassos i en l'altre costat bromes, plomes, i a la part de darrere aquests globus, un globus d'una estrella i un globus del color que correspon segons el color del que porten la disfressa. Disfresses que porten molt de tul també als braços envoltant-lo i també molt de tul a les cames, des dels genolls fins als peus cap a baix, doncs porten tota aquesta decoració. També hem de dir que porten lluentons, brillantons, fent línies verticals, daurades, blaves, i a la faldilla, a el que diríem que és la faldilla, doncs porten com una plataforma que simbolitza

simbolitzen aquestes crins dels cavalls, ja que el barret porten al cap del cavall, tots ells, totes elles serien el que és el cos,

i amb molts de detalls. Continuem amb altres personatges que porten uns arts i que tenen uns barrets punxeguts i en aquest cas unes extensions.

0: sí. Doncs aquí tenim a la colla de Queens i aquí en David, entrevista en alçada, eh?
1: Sí, hem fet l'estirón aquest any, eh?
0: Explica'ns una mica la feina que ha comportat disfesses com aquestes, però també fins i tot la carrossa, que sé que te n'has encarregat tu, la de la música.
1: Sí, doncs mira, nosaltres tota la feina la fem tot a mà, tot està dissenyat per l'Edu Trujillo, i tot, encara que us sembli mentida, està tot tallat i cosit a mà. O sigui, portem treballant des de finals d'estiu fins a arribar avui.
0: I suposo que teníeu ganes ja de lluir-ho pels carrers, no?
1: Sí, el circ havia d'arribar a la ciutat ja.
0: I què tal la gent? Com ho han rebut?
1: Doncs la veritat és que tothom s'ho ha passat molt bé. Donava la sensació que tothom s'estava passant molt bé i almenys nosaltres intentem transmetre aquesta energia i que les Clown Sisters portin el circ a la ciutat.
0: I vosaltres us heu passat bé també, no?
1: Nosaltres de conya.
0: Doncs acabar-ho de passar bé. Gràcies per portar aquest circ aquí a Palafrugell.
1: A vosaltres.
2: Doncs seguim ara amb més comparses. És el torn de la colla Diamond, amb el títol Diamond Flip. Boira enlairada, un tresor amagat i una reina disposada a conquerir mars i oceans. Aquest és l'univers que ens proposen aquest any. Una posada en escena plena de fantasia i aventura que transforma la història en una gran festa al carrer. Amb 37 persones ens acompanyen la colla Diamond.
3: Vèiem abans al final de la colla anterior que tenien tres tipus de disfressa. La última no ens ha donat temps de comentar-la. Us l'explico d'una mica ara, que encara els veig, que són aquelles titelles que porten l'espadal i totes les cordes i els lligams per poder-les moure de manera, doncs, dirigida. Aquests eren els últims personatges, en total quatre tipus de personatges diferents en aquesta colla. I la colla que ja anem veient ara, la colla Diamonds, doncs ens presenta aquells pirates, aquelles pirates d'època que porten aquestes espases, els mocadors de color granat com a dianemes al cap, aquelles rastes també amb motius adornant els cabells, aquells corsers que queden sota pit i aquelles camises blanques amb xorreres. També les faldilles curtes pel davant, amb volants, i llargues pel darrere. Tot això acompanyat, evidentment, en primera instància, d'aquí, doncs, del personatge més conegut de Pirates del Caribe, aquell personatge que teníem, que representava un pirata despistat, un pirata no del tot honest moltes vegades, un pirata que feia de les seves. Doncs aquí, molt a prop, ja els tenim gairebé a tocar de nosaltres. També hem de parlar-vos de la coreografia. Van alçant braços en un costat i en un altre, fent aquests semicercles que després baixen pel davant i van cap a un costat, van cap a l'altre costat, m'imagino ara. Però bueno, bé, ara s'han quedat com estàtues. I en Jack Sparrow continua corrents per entre mitges, molestant, perquè és la seva feina, diguem-ne, i dirigint a la vegada aquesta comparsa, que tornen a començar a ballar i a fer aquesta super coreografia que ens estan regalant avui a nosaltres. Hem de dir que quan ballen, totes aquestes rastes que porten, igual quan giren, quan fan una volta, totes aquestes rastes, si porten molts adornos, colpegen l'esquena. Vull dir que hem d'anar amb una mica de compte de que no ens facin mal i de que no es donin molts de cops amb els avaloris que es porten els cabells quan salten i giren. I continuen, també porten unes banderes que les van movent d'un costat a l'altre. I a veure si veiem el motiu de la bandera, a veure si us el podem explicar. Bé, mentre el veiem i no, us haig d'explicar també que porten uns cinturons d'aquests amb una butxaca en la que hi pots guardar, suposo que tots els tresors que hi vulguis a dintre. I ara ho veiem clar, doncs a les banderes porten un diamant, que no podia ser d'una altra manera, un diamant de molts colors perquè és la colla Diamond. Llavors, fent honor al seu nom, porten aquest diamant tan fantàstic. També veiem que les noies porten unes botes fins a l'alçada dels genolls que porten cordons plànol a Jack Sparrow amb la seva petita barba, amb el seu barret i amb els seus moviments tan característics.

0: Aquest segon any de la colla?
1: Bueno, no teníem res pensat, així va sorgir així com una idea molt espontània i a poc vam anar integrant cosetes i vam dir sí, ha de ser aquest any hem d'anar de pirates. I aquest any hem comptat amb la participació d'aquest noi que ha vingut a col·laborar amb nosaltres aquest any.
0: Espectacular, eh?
1: Molt bé, la veritat és que molt bé, no ens podem queixar. Les nenes, que són totes una meravella, des de les més petitones. Tenim una bebè que no sé si va dormida o no en un carro.
0: Ens donarem, no, per aquí mig?
1: Sí, segurament que sí. I, bueno, és una mica passant-ho bé, que és el nostre segon any. I hem posat molta...
0: A mi que Tom em fa por, perdona, eh?
2: Per què?
0: Ets bo o ets dolent?
1: És en Jack Sparrow.
2: Capità, Jack Sparrow.
0: Perdoni, vostè.
1: Què?
2: Sempre.
0: I com ha arribat a Palafrugell el capità Jack Sparrow?
2: Ah, tinc el barco a Palamós.
0: Palamós?
2: Sí.
0: I després de Palamós t'han vingut a buscar, no?, la colla Diamond?
2: Sí, exacte.
1: Havia de ser així, havíem de venir a Jack Sparrow amb nosaltres.
0: Han acollit bé la colla?
2: Amb la goleta ara.
1: Home, som una família, l'hem acollit com de família.
0: Sí, no?
1: I tant.
2: Ha sigut un plaer.
0: I tornaries?
2: Sempre.
0: Sempre?
2: Sí.
0: Doncs ens quedem amb aquest missatge i esperem anar-te veient, eh?
2: Perfecte.
1: Sí, és veritat que sí, que no ens deixa penjades.
0: En veurem, estarem pendents, eh?
1: I tant.
0: Gràcies, que vagi molt bé.
2: Moltes gràcies. Adéu.
3: Doncs bé, seguim, superem ja l'equador d'aquesta desfilada d'aquest carrusel Costa Brava 2026 i ho fem amb la colla Els Estrellats, que ens presenten Cercant la Terra Somiada. Una proposta que ens porta a una metàfora de la realitat actual. Una faula que reflexiona sobre l'impacte negatiu de l'afany de poder i les seves conseqüències. La seva història ens situa en la tribu ancestral del glaciar, uns éssers mitològics, meitat animal, meitat persona, que es troben en perill d'extinció i que lluiten, sens dubte, per preservar la seva existència i el seu món. Aquí tenim ja fent aparició la colla Els Estrellats.
4: Els Estrellats, que venen amb un vestit blanc molt, molt espectacular. Sabeu que el blanc nuclear es diu així perquè brilla molt i és de l'època en la que començaven les proves atòmiques, doncs brilla tant com les coses que es podien fer amb radiació. En aquest cas no és blanc nuclear, el que porten és un blanc més beige i tot un vestit de tul. Porten també unes banyes al cabell. Ara mateix s'han d'apropar una mica perquè pugui veure com les porten enganxades, però la veritat és que fan molt de goig, sobretot també el seu missatge de natura, de fauna, de faula també, i de coses que potser hem anat perdent amb el pas del temps. Porten també unes extensions al cabell, barrejant colors, barrejant tonalitats, més blanques, més daurades, més marronoses, una mica tot amb aquesta tonalitat beige, i amb unes plomes a les espatlles, doncs, que fa que també tot aquest estil boho, per exemple, doncs, quedi molt més marcat. Els peus porten una mica més d'abric i porten les sabates cobertes, doncs, amb una mica de simulació de pèl d'animal, però és simulació que també els fa, doncs, mantenir aquesta coherència estètica amb tota la disfressa. També veiem que porten uns collarets daurats, que també un maquillatge amb diferents colors, tots barrejant-se entre el marró, el daurat i el beige, però sembla que poden simbolitzar algun tipus d'animal, herbívor, diria jo. No sé, David, ens vols explicar quin tipus d'animal creus que està simbolitzant aquesta colla? Perquè sabem que està parlant de la natura, de la tribu ancestral del glaciar. Val, doncs en David ens explica per senyes, perquè també sap fer-ho, que són animals mitològics, que són...

0: meitat animal i meitat persona, i que els han simbolitzat molt bé. La veritat és que sí. I bé, segueixen amb la coreografia. Segueixen amb la coreografia, tots ballant endavant, endarrere, amb els braços, amb les espatlles, i ara fent dues fileres, un costat i un altre, i portant aquest ritme d'aquestes cançons, doncs, que ens fan recordar aquesta fauna i flora mitològica, com que l'animal mitològic o de fantasia que representen és dels glacials, no? Doncs suposo que per això han triat aquests tons més blancs. Perquè mira, us explicaré una anècdota sobre els colors. Sabeu que a les zones polars hi ha moltes maneres d'anomenar el color blanc? Perquè els seus paisatges tenen moltes tonalitats diferents de blancs. En canvi, a les zones mediterrànies, com aquí, tenim, no sé, una o dues maneres de dir el color blanc. Tenim un o dos adjectius per parlar del color blanc, però en canvi tenim moltes tonalitats per anomenar el color verd, que si verd oliva, que si verd menta, que si verd festuc, molts tipus de verd, que si verd fosc, que si verd clar. Per què? Doncs perquè la zona mediterrània igual ens passa amb el blau, pel mar, que si blau marí, que si blau turquesa, que si blau esmeralda, doncs...
1: I ja tenim aquí, doncs, una de les membres de la colla Els Estrellats, colla nova, que s'estrena aquest any. Com ha anat aquest estreno, Júlia?
2: Súper, no podria haver sigut millor, eh? Ens hem passat superbé i tot ha sortit rodat.
1: Avui sortíeu cercant la terra somiada, l'heu trobat o no?
2: Sí, jo crec que sí, vaja, millor del que ens pensàvem, o sigui que súper, sí.
1: Explica'ns molt ràpidament una mica el que heu ideat aquesta història.
2: Bé, hem ideat aquesta història també amb una mica de paral·lelisme amb el món actual, saps? Que els romans s'ho carreguen tot. Doncs en aquest sentit seria una mica el mateix. Una tribu que marxa d'on estava perquè els humans passen i s'ho carreguen tot.
1: Sou una tribu que porteu part d'animal, part de tribu, una mica un mix, eh?
2: Una mica de tot, sí. Una mica de potes aquí d'animal, plomes, una mica de tot, sí.
1: I molta feina al darrere, eh? Que ho sàpiguen des de casa.
2: Sí. Hem treballat moltíssim.
1: Era el primer any, pel segon i els que quedin, no?
2: I tant, ara ja no ens para ningú, eh?
1: Esperem així, eh? Us veiem l'any vinent.
2: Sí, encantat.
1: Gràcies.
2: Adéu, gràcies.
3: Seguim i ara obrim el torn de les carrosses, en aquest cas no locals, les que no són no inèdites, per tant, ja han sortit en els altres carnavals d'hivern, els hem pogut veure en altres rues, i començarem amb la gent de la Bisbal d'Empordà, concretament la colla Sense Vàlvules, que ens porta entre góndoles i antifassos, una proposta que ens converteix un homenatge al Carnaval de Venècia amb tota la seva elegància, el misteri i també teatralitat, com no. Entre góndoles i antifassos i una atmosfera carregada de sofisticació, ja ho veureu, ens transporten a un univers on la màscara i el secret són els protagonistes d'una festa plena de bellesa i tradició. Ells són la colla Sense Vàlvules.
0: Doncs la colla Sense Vàlvules i el seu sentit entre góndoles i antifassos, no inèdita. Aquesta colla, doncs, porta unes faldilles, els estem veient en visió aèria, porta unes faldilles turqueses. Abans que us parlava de les tonalitats dels blaus, tenim tantes tonalitats dels blaus perquè tenim el mar al voltant, tenim un clima mediterrani, tenim el mar, tenim el bosc, i per això tenim tantes tonalitats de verds i de blaus, i no tantes de blanc, que és més comú als llocs on hi ha les zones més nevades. Doncs en aquesta ocasió tenim unes faldilles i unes americanes o unes jaquetes de color blau turquesa o verd esmeralda. Jo crec que segons els ulls que ho mirin ho veuran d'un color o d'un altre. Llavors, no us vull dir una cosa per una altra i us diré les dues coses. Tenen motius daurats també i un barret amb una ploma de color negre al costat. Els homes van vestits amb uns pantalons pompatxos de color daurat, de color ocre, i algunes de les dones van vestides amb uns corsers daurats, altres porten unes jaquetes i el barret. Això a gustos colors i a gustos tratges. I això és molt important, que cadascú se senti a gust, fins i tot amb la disfressa. porten. Aquestes disfresses, aquestes faldilles, també porten una faldilla blanca al mig, per la part de sota, i s'entreveu perquè queda tallada pel mig. I llavors, en caminar, es veu aquesta faldilla blanca. I ara, al fer la coreografia, veiem que porten una màscara de color lila carnavalera, en forma de figura, que ha passat pel mig de les dues fileres, i ara doncs continuen fent la coreografia amb un ball que ens podria recordar aquells balls venecians, suposo que és aquesta la intenció, i la veritat que ho estan aconseguint molt i molt bé, perquè doncs fan tots aquests moviments així més delicats, dels passos petits a un costat, amb els braços en l'aire,

0: cinc persones. Tenim varis grupets en cercles que s'apropen i s'allunyen i fan una altra volta. I així, doncs, van fent i es van apropant aquí darrere nostra, passant per darrere de l'escenari. La veritat és que aquests valsos, doncs, ens recorda precisament, doncs, aquella època veneciana de màscares, que són diferents a les màscares o les caretes o els antifassos, però que també formen part d'aquest imaginari carnavalesc. Veiem que la carrossa és una góndola que porta una persona, doncs, conduint-la amb les típiques camises de ratlles blanques i blaves, la cinta, la faixa vermella i els pantalons foscos. Això és una de les figures d'aquesta carrossa que ja s'està apropant. I al fons, doncs, veiem aquests aqueductes i aquests ponts que també ens recorden, ens podrien recordar a la ciutat de València i els seus conductes per on passen aquestes góndoles. També veiem que la carrossa està decorada amb una màscara a la part de davant, bueno, dues, de fet, una més gran que arriba només fins a la part de dalt del nas i després una altra màscara que és aquella de cara completa, que només té els forats dels ulls i tota la cara quedaria coberta per aquesta màscara blanca. De fet, quan són màscares així de grans, es diuen màscares. I mireu, ara podem veure que aquest final de ball ha coincidit, doncs, amb tota la comparsa fent una rotllana i l'altre company aixecant la màscara.
1: Doncs tenim per aquí a la colla Sense Vàlvules, que una vegada més ens han tornat a portar Venècia i l'elegància del seu carnaval. Aquest cop a Palafrugell.
2: Aquesta és la de Palafrugell, l'última d'aquest any.
1: Saps greu, no?
2: Sí, la veritat és que sí. Però bueno, encantats de preparar per l'any pròxim.
1: A més, no falleu mai, a Palafrugell també veniu sempre, eh?
2: Intentem no fallar mai. A vegades som més, a vegades menys, però intentem no fallar mai.
1: Com es viu aquí al carrossel de Palafrugell?
2: És diferent del carnaval de l'hivern, però està molt bé. És el carnaval de primavera.
1: A més, per lluir aquesta carrossa ben xula també una vegada més.
2: Sí, l'última vegada li donem la despedida a la carrossa.
1: L'acomiadem aquí, però enhorabona, perquè això porta molta feina.
2: L'acomiadem. Gràcies, que guapa.
3: I ja tenim en acció una altra colla de la Bisbal d'Empordà, en aquest cas són els Maquis, amb el títol Els Reis del Cabaret. Una proposta que enguany s'inspira en l'univers del Moulin Rouge amb tot el seu glamour, la seva intensitat i el seu esperit de cabaret. Es pescagiren una il·luminació amb lletres lluminoses i una posada en escena vibrant, donant vida a aquest espectacle ple de color i energia. Aquest 2026, a més, la colla està proclamada rei i reina del Carnaval de la Bisbal d'Empordà. Un reconeixement que consolida la seva trajectòria i la seva presència destacada dins la festa del Carnaval. Aquí els teniu, els Maquis.
0: Doncs els Maquis amb els Reis del Cabaret, una carrossa no inèdita, una carrossa que, com ja ens ha comentat el nostre company David Galceran, doncs ja havia estat, ja havia sortit i havia estat premiada. En tenim aquí, doncs, molta gent de la colla. M'estic rient perquè David Galceran m'està fent riure, perquè tenim molts mosquits aquí al voltant que ens estan intentant picar, a veure si no se'n surten. Bé, doncs, com us deia, aquesta carrossa ens porta uns vestits de color granat i negre amb aquests recollits a la part del darrere, són més curts del davant que de darrere, amb aquestes mitges que són també, doncs, aquelles que porten foradets, que porten tipus xarxa, i a més unes perruques de color granat amb un barret petit al costat. Us vaig a dir que fa una estoneta em van comentar que teníem 300 persones mirant-nos per la retransmissió 360 i ara mateix

0: transmetre per tots vosaltres.
1: Ladies and gentlemen, welcome to the Moulin Rouge.
0: Tenim aquesta coreografia tan bonica que ens acaben de fer.
2: Doncs tenim aquí els maquis, els reis del Carnaval de la Bisbal aquest any, que s'han tornat a posar la corona de reis per venir per la Progell, eh?
3: Home, i tant, aquí s'ha de lluir ja l'últim Carnaval de tots.
2: Veig que em dones, mira, una promesa de la col·lecció, que d'avui no me'n donaven, eh?
4: Clar, clar, nosaltres som republicans, però ja no deixem la corona, eh? Sempre serem reis.
2: Ja sou reis per sempre, eh?
3: Sí.
2: Com es viu el carrusel de Palafrugell, vosaltres que aneu a tants carnavals diferents?
3: Tens ganes de venir, tot i que fa molta calor avui, eh? Però bueno,
2: després de tants de temps que ja han passat carnavals, és com vinga l'última, no?
3: És l'última i anem recordant el bar conforme l'anem fent, perquè...
4: Passa, que no sento res amb aquest.
2: Ja, que passi, que passi, ni que així veiem bé la carrossa, perquè també porta feina, eh, aquestes carrosses.
4: Sí, bueno, és que hem arreglat tota la mecànica i hem estat una setmana i mitja per fer tot el de més. I el resto ve fer frenos, motor, tot. Però la figura, una setmana i mitja.
3: Aquest any ha sigut més lleu.
4: Som molt desmanegats, però és divertit.
2: Però després us ho passeu bé i ens ho feu passar bé. Enhorabona i ens veiem l'any vinent, eh?
4: Sí, sempre. Nosaltres som l'únic que trepem a la gent a ballar.
2: Així és de casa.
4: És que t'espatllaré la màquina.
2: Fem tu a ballar tothom i ens vam ballar any rere any, eh?
4: Sí. No cal que enfoqui, que sóc lleig, saps? Està enfocant.
2: Doncs anem a per la pròxima carrossa.
3: Vinga, gràcies, adéu.
5: Doncs seguim amb més propostes. Ara, vinguts a l'Alt Penedès, posen en escena Carnavalístic Maia. Una proposta que ret homenatge a les civilitzacions maia i asteca, amb una posada en escena plena de simbolisme i força visual. La seva carrossa s'inspira en Kukulkan i la Pedra del Sol, elements icònics d'aquestes cultures ancestrals acompanyats de vestits d'inspiració ancestral també, que representen la unió entre el cel i la terra i també l'espiritualitat. Per tant, una proposta molt interessant. Ells són l'esplai carnavalístic dels monjos.
0: Doncs aquest esplai carnavalístic dels monjos porten molts colors, porten un tocat amb una diadema de color lila al front i per la part de dalt doncs uns motius daurats i moltes plomes enganxades. És un tocat molt, molt bonic que també es reflecteix en el pitet que porten a la part de baix, que té forma de V baixa i també porta moltes plomes tant pel davant com pel darrere. El tratge que porten doncs, és acabat amb faldilla, amb una part de color turquesa i una altra part de color lila. Els podem veure també unes espinilleres de color daurades i unes sabates folrades amb un turquesa doncs, una mica més lluent. I veiem ara com fan aquests balls en grups, en diferents grups van fent fileres i van alçant una mà a la mesura, a la vegada que van fent uns saltirots. Ara doncs, també fan les mans a baix d'un costat a un altre i fent també aquests saltirots endavant i avançant amb aquest pas carnavalès. Braços en l'aire, cames en l'aire també i fent aquests salts endavant i endarrere creuant els braços i estirant les cames. Tot això fa que al final de la rua arribin tan i tan cansats i cansades, perquè clar, porten molta estona, gairebé són 2 quilòmetres.

complaciendo ningún desafío.

de saber quantes colles portem, doncs us haig de dir que portem 16. 16 són les colles que ja, comptant amb aquesta, han passat per aquí, per l'escenari, pel carrer, i que ja estan arribant al carrer Barris i Buixó. 16 són les colles que ja han passat. Ens queden encara unes quantes més. De fet, ens queden l'última de les carrosses no locals i ja començarem amb les carrosses locals, que en tenim doncs unes quantes. Són les que molta gent està esperant i són 7 colles locals.

aprofito per explicar-vos una mica com és la carrossa. La carrossa d'aquesta colla que tenim ara mateix darrere de nosaltres, per això sona la música tan alta, de la colla Esplai Carnavalístic dels Monjos. És una carrossa estil piràmide maia, aquelles piràmides que no són rectes en forma triangular, sinó que van fent petits graons i té una

0: Sí, és un ritme que és ancestral, però adaptat als nostres temps, al carnaval, a les músiques actuals, i bé, és el que volem fer, passant-nos-ho bé, amb músiques divertides i molt entretingudes.
1: Músiques divertides, molt de colorido i fins i tot que rossa en moviment, per tant, ho teniu tot, eh?
0: Sí, sí. A nosaltres sempre ens agrada que les nostres creacions tinguin algú de moviment. En enguany és una... Bé, és una piràmide de Chichen Itza amb el calendari maia. És una miqueta, bueno, posar en valor la cultura mesoamericana de les maies i dels asteques.
1: Doncs enhorabona i acabar de gaudir.
0: Moltes gràcies i moltes felicitats pel vostre carrusel.
1: Gràcies.
2: Continuem i ara des del Montsí ens presenten Cabaret Express, 30 anys de carnaval. Una proposta que celebra 3 dècades de carnaval amb una posada en escena inspirada en un tren de vapor que simbolitza aquest viatge festiu al llarg dels anys. Les disfresses d'estètica de cabaret i majoret, els tons daurats i plens de fantasia, plomes i brillantor, aporten aquesta elegància i espectacle a una carrossa pensada per brillar en moviment constant. Ells són la colla, la carrossa de la Ràpita.
3: Doncs la carrossa de la Ràpita la tenim aquí ja. Estem veient aquests tons, aquestes tonalitats daurades, com bé ens deia el nostre company David Galceran, i veiem que porten una diadema molt interessant, una diadema molt alta, perquè porta unes plomes enganxades, unes plomes llargues i molt boniques, també en tons beige i marrons. I la disfressa, doncs la disfressa té unes espatlleres, unes ombreres, que porten uns flecos. Feia molt de temps que no veiem flecos. Que interessant! I doncs la part de dalt de la disfressa és un corpinyo de color beige i amb uns brodats daurats molt bonics, un a cada costat. De la part del davant també porten uns guants, aquells que no tenen dits, que només s'enganxen per un dels dits i fan de canellera i pugen una mica per l'avantbraç, i unes faldilles, en alguns dels casos unes faldilles daurades amb plissades i també amb 3 volants. Les botes doncs porten la mateixa... Ai, ara ens saluden a la carrossa, quina il·lusió! Les botes, doncs com us deia, porten també aquesta cobertura de color beige i els motius daurats que també pugen per l'espinillera. I la carrossa justament està passant per darrere nostra, doncs tenim... La Ràpita, Cabaret Express, 30 anys de carnaval. Doncs tenim una locomotora amb el carbó, una màquina del tren, amb el carbó, com aquelles màquines de tren antigues que portaven doncs, tot aquest carbó perquè la màquina de vapor pogués anar avançant. També hem de dir que porten les rodes en moviment, no ben bé les rodes de la carrossa, sinó les rodes de la màquina del tren que hi ha a sobre de la carrossa, doncs porten uns engranatges que fan que es vagin movent. La veritat és que és molt bonic i porten llums també, porten en els radis d'aquestes rodes, porten llums incrustades i fa que tot això brilli molt. Ara que ja ha començat a baixar el sol, doncs hi fa una miqueta d'airet, que també s'agraeix, doncs quan ha baixat la llum, doncs també fa que aquestes llums de les carrosses es vegin molt més. Hem parlat d'uns tipus de disfresses, però n'hi ha uns altres. Els altres, alguns dels companys d'aquesta comparsa, porten una armilla, també amb aquests motius brodats daurats i el fons de color beige, i uns pantalons que al final de tot, a baix de tot, doncs porten igual que les faldilles, en el cas dels pantalons, a baix de tot, porten aquests 3 volants, però molt petits, en un costat, que fa que la pota del pantaló doncs quedi més ampla, tipus pota d'elefant. Doncs amb aquests dos tratges ens engalanen. I també porten un bastó amb flecos a la part de dalt, daurats. El bastó és de de color negre i els ajuda amb aquesta coreografia tan xula que ens estan portant just ara mateix al darrere de l'escenari. Ara han fet dues fileres i es van creuant. Ara, llavors, al arribar al punt mig, queden en una sola filera. Fan un d'una filera, un de l'altra, un d'una...

0: passant per aquí, per Camp d'en Prats, tota aquesta colla que, déu-n'hi-do, és bastant...
1: Celebrant els 100 anys de Palafrugell amb aquesta llarga temàtica tan original, no?
2: Sí, la veritat és que sí. Però bueno, això és cosa dels organitzadors, eh? Vull dir, nosaltres anem al que ens diuen. Però la veritat és que és molt xulo i emocionant, de veritat, molt xulo.
1: Us ho heu passat bé?
2: Ens ho hem passat superbé, vull dir, venir aquí és un orgull, o sigui que per molts anys puguem venir.
1: A més, sou dels que veniu més lluny.
2: Sí, estem a tocar a Vilafranca del Penedès.
1: Us t'ho has passat bé o no?
3: Molt bé, amb la meva mare sobretot.
1: Maco, també viureu generació a generació, eh?
2: N'hi ha que sí, hi ha moltes famílies que venen, pares, fills i avis que estan aquí al darrere, però superbé, la veritat és que molt bé. Felicitats per l'organització.
1: I gràcies a vosaltres per venir, que també doncs, és gràcies també a les colles que veniu, doncs, que això encara és més gran. Moltíssimes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres. Adéu, guapa.
1: I David, ara arriba el moment de començar a veure les carrosses de Palafrugell, no?
4: El plat fort, sí, arriba ara a les corlles de carrosses locals. Són carrosses inèdites, per tant, ja ho hem explicat, però ho repetim, estrenen la seva proposta en aquesta desfilada en el carrusel Costa Brava. Veurem també que solen portar dos vehicles, el primer, el de la música, que també l'adornen, i al darrere la carrossa gran, que també és la que té més puntuació pel que és el concurs. I comencem amb la colla número 18, la colla Imparables, 101 persones, i ens arriben amb el projecte Western Glam, el seu Western Glam. Una proposta que fusiona l'essència indomable del llunyà oest amb la brillantor i sofisticació del glamour contemporani. Inspirada en la figura de la Cowgirl, reinventa el western sota una mirada d'eufòria, color i maximalisme, convertint-lo en un espectacle vibrant i carregat de personalitat. Aquí tenim la colla Imparables.
0: Doncs aquí estan la colla Imparables i els tenim a tocar

0: ja tenim aquí la carrossa de la colla dels Imparables, i aquesta carrossa doncs simbolitza una mina al desert, amb el carbó i aquests cactus al davant.
1: I ja tenim nosaltres aquí a la Sara, que, Sara, explica'ns una mica aquesta combinació de western i glamour, perquè aneu guapíssimes.
2: Gràcies. Volíem donar un toc més alegre a l'oest, perquè sempre allà al desert hi ha molta sorra, tot molt enfosquit, i volíem donar una mica de color. La manera no és només la carrossa, sinó que la comparsa és qui porta el brill, la il·lusió i les ganes de passar-ho bé.
1: I de la carrossa, que la veiem ara mateix aquí, anem veient els detalls, què ens en pots explicar?
2: Bueno, és un treball que crec que ha estat prou bé, ens ha costat moltíssim, no era la idea inicial, era molt difícil combinar amb aquesta disfressa tan brillant, però bueno, discreteta, però jo crec que ens ha quedat força bé.
1: Al final és el que deies, la carrossa és el que ens porta directament a l'oest i vosaltres sou les que li acabeu de donar aquest brill, aquest glamour.
2: L'essència, el brill, sí, sí. Res, esperem que us agradi i que l'espectacle també.
1: I la gent des de casa que ho sàpiga, la feinada que porta tot plegat, la carrossa, el vestuari, la coreografia, el maquillatge, tot.
2: És molta feina i a més que encara que tinguis tot quasi organitzat, sempre hi ha cosetes d'última hora que surten malament i has d'improvisar. Vull donar gràcies a la botiga Frigoler perquè avui, si no hagués sigut per ella, a part del maquillatge no hagués sortit.
1: Per tant, us han salvat una mica, us han allò, aquelles coses d'última hora.
2: Sí, sí, ens ha salvat totalment.
1: Des d'aquí els enviem, evidentment, unes gràcies. Mira, mira, tenim aquí...
2: La tenim a l'Anton, que és un típic del carrusel Costa Brava.
1: Anton, vols dir alguna cosa o no?
3: Sí. Tu aquí?
1: Ole, quin perreo, tu. Aneu molt guapos, eh?
3: Gràcies, eh? Però més ella.
1: Doncs Sara, moltíssimes gràcies, que acabi d'anar bé. Us ho heu passat bé?
2: Molt, hem disfrutat molt. Teníem por a la calor, però no, força bé, la veritat.
1: I heu fet ballar el públic o no? Perquè a mi m'heu fet ballar, eh?
2: Hi ha molta gent que ha ballat, sobretot amb les últimes cançons, que són una mica més antigues, i s'han animat molt, la veritat.
1: Doncs ara s'hi acaba de gaudir. Moltíssimes felicitats.
2: Gràcies.
4: Doncs aquí acabem de veure el que és aquest projecte de la colla Imparables amb el Imparables Westernland. I ja preparant-se per fer entrada aquí al Camp d'en Prats, la següent colla, la colla número 19. És ni més ni menys que la colla Eka Sí, que ens presenta Tempus Fuji. La colla aquest any arriba al seu 20è aniversari i ho fa amb un projecte que simbolitza el pas del temps i tot allò que transforma les persones i els records. Un déu Cronos marcarà el ritme de cada segon i de cada compàs de la coreografia, com a fil conductor d'un viatge escènic que ens guia per una escala que representa els diferents moments de la vida. De seguida ho veurem en imatges també, una proposta que ens recorda també que el temps corre i que cal viure'l intensament. Aquí, ara sí, entrant la colla Eka Sí.
0: Doncs aquí els tenim, ja comencem a veure la seva carrossa que ens parla del temps, que la veiem que té en primer terme un metrònom d'aquests antics que té el pes, la peça que porta el pes, el metrònom la té una mica a dalt de tot, el metrònom és aquell aparell que se li dona corda i va marcant aquest temps, aquest tic-tac que utilitzem els músics també per saber el ritme, el que hem de fer les cançons. Doncs el veiem en primer terme, aquest matron gegant, i també veiem uns motius d'uns rellotges a la carrossa. Aquests rellotges també marquen aquest temps. Tempus fugit és una expressió que ens parla de que el temps se'n va. El temps també el relacionem amb engranatges, els engranatges dels rellotges, que veiem que els porta en un bàcul un dels personatges d'aquesta carrossa, que porta una perruca blanca tota desperrucada i un monocle, aquest monocle amb el que va investigant i va mirant a per tot arreu. També veiem els altres personatges que van de color turquesa amb uns vestits o unes armilles de color turquesa i després uns corpinyos de color marró que porten un barret i en un costat del barret un rellotge amb unes agulles gegants i dues plomes o tres plomes a dalt de tot i a l'altre costat també novament aquests engranatges. Els pantalons són uns bombatxos, també de color turquesa, igual que la part de dalt, ser de color marró, unes combinacions turquesa i marró que queden molt interessants amb aquestes disfresses. La carrossa també porta uns elements fotogràfics en uns rotlles de negatius, no sé si de pel·lícula o de fotografia, però porta doncs, aquests, simbolitzant aquests rotlles de negatius amb aquelles fotografies, amb aquelles imatges antigues que avui en dia ja no existeixen. Avui en dia amb els mòbils no hem de portar el carret de fotos a revelar, sinó que veiem les fotos a l'instant, inclús a la mateixa hora de fer-nos-les. En aquest cas doncs, estan mostrant la paciència, el simbolisme de la paciència que s'havia de tenir quan feies una fotografia i t'havies d'esperar, no sabies ni com havia de sortir, com havia sortit, i t'havies d'esperar a portar-la, que la revelessin, i després de revelar-la, doncs l'havies d'anar a recollir i així veies el resultat. Veiem ara ja just darrere nostre aquest personatge del monocle i de la perruca amb dos...

0: podem veure ara aquesta coreografia que estan portant a terme. Han fet cercles en forma de rellotge circular i llavors el so del tic-tac, doncs uns baixen, els altres pugen, simbolitzant això, el tic-tac del temps. I ara, doncs, s'han posat en fileres horitzontals, s'agafen de les mans, alçant els braços i els altres passen per sota. La veritat és que és una colla molt extensa. També hem de dir que porten una trena, un postís, una trena de color pèl-roig. I veiem ja des d'aquí la carrossa al fons del Tempus Fugit.
1: I tenim aquí la Mar per explicar-nos una mica aquesta temàtica, aquest any del temps. Com es representa el temps amb un vestuari, amb una coreografia, amb una carrossa?
2: Bueno, nosaltres aquest any, la colla que sí fa 20 anys, de comparses i de carrosses, i ho volíem celebrar com si fóssim soldadets del temps, no? I aquí veiem una carrossa que hi ha el Déu Cronos, que és com que el que ens transporta en el passat, en el present i el futur, i podem veure com moltes coses que representen el temps.
1: Quanta feina porta fer una carrossa com aquesta, una coreografia, assajos, hores a la nau?
2: Bueno, els assajos sí que comencen 3 mesos abans, 2 mesos abans, però la carrossa comporta un any perfectament de temps i molta feina i uns currantes que s'ho curren moltíssim.
1: Com ha anat una mica el carrusel, la gent, com ha respost quan us ha vist, us heu passat bé?
2: Ens ho hem passat superbé, la gent, aquestes cançons els hi encanten, nens petits, nens grans, els hi han cantat i nosaltres encara millor, encara que tenim un mal després que flipes, però estem supercontents.
1: De fet, ja s'acaba, ara ja acabant de baixar i ja acabar de gaudir, no?
2: Sí, sí, de beure aigua i anar cap a la festa un rato.
1: Ara, per últim, ara estem començant doncs, a veure aquesta carrossa. En què ens hem de fixar ara quan la veiem bé?
2: Home, jo crec que en tot, no? Al final és una carrossa 360, hi ha molt de moviment darrere, engranatges, fum, llums, hi ha el Déu Cronos. Jo crec que a tot hi veureu alguna
1: cosa. Enhorabona i acabar de gaudir del poc que queda ja.
2: Moltes gràcies, que vagi molt bé.
0: Podem veure la carrossa, que ja la tenim aquí al darrere. És una carrossa que porta, com bé ens comentava l'entrevistada, molts engranatges. Podem observar com aquest engranatge no només dona voltes, fa la rotació, dona voltes sobre si mateix, sinó que també puja i baixa. I a més ara també uns altres engranatges que van rodant, que ens recorden doncs, aquests engranatges dels rellotges antics, que s'encaixen i si una de les peces falla, tot se'n va en orris, tot l'engranatge queda detingut, el temps queda detingut. I no pot ser, el temps avança, tot i que filosòficament es parla de que el temps és una invenció nostra, una invenció humana, i que el temps pot ser circular i no lineal, com moltes vegades estructuralment fem, no? Perquè ens ajudi, ho dividim per dies, hores, setmanes, mesos, anys, i ho fem com una línia. El passat queda en el passat, el futur en el futur i el present, que és el moment, l'ara. Això nosaltres ho concebem com una línia, però també podem anar més enllà i concebir-lo com una espiral, com que el temps és circular i es repeteix amb moments similars, però cada vegada com que n'hem après més, doncs cada vegada moments més experimentats. I així doncs anem veient aquesta carrossa tan bonica amb aquest personatge en Cronos que marca doncs amb aquest bàcul el temps que passa, les hores també amb números romans. Podem veure un dels semicercles amb números romans, també podem veure els símbols de l'horòscop, del zodíac. També els han vist en algun dels semicercles que per qui es plantejava, ara el tornem a tenir amb imatges, doncs aquest zodíac que també relacionat amb les estrelles. El temps moltes vegades es mesura per les estrelles. Bé, moltes vegades no, de fet sempre, perquè el sol amb el qual mesurem quan les hores de fer-se de dia, de fer-se de nit, és una estrella. Per tant, doncs les estrelles hi tenen molta, molta relació amb el pas del temps. I també l'astronomia, evidentment. Doncs també tenim al darrere de la carrossa, no sé si ara el podrem veure, tots aquests engranatges, però també hem vist un rellotge de sorra. Un rellotge de sorra del qual van caient per un costat, ara el tenim amb imatges també, va caient per un costat doncs tota la sorra, tot el el pas del temps d'un triangle, d'una piràmide a l'altra.
3: I seguim amb més a colles locals. Ara és el torn de la colla El Tot el 17 amb el títol Balalla. Des de les llegendes fredes de les terres del nord fins a la nostra càlida Costa Brava, ens proposen un viatge èpic entre mites i cultura vikinga. Del paradís de Balalla fins a Palafrugell, guerrers i guerreres amb les valquíries al capdavant arriben decidits a conquerir-nos desembarcant al port de Malaspina. Tot plegat sota la protecció del déu Odin en una proposta que ens transporta directament a l'univers de les sagues nòrdiques. Aquí tenim la colla Tot el 17.
0: Doncs Tot el 17, Valhalla, aquests vikings que en primer terme els tenim amb una carrossa de colors blancs i blaus i aquestes cares que feien a les veles dels vaixells vikings, que les feien per espantar els altres, que veiessin aquestes cares i ja es tiressin enrere, no volguessin ni entrar en batalla. Doncs veiem aquesta primera part o aquesta primera carrossa que doncs, simbolitza aquests vaixells, amb aquesta part de davant que també està tallat un drac amb els ulls vermells i uns escuts als dos costats. I també un cofre amb un casc de viking a dintre. Fins i tot el conductor porta una balisa, que tant han donat que parlar les balises dels cotxes per senyalitzar aquest passat any. Doncs la porta al cap per senyalitzar que ja són aquí, perill, els vikings són aquí. Com són i com són aquests vestits, aquest vestuari que porten? Doncs mireu, començarem pel maquillatge. El maquillatge és pels ulls, una línia, unes línies gruixudes de color negre, i pel nas uns adornos blancs. Ara sentim que toquen la banya, el corn, i aixequen les espases i les destrals.

0: toquen els escuts i per parelles donen una volta i fan aquests moviments de donar l'espasa a l'escut de l'altre o donar la destral a l'escut de l'altre. Ara es creuen, fan una batalla coreografiada, mai millor dit, i us hem de dir que no us hem explicat que porten unes, uns adornos als cabells, a les trenes, uns brillantons, i també porten una protecció a l'espatlla, on te porten l'escut, perquè si els hi donen amb l'espasa, doncs no els hi facin mal directament, sinó que porten aquesta protecció en forma de...
1: Antonio, que és el cap de colla, explica'ns, Antonio, com ha anat tot plegat i què ens pots explicar d'aquesta proposta?
2: Uf, ha anat una miqueta complicat. He tingut problemes amb el motor del cap, que havia de pujar i baixar. S'ha quedat clavat a dalt, però bueno, que ja portem pèrtigues, doncs els cables els hem anat sortejant. I l'altre, perfecte. Hem disfrutat, a la gent li ha agradat i ha estat això, de passar-ho bé i que la gent s'ho passi bé.
1: Clar, per la gent que ens vegi, que ara veurà el cap amunt, pujava i baixava, ho vam veure l'altre dia a l'anar.
2: Exacte, el cap està a 5 metres i mig d'alçada, quedava baix de tot, que apenas es veia amb el núvol que tenim. Quan sortia la fumera, pujava i després baixava, però el primer intent ha quedat a dalt.
1: Millor que hagi quedat a dalt, que no baix, no, sí, que es vegi.
2: Si arriba a quedar baix, arrenquem tota la barromera que tenim al costat perquè es vegi el cap, perquè el cap s'ha de lluir.
1: I així us ho heu passat bé?
2: I per, com sempre, per repetir. I hem vist que la gent també s'ho ha passat bé, és l'important. Que ens ho passem bé i que la gent disfruti d'això que muntem entre tots.
1: Això anava a dir, suposo que quan la gent s'ho suma aquesta alegria i tot, doncs això ja és un premi.
2: Perquè tu ja saps que t'ha agradat el que has fet, perquè és cosa nostra i ens agrada, però quan surts al carrer i veus que la gent s'ho passa i li agrada el que veu i es vol fer fotos, no nostres, sinó de totes les colles, dius, ostres, la feina està ben feta i a la gent li agrada. I aquest reconeixement de la gent és el que ens fa seguir any rere any.
1: A més, amb la feinada que hi ha, doncs, què menys que te reconeguin la feina, no? Perquè ho parlàvem l'altre dia, són molts mesos de feina.
2: Exacte. Van començar el setembre a desballestar-la, quan tothom més o menys, després de l'octubre, novembre, van començar el projecte i la vam acabar aquesta setmana. O sigui, són molts de mesos de feina continuada, ja ens ho passem bé, però, home, que te reconegui la gent l'esforç que has fet disfrutant de la carrossa, això és el que ens emplena.
1: Antonio, ara que anirem veient la carrossa, ja ho hem dit, que pujava i baixava, però més enllà d'això, en què s'ha de fixar la gent ara quan la vagi veient?
2: Bueno, ja vam dir que la colla havia proposat, doncs, desembarcar a la Costa Brava per conquerir-la. Com veieu, doncs, hi ha la carrossa de la música, que és un vaixell viking, llavors els carros que porten l'aigua, que també són dos vaixells vikings més, i aquí a la carrossa hem fet tres perquè per tamany no ens hi cabien, o sigui, hem pogut demostrar que hem portat una flota del Valhalla, amb el déu Odin, per conquerir la Costa Brava i el carrusel, i penso que ho hem aconseguit.
1: I tant, que ho heu aconseguit, moltíssimes gràcies.
2: A vosaltres, que us ho passeu bé.
0: Doncs ja tenim aquí darrere nostra aquesta fantàstica carrossa amb aquest drac a la part del davant, aquesta vela vikinga i aquest déu Valhalla que ens mostra, doncs, que els vikings han conquerit la Costa Brava.
3: I continuem amb un somni esbojarrat, el projecte que ens presenta la colla Els Dàlmates. Ens proposen un viatge a un univers on la imaginació no té límits, on tot és possible i la fantasia es barreja amb el color i el surrealisme per crear una experiència visual. Darrere d'aquesta explosió creativa hi ha també un missatge clar: la importància d'acceptar la pròpia identitat i la lluita contra les limitacions que sovint ens posa la societat. Aquí tenim la colla Els Dàlmates.
0: Doncs ja els tenim aquí amb aquest espectacle del conte Alícia, el País de les Meravelles. En un primer terme tenim a la reina de cors asseguda al seu tro, aquell personatge que demanava que li tallessin el cap a tothom amb una peça d'escacs de color blanc i una carta de cors també en un costat de la carrossa i una clau que està al costat d'aquest tro, una clau en forma de cor. I al darrere la colla, la comparsa, estan vestides com el sombrerero loco, els barrets aquests de color marró amb una ploma, amb els cabells taronges com representats en aquella pel·lícula, la última de les que vam poder veure d'Alicia, la última interpretació o de les últimes en les que vam poder veure l'actor Johnny Depp interpretant aquest personatge. En la que la inspiració s'ha basat en aquesta disfressa. Porten una armilla de color marró, pantalons marrons i bandes a tots dos costats, unes cintes de diferents colors al costat dret i després un mocador de color magenta, precisament, o lila, a l'altre costat. Aquestes perruques taronges que denoten, doncs, aquesta esbojarrat personatge. Les cares pintades de color blanc, amb els llavis i el sota dels ulls i al voltant dels ulls de color negre. I ara mateix, doncs, estan fent la coreografia amb la que mouen braços, cames, es creuen en dues fileres. És una colla amb molta implicació que cada any aprofitem per recordar als oients, les oients de Ràdio Palafrugell, que tot això s'està portant a terme per tota una sèrie de persones que no es

xarxes socials i la xarxa més. De part de Ràdio Palafrugell tenim a la part tècnica en Vicenç Rodríguez, en Martí Seguer, en Ferran Castelló, que el tenim aquí al costat, portant, vigilant tot, fent que tot vagi bé, portant a terme la gran labor també de dir quan donem pas també a uns i als altres, i també doncs a mi mateixa, a la veu, i amb David Galceran, que el tenim també aquí al costat, que també està explicant moltes i moltes coses d'aquestes carrosses i durant les presentacions i els passos. Hem de dir que també tenim una petita Alícia al mig de tots aquests barrets bojos. Tenim una de les components de la comparsa que va

0: de dir que als voltants dels ulls us havia comentat que era de color negre i no, ara que els veig de més a prop, veig que no, que són de color lila i de color verd.
1: Tenim aquí en Julià de la Colla d'Àlmates, que avui ens heu portat aquest somni esbojarrat, eh?
2: Sí, molt esbojarrat. Com veureu la carrossa, aquí tots estem bojos, tots estem... És el que hi ha, el que toca, no? Però bueno, esperem que tothom s'hagi divertit, igual que nosaltres.
1: Ja hem vist aquesta comparsa, aquests vestuaris, ara veurem la carrossa. En què ens hem de fixar?
2: La carrossa ara, quan arriba aquí, ja està una mica... Però bueno, aquest uní és meravellós, és genial, aquest uní. Tot i que, ja dic, quan arriba aquí ja està una mica...
1: Quanta feina porta fer una carrossa com aquesta, un vestuari com aquest, una comparsa?
2: La comparsa ja ni t'ho vull dir. És el que menys. Fer la carrossa sí que costa bastant. I el vestuari és... Ha sigut 3 mesos de vestuari. Això que és un vestuari, és un poc a comparsa, però són 3 mesos per fer el vestuari, no?
1: De fet, us vam veure l'altre dia a la nau amb els barrets, fent els barrets d'allà, que realment està fet per vosaltres.
2: Acabant-te'ls així. Els barrets en si estan fets de cartró, forrats amb paper de i cola, llavors estan amb roba, llavors... Llavors amb l'acabat final del gorros, no? I tot l'altre, que si botons, que si... 3 mesos i això que la colla és petita, no? O sigui, hi ha poca comparsa.
1: I com us heu passat? Com us ha rebut el públic? Han ballat amb vosaltres? S'han sumat a aquesta bogeria?
2: Sí.
1: Sí, no?
2: Sí, a ratos sí, a ratos no, i vull dir... No, molt bé, i ens ho hem passat molt bé, ens ho hem passat genial. Com sempre, que és el que es tracta, de passar-t'ho bé...
1: Això és l'important, no?
2: Exacte, si tu t'ho passes bé, la gent s'ho passa bé, veient-te que tu t'ho passes bé, no? I ja està, ja és l'important.
1: Ara ja acabant de gaudir dels últims balls, de l'últim trosset que queda ja per arribar al final, no?
2: Exacte, i l'últim trosset i ja s'ha acabat, tornem a començar,
1: fem una volta més. La faríeu?
2: Oh, i tant que sí, sí. I fins i tot la comparsa que estan cansats, ja s'ha acabat. Fem una altra volta? I són nanos de 12 anys, vull dir que... Bueno, i ja està.
1: Doncs enhorabona, Julià, i ens hem veient any rere any, eh?
2: I que sigui molts anys més.
1: I tant, gràcies.
2: A tu, gràcies.
3: Continuem amb Metalquímia, la proposta de la colla Els Incorrectes. Ens transporta a un univers on es barregen novel·les entre la revolució industrial i l'època victoriana. Un còctel literari i visual que dona forma a aquest subgènere anomenat steampunk. Amb tota una estètica del segle XIX, engranatges, vapor, ombra situat en un fosc intrigant Londres. Una colla que, a més, celebra que fa 10 anys que van treure la seva primera carrossa, consolidant així una trajectòria dins el carrusel Costa Brava. Aquí tenim la colla Els Incorrectes.
0: Doncs així és, la colla Els Incorrectes ja la tenim, que comença a desfilar la primera part de la carrossa, ja la tenim aquí darrere. Deixeu-me dir de la colla anterior, que no m'ha donat temps de comentar-ho, que la carrossa, doncs, portaven el gat d'Alícia al País de les Meravelles. Pels que no ho heu pogut veure en imatges, doncs aquell gat que tenia aquell somriure també estava representat en la carrossa del final de la colla dels Dàlmates. I anem ara amb la colla Els Incorrectes. Doncs porten uns paraigües, unes sombrilles, en realitat, que les van obrint i tancant i formen part del ball i de la coreografia que van fent. Porten uns vestits de color negre amb un top de color ocre a sota i unes botes també de cordon. Porten un barret i un dels personatges porta, en comptes del parasol o la sombrilla, doncs porta un bàcul, un bastó. Aquests que porten el bastó porten la levita, també la levita és un tipus de jaqueta que és molt més llarga que les americanes i a més té com una cua, dues cues en realitat, perquè

uns quants, sense dits, i tot això també els serveix per

0: Bé, veiem com utilitzen aquests parasols per anar fent la coreografia tan divertida que estan portant a terme. Els obren, els tanquen i tot plegat els ajuda a fer aquests moviments tan interessants.
1: I ja tenim amb nosaltres en Ferran, l'ideòleg de tot això.
2: Digue'm, perdona.
1: Canta, canta, canta.

0: Ferran, escolta'm, què ens pots explicar de la temàtica d'aquest any, de tot el que ens heu preparat?
1: Doncs això, ja veieu, una parafernàlia dedicada a Julio Verne, revolució industrial i tot el segle XIX, segona meitat del segle XIX, època victoriana, el que diuen ara que és el steampunk, però bueno, l'hem volgut fer una miqueta més elegant i romàntic.
0: El vostre rotllo, no?
1: El nostre rotllo, diferent. Canviar una miqueta del que és, estava, diguéssim, tipificat i portar-los a la nostra d'allò.
0: A més, l'altre dia ens ho explicaves a la nau, que aquest any heu pujat la carrossa amunt.
1: Sí, ara la veieu, que van aixecar la plataforma perquè sembli, simuli una ciutat flotant amb tot el motor que sota, que porta baix, que simula que l'està baixant i pujant.
0: Ara hem vist tota la comparsa, els vestuaris, ara que veurem la carrossa, en què ens hem de quedar, què hem de veure, què ens hem de fixar?
1: Suposo que no podeu abarcar tot, no? Hi ha molt de detall. I és mirar, començar a mirar. Hi ha molt de fallo, no hem pogut acabar-la, s'ha de dir, però ha quedat resultona, sincerament, per mirar-la.
0: Estàs content?
1: Sí, estic content sobretot perquè ha sortit tot bé, no ha fallat res, he pogut ballar, que portava anys volent ballar i content, sí.
0: Estàs a tot arreu, fent la carrossa, ideant la vestuari, és ara ballant per aquí mig, controlant-ho tot.
1: Tot el terreno, hem fet de tot aquí. Igual planxem un ou, que cosim una... ja ho sé. De tot, s'ha de fer de tot.
0: Enhorabona, Ferran, i acabar de gaudir del poquet que queda.
1: Molt bé, vinga, merci. Vinga, guapa, adéu.
2: Doncs els tenim aquí, ja passant per darrere de l'escenari, amb aquestes disfresses tan interessants, aquests parasols que els ajuden a portar a terme la coreografia i aquesta carrossa que té a la part del davant un cavallet de mar que té molts engranatges també i que intenta portar-nos aquests imaginaris d'en Jules Verne, aquest autor que ens ha portat per 20.000 llegües de viatge submarí, que ens ha portat al centre de la Terra, que ens ha portat a la Lluna i que ens ha portat a viure tantes i tantes aventures amb molta imaginació i també amb molta previsió de futur, perquè gran part, si no gairebé totes, les coses que va escriure i primer va imaginar s'han pogut portar a terme. Doncs ja podem veure-la en vista aèrea, aquesta carrossa, és molt bonica, tenim tota la colla que ja està acabant de portar a terme la coreografia i arribant ja a la baixada del carrer Barris i Buixó per fer després la plantada d'aquesta carrossa, que veiem que els conductors, les conductores també s'impliquen en les disfresses i també doncs, porten aquests barrets amb engranatges i tots els petits detalls que fan que una carrossa es torni espectacular. Veiem també aquest simbolisme al submarí del capità Nemo, que també podíem veure per pantalla en aquestes imatges fantàstiques que ens estan portant a terme el poder veure, el poder visualitzar doncs, aquest carnaval de carnavals. Ens queda molt poquet per acabar, ens queda molt poquet perquè arribi al final d'aquest carrusel que hem de gaudir amb tota la seva plenitud.
3: Doncs continuem ara amb Diversalia, que posa en escena The Opera Funko House. Ens proposen entrar en una peculiar casa de l'Òpera Funko, amb una escenificació situada en un escenari barroc i fantasiós on tot ens transforma en un espectacle i sorpresa. Una proposta que veu del fantasma de l'òpera, però que alhora s'inspira en l'energia i l'estètica de l'última gira de Lady Gaga, creant així un univers híbrid, atrevit i visualment molt potent. Tot plegat, representat amb ninots que recorden els Funko Pop, donant-li aquest punt irreverent i contemporani. Aquí tenim la colla Diversalia.
2: Colla Diversalia, ja els tenim per aquí darrere, doncs portant a terme aquesta coreografia, aquests balls, amb unes faldilles de tul de tres colors, o quatre, millor dir, colors diferents, amb negre, amb vermell, ens recorden com a un clavell del revés perquè tenen un principi en blanc i després la vora de color vermella, aquest tul negre, aquest tul gris, aquest tul transparent, aquest tul vermell i després uns corpinyos blancs amb unes llaçades de color vermell al centre i unes mànigues abullonades o abufonades que també són vermelles. A baix de tot, un cos...

top. Tenim ara la vista aèria, de la que també podem gaudir, on es poden veure, doncs, també, a banda de la colla que està participant i ballant, tota la gent del públic. Molta gent que està veient aquestes comparses, aquestes carrosses, molta gent que ha vingut a gaudir de les festes de primavera.

0: Bé, i ara mateix tenim aquesta coreografia que acaba d'acabar, que ja van saludant amb la faldilla, fent aquella plegamenta de cames, pujant la faldilla.
1: Si puguis explicar alguna cosa, si pots acompanyar-nos un moment.
2: Encantat.
1: Explica'ns una mica aquesta temàtica que heu fet, aquest mix d'òpera i funkos.
2: Bueno, pues hem barrejat Lady Gaga, funkos, Miércoles Adams, el fantasma de l'òpera, ho hem barrejat tot amb una bona batidora i ha sortit aquesta carrossa.
1: I què tal, estàs content?
2: Super content, super bona acollida, la gent li està encantant, vull dir, super, super contents.
1: A més, també els vestuaris, que es veuen molt, molt voluminosos, no sé si molt còmodes per ballar.
2: És un vestit molt pesat, passem molt de calor, estem suant fins les pestanyes i, bueno, però bé, bé, s'ho porta bé.
1: Hem estat veient la comparsa ara, quan la gent vegi bé la carrossa, en què ens hem de fixar, què hem de saber?
2: Sobretot en els funkos, la versió de Lady Gaga, que és una versió pues, d'una de les escenes que fan a la seva última darrera gira, i, bueno, l'hem adaptat, no? L'hem transformat en ningunats funkos i ara, pues, ha sortit això. I a la part del darrere trobaran una escalinata molt clàssica amb les partitures de la banda sonora del Fantasma de l'Òpera i trobaran algun nino de Miércoles Adams por ahí, vull dir que hi ha una mica de tot.
1: Per tant, ens hem de fixar per davant i per darrere, eh?
2: Per davant, per darrere i pels costats.
1: Per tot arreu.
2: Per tot arreu, és una carrossa 360.
1: Enhorabona, Rubén, que vagi molt Gràcies. Bé. I amb això, dèiem abans, eh? Ja acomiadem Lady Gaga.
2: Ja acabem amb Lady Gaga, ja estarà. Ja està bé.
1: Ja està bé, home.
2: Ja ho tenim.
1: Felicitats.
2: Gràcies.
0: Doncs veiem la part del davant, del darrere de la carrossa, amb aquesta escalinata, amb aquest ratolí menjant aquest formatxet, aquests petits detalls que fan que una carrossa sigui molt valorada. Aquesta feinada no només està en les grans construccions, sinó en els petits detalls de totes les carrosses. Veiem que aquesta té una feina molt interessant amb tota aquesta barreja de personatges potser foscos, potser misteriosos, del Fantasma de l'Òpera, de la Miércoles Adams, que ens deia a l'entrevista. Doncs els podem veure aquí representats amb les trenes, el gatet també, i tota aquesta imagineria d'aquests personatges que ens donen aquest misteri, que ens donen aquesta inquietud i a la vegada també ens fan mirar-los, ens agraden. Aquest encaputxat de color vermell amb el barret, tot aquest fantasma de l'òpera amb aquestes cortines del teatre de vellut que es veuen per la part del darrere de la carrossa. Ja els tenim acabant aquesta coreografia. També veiem que hi ha unes partitures representant això, aquesta música del Fantasma de l'Òpera, aquestes flors i tot aquest misteri que envolta aquests personatges plens de misticisme.
3: Continuem amb Papa Tuanuku. Aquest és el projecte de la Colla Garnatxa. La Mare Terra emergeix com a essència primera de tot allò que existeix, el món i la vida. Una força silenciosa i primigènia que sosté oceans, glaceres, muntanyes i selves amb un batec profund i constant. Una proposta, veureu, que connecta cada ésser viu amb l'energia original de la creació, recordant-nos aquest vincle essencial entre natura, origen i vida. Aquí tenim la Colla Garnatxa.
0: La Colla Garnatxa, que ens ho han posat difícil per dir el nom de la seva representació, Papa Tuanuku. És la creació, és la mare natura, és el misteri d'en cor, la màgia evolutiva, les pedres mil·lenàries, aventura. Tot això és el que podem veure representat en aquesta carrossa que ja tenim la primera part. Aquí, gairebé al darrere de l'escenari, tenim un goril·la a sobre d'aquestes pedres mil·lenàries. No sé si vigilant-les o guardant-les o també respirant aquesta pau que dona estar al mig de la natura i dona estar a prop d'aquestes roques mil·lenàries. També podem veure que els personatges van vestits de verd, uns quants, amb unes

Doncs aquest altre tipus de vestimenta... Ah, això és la banda sonora de The White Lotus, de la sèrie The White Lotus. Doncs aquest altre tipus de...

Les jaquetes porten unes formes que fan recordar les escates dels rèptils, però amb brillantons. Els pantalons són curts i de color verd, i les botes, que arriben més endalt dels genolls, també són de color verd. I a més us haig de parlar del maquillatge. En aquest cas porten un maquillatge molt treballat, és com si fos un tatuatge des dels ulls, baixa cap a les galtes i també simbolitza doncs aquestes escates dels rèptils, però sempre amb un toc de lluentor, amb un toc de brillantor que fa espectacular aquesta disfressa. Ara mateix la coreografia és per parelles, estan ballats enganxades per un braç i movent els altres, i ara junten les mans i a moda de mirall doncs van fent moviments paral·lels. Tenim els altres personatges que van tot de color verd i llavors porten doncs tot d'herbes, helechos i altres lianes i papallones, però tot engalanat de color verd, que suposo, imagino, que representen doncs aquesta natura. Aquests personatges també porten un maquillatge molt treballat als ulls, unes papallones de color verd, que també fa que tota la disfressa en general es vegi molt treballada. Hem de dir que la part de darrere de les botes porten també uns lluentons que pugen des del tacó fins a dalt de tot, del final de la bota.

0: per recordar que també la policia local està al nostre servei i sobretot en esdeveniments com aquests, doncs hem de tenir en compte que la seva feina i el seu treball ajuda a que tot surti bé, a que tot estigui segur i que no hi hagi incidents, o si n'hi ha, doncs que es puguin arreglar el més aviat possible. Veiem que al final de la colla també hi ha petita mainada, cosa que ens alegra moltíssim.
1: Doncs estem ara amb en Lluís. Lluís, hem estat veient com veies la comparsa i no has parat d'aplaudir ni un segon, amb una cara d'orgull.
2: Home, aquest any doncs, ho han treballat molt. El ball, ja ho veieu, l'heu pogut veure, molt elaborat. I el que s'ha de ressaltar és aquest tocat que en diuen, no, amb aquest gorro, que tot és fet artesanal. Peça per peça, muntat per nosaltres. Bueno, és la veritat que s'hi han deixat la pell. Bueno, qui fa el vestit, no? Ha sigut doncs, les noies de la colla.
1: Al final ho diem, és feina la carrossa, és feina la comparsa, és feina el vestuari, és feina el maquillatge, és un conjunt de tot, no?
2: Tot això és feina i a més hi ha una altra feina de logística que no es veu, però molt contents de poder-ho fer i cada any estan aquí. Ens ho passem bé i per això tenim la colla que tenim. Un equip.
1: Lluís, explica'ns una mica la temàtica d'aquest any. Ara estem veient, després de veure la comparsa, la carrossa. En què ens hem de fixar i què ens heu volgut transmetre aquest any?
2: Bueno, la carrossa, a part de la figura grossa del mono, hi ha una pila de detalls. A davant representaria la selva, no? I llavors a darrere la tenim dividida entre gel, que hi ha pingüinos, bueno, molt detallista, i aquí, en aquesta part d'aquí, que hi ha la part de mar, que bueno, ja tenim aquest peix que treu aigua per la boca, tenim el fons del mar aquí amb peixos a sota aigua, tenim tot aquest, això que és molt treballat, aquestes figures són super treballades i super elaborades.
1: A més, amb efectes especials, amb aigua, amb neu, amb moviment.
2: Neu, aigua, moviment, tot el que hem pogut deixar, ho hem deixat aquí a la carrossa.
1: Ja per acabar, estàs content?
2: Molt content del treball fet. Era el projecte que teníem iniciat i el resultat és espectacular. Molt contents.
1: Enhorabona i acabar de gaudir aquest trosset que queda, que això ja s'acaba, sou els últims de tancar. Bueno, ara falten les colles d'animació que fan segona volta, però dels que no hem vist ja acabeu. Per tant, enhorabona per una vegada més aquest carrosset.
2: Gràcies i gràcies a vosaltres per ser aquí i retransmetre-ho arreu de Catalunya.
1: Gràcies.
2: Merci.
1: Doncs arribem al final, David, Rita, Ferran, pugem a l'escenari tots junts i acomiadem tots junts.
3: I tant, això no pot faltar. Aquí a Laia pujarem cap aquí al set de Televisió Costa Brava, Ràdio Palafrugell, amb la colla Garnatxa posem punt i final en aquesta desfilada, però ara tornarem a veure a passar per aquí al darrere nostre doncs, tot el que són les colles d'animació. Les hem vist obrint el carrusel Costa Brava i tancaran, com és evident, a tornar a donar una mica més de xispa a tot això. Aquí, per exemple, tenim les cheerleaders 2.0, que ja les tenim en imatge altra vegada, incansables totes aquestes colles, que ja porten dies, una mica de cansament. Jo crec que demà patiran, sort que és festiu a Palafrugell.
0: Ara ho has dit, a Palafrugell! Però sí, porten molts de dies treballant, molts de dies aportant a la festa, i la veritat és que ja els hi toca també, després de repartir els premis, que també són molt, molt, molt merescuts, doncs descansar una mica. Demà és festiu, demà que ho gaudeixin.
3: Bé, què us ha semblat, Laia, Ferran, Rita, aquest carrusel? Déu-n'hi-do la qualitat de totes les colles que hi havia, ja des de comparses, les animacions, és un món a part, no? Sempre les veiem més o menys fidels al seu estil, però el que són les de creació, com són carrosses i comparses.
1: Sempre sorprenen, eh? Cada any van pujant el llistó i dius, no es poden superar. I cada any es superen, ens deixen al·lucinats amb les carrosses, els vestuaris, els maquillatges, les coreografies, aquesta energia que porten. Jo crec que això, cada any diem, han arribat al top, i el següent any ens deixen una altra vegada sense paraules, que nosaltres que els estem descrivint ja costa, ja no saps ni com descriure'ls, no, de la passada aquesta.
4: És que al final sembla que sigui un tòpic, no? Dir, és que cada any és millor, però no, perquè així ho veiem, ho hem vist en els reportatges que vam anar a enregistrar, vèiem avui també doncs, quan ho treien les carrosses, no? Sortien de la nau de, dels carrossaires, veies no? aquestes magnífiques no? carrosses, com sortien a fora, com ja per primer cop les veiem també amb la llum natural, no? Que també és una d'aquelles coses que sempre diuen els carrossaires que ho fan, diríem, una mica cegues, no? Perquè no veuen la llum, com quedarà amb la llum del sol, no? I ara veus desfilar això, que sí que podrem anar ara a la plantada de carrosses a veure-ho, però sap greu, no? Perquè és un dia.
1: Ens ho deien els carrossaires, tant de bo durés sí. una mica més, poguessin fer dos voltes o tot el cap de setmana. No en tenen mai prou, tampoc, eh?
3: No, i amb la calor jo no sé si el públic aguantaria tant, eh? Perquè avui, déu-n'hi-do, la caloreta que hem tingut amb tot.
0: A primera hora, sí, sobretot. Després ja ha anat baixant i ja s'ha pogut respirar una mica. Una però després bona... ens han atacat els mosquits.
1: Sí, ja ho veig, aquí... jo no me n'havia enterat.
0: Aquí no tenim descans, no tenim descans.
3: Ja és una cosa que cada any m'agrada dir-ho, però destacant, no? Perquè és el tret de diferencial del que és el carrusel Costa Brava, el carnaval de carnavals, no? I cada any ho dic i m'agrada repetir-ho, que són falles amb rodes.
1: Totalment.
0: Oh, i tant,
1: és
0: i
1: que
0: tant.
1: És així, eh?
0: Les hores que no es cremen després, bueno, sort, no sé, és una tradició també, no ens hem de ficar en cap tradició.
1: Els hi sap greu també desmuntar-les, eh, després.
0: Clar que sí, clar que sí. O bueno, també reciclen, reaprofiten, sí, i així doncs poden fer la de l'any següent, no?
1: Exacte.
3: Bé, un quart i mig de 10, no sé si teniu gana o no, però jo em començo a tenir gairebé que podríem anar enllestint o tenim alguna
1: tenim
3: cosa pendent.
1: Aquí, sí, que pugi,
3: que pugi, us deixem a vosaltres dos,
1: i marxeu,
3: doncs, i
1: no?
3: Nosaltres, jo me'n vaig.
1: No, home, aquí tots fins al final, eh? D'inici a fi.
4: Aquí que vingui l'alcaldessa.
3: Laura, què tal? Alcaldessa.
1: Mira. Fem lloc.
4: Sí. Podem posar drets, no? Sí, que ja portem també ja molta estona.
1: Ja no ho veuré una mica més.
4: Abans hem parlat així ràpidament, no?
0: No te sento gaire, eh?
4: No, això passa, m'apropo. Abans doncs hem parlat ràpidament, no? Però ara que s'ha acabat, quin és el balanç, no? Perquè dèiem, pot semblar tòpic, perquè sempre diem que cada any és millor. Però potser és que és així.
0: Jo crec que aquest any hi havia molt nivell. De fet, ja quan vam estar visitant les colles que ens van fer la visita institucional i ens van explicar cada una de les carrosses i vam poder veure alguns detalls, jo tenia moltes dificultats per descartar-ne alguna, perquè totes tenien alguna cosa especial i la veritat que aquest any ha sigut un molt bon carnaval, ja no només pel nivell de les colles, sinó perquè ha funcionat tot perfecte, ben bon dia, estava ple de gent, ha sigut tot molt fluid, no? Que sempre patim que no hi hagi cap... alguna carrossa que s'espanti, alguna coseta... Ha anat tot molt i molt bé. Jo crec que tothom ha treballat perquè fos un èxit i hem tingut la sort que això ha sigut.
4: Com a alcaldessa, tens ja alguna mica d'informació de com anirà la feina del jurat o no?
0: Mira, en tenia un de jurat assegut a darrere. I li he dit, què estàs votant? I no m'ha volgut dir res. Però vaja, jo l'he vist al·lucinar moltes vegades, ha fet. A veure.
4: Això recordem que serà d'aquí unes hores des de amb la plantada també que es farà això. Per tant, ara sí que ja hem arribat, no? Al final, suposo que encara hi haurà temps per poder fer el balanç de com haurà anat aquest carrusel, com haurà anat a les festes, però així, quines són les sensacions? No? Em deies que tot havia anat bé, no, aquest any?
0: Sí, jo crec que sí, ha sigut un bon carrusel. Sempre és un acte que costa molt d'organitzar, que implica a molt personal, policia, protecció civil, les àrees d'alcaldia, de cultura...

0: partit i per tant ha estat tot l'Ajuntament treballant tot l'any gairebé per millorar en aquells aspectes que em fessin falta i llavors doncs, tota aquesta implicació per part de la ciutadania, de les colles i doncs, no sé si és que segur que m'he deixat algú, ara veig Creu Roja que també ens està acompanyant, vull dir, al final tots ells tots fan possible que aquest carrusel sigui un èxit. Costa parlar, amb la
1: música. Sí, no, és que hi ha moments que vaig així desxifrant algunes de les paraules, no, que ens va dient, perquè amb la música costa d'entendre. En tot cas, que acabi d'anar bé aquest tram final, la nit doncs, amb l'entrega de premis, i demà descansar.
0: Sí, fa falta, perquè em sembla que l'entrega de premis aquest any costarà que el jurat es posi d'acord, i em sembla que ens n'anirem a passades les 12, que tindrem el veredicte i haurà arribat la fulla, l'acte, no, del jurat. Per tant, jo crec que tenen feina, que vagin ja tirant cap a l'Ajuntament a fer números i ens veiem, que suposo, sobre les 12 de la nit allà al Desembalat.
1: Doncs en David ja fa cara de cansament per lo que li espera. Alcaldessa Laura Millán, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
0: Gràcies a vosaltres per retransmetre amb tant de gust.
1: Doncs això, perquè ara parlàvem amb l'alcaldessa, la veritat, doncs, aquest any... David, si vols venir cap... Ah, sí, no, canviem les cadires. Ah, sí, home, sí, escolta.
0: No, ja s'ha estat segut tot el rato.
1: Sí, és veritat. S'han estat 2 hores... No, moltes hores asseguts. I nosaltres tota l'estona...

0: Ara sí que ara podem sí, tancar. No?
1: Ara sí, quan arriba això ja...
2: Ja acomiadem, no?
1: Sí. A veure, el Javi ha fet una demostració abans.
2: Això, que home, hem vist per un...
1: Has fet una demostració durant una estona. No sé si podem acabar així.
3: I tant, mare de Déu, cap problema.
1: Sí? Va, vinga, ja no ve d'aquí.
3: Sí, home.
1: Sí, home, sí. Va, vinga.
2: Ai.
1: És que, esclar, van agafar-li el gust en el...
0: Així d'irreverent és, com sempre, la tosterrada, una
1: sí, esclar,
0: colla...
1: Sí, perquè van agafar-li el gust en el sopar de colles.
2: Això, sí.
1: I veig que aquí això ja...
0: Bueno, encara aquí. Avui trobo que va prou tapat, eh?
1: Sí, va molt tapat avui. Vas molt tapat.
3: Bueno, que avui hem tingut un petit problema al dematí a les matines i hem tingut que sortir a bloquejar.
2: Amb les matines, que ens heu despertat a tots i a totes.
3: Sí, la festa de primavera.
4: És el meu ídol. Sí.
0: Doncs, sí, a veure... Gràcies a la colla La Tosterrada, com sempre, per obrir i tancar aquest carrusel Costa Brava.
2: Moltes gràcies.
0: I ara sí, torno a fer la pregunta. És que jo abans la tenia d'esquenes a l'alcaldessa, ara tinc de cares tot. Teniu gana o no?
2: Sí.
1: I de seure's una estona...
2: Això sí, no?
1: Ara ens podríem quedar aquí, acabar el programa i estar una estona aquí descansant.
5: Anem xerrant, no? Fins les 12.
2: Anem retransmetent.
5: Ja t'han dit que anirà tard, això.
1: No, que ha d'anar a sopar.
2: Podem anar retransmetent això, com recullen, com escombren les escombraries, que no els hem anomenat avui i fan molta feina, perquè ara recollir tot aquest confeti que hi ha per aquí, pel carrer tirat, és una feinada. Llavors...
1: De fet, és el que no, ens deia ara l'alcaldessa, no? Totes les àrees que participen per l'organització d'aquest carrusel, no hem pogut parlar amb la policia perquè volem fer-ho, però per tant van també molt enfeinats en el dia d'avui, però és això, no? També tot el desplegament, no només d'ara, de controlar que tot vagi bé, juntament amb Protecció Civil, juntament amb les ambulàncies, sinó també doncs, al matí a posar ordre en totes les carrosses, ja doncs que es posessin amb l'ordre correcte.
2: Exacte. Sí, sí.
0: Bé, no sé si teniu res més a dir. Jo no ho he dit gairebé tot, eh?
1: M'he quedat amb les ganes. No ens hem posat les ulleres 360 graus.
5: És veritat, les teniu?
2: Home, no pot ser.
5: Jo he de dir que jo les he provat un moment.
2: Ah, jo també.
1: O sigui que...
5: Jo sóc l'únic parlant al
1: canal. L'únic sóc jo.
5: Però m'han dit que ha anat molt bé, que ho ha seguit molta gent, no?
1: Sí.
5: Que ho ha estat veient
2: molta gent. I tant, més de 300 persones.
5: I ho podeu tornar a veure, eh?
1: Ah, sí?
5: Sí, això es pot recuperar, queda penjant.
1: Doncs mira, avui quan em posi llit, faré així... I tornaré a reviure tot el carrusel.
0: Torniràs amb el carrusel, Costa Brava. Déu-n'hi-do. Quines manies que té la gent, eh?
1: Sí. Mira, però el llit s'està estirat.
2: Sí, està bé.
5: Exacte.
1: Només dir una cosa. Gràcies, eh? Perquè aquest any doncs, hem estat fent aquesta retransmissió conjunta amb la tele, amb la ràdio, amb tot aquest desplegament, que evidentment parlàvem de tot el desplegament que ha fet l'Ajuntament, però evidentment hi ha hagut un desplegament molt gros per part de la tele, també per part de la ràdio, per muntar aquest plató mòbil, per muntar les càmeres, per muntar les connexions. Vull dir, són molts aspectes que s'han de tenir en compte, no? Perquè les coses funcionin, que no es veuen, però que hi han de ser.
5: I al final és el que dèiem fa uns dies, que la unió fa la força, no? I al final no podíem estar tots en el mateix lloc fent dos retransmissions. Ens havíem d'unir, això havia de passar, ha anat molt bé. Ho hem pogut veure per tot arreu, l'hem ofert per tot arreu i també gràcies als espectadors, no?, que ens han estat seguint per tots aquests canals, que en són moltíssims.
0: Moltíssims, no els repetirem altra vegada.
1: No, però ja són tots, a tot arreu.
0: Doncs bé, gent, no sé,
2: gràcies.
0: Rita, si tens alguna cosa més a dir. És que això ja sona final, eh? Jo ja vaig donar falca.
1: Però l'any que ve més.
2: Això ja
1: sona acomiat,
2: però l'any que ve repetirem, que ve, això segur.
1: Exacte.
2: I un plaer de veritat, com sempre, compartir amb tots vosaltres. I de tot cor, doncs, fins l'any que ve.
5: Fins l'any que ve.
0: Doncs a reveure. Vinga. A reveure. Bona gràcies, nit. De veritat.
6: Tots els podcasts de Ràdio Palafrugell a un clic a la plataforma podcast.radiopalafrugell.cat.

0: Per enviar nota de veu al WhatsApp de Ràdio Palafrugell, fes servir el nostre telèfon de sempre. 972 30 42 12.
1: 972 30 42 12.
0: WhatsApp de Ràdio Palafrugell. 972 30 42 12.
1: 972 30 42 12. Ràdio
2: Palafrugell. Buongiorno Italia. Tutta l'Italia a ballare.

L'esmorzar de Ràdio Palafrugell amb Ferran Castelló. Repassem l'actualitat de casa nostra, l'analitzem i reflexionem amb entrevistes, tertúlies i debats. Cada dia a les 9 del matí al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.

0: Més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, ens trobaràs al teu costat. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell. ...45 anys al teu costat.
1: Ayer la vi.
2: Ayer la vi desde hace mucho tiempo y...
1: Con su amiga en una calle de Madrid.
2: Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

Ràdio Palafrugell a les xarxes socials. Segueix-nos a Facebook, Twitter, Instagram, al nostre canal de Telegram i al web radiopalafrugell.cat.

Posa't en contacte amb Ràdio Palafrugell. Vols saludar-nos? Demanar música? Explicar-nos alguna cosa? Envia una nota de veu al 972 30 42 12. El telèfon de sempre, que ara també té WhatsApp. 972 30 42 12.

Música, actualitat i esports. Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell, l'emissora pública de casa nostra.

0: comes to waiting.
1: Més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, ens trobaràs al teu costat. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell. Durant 5 anys al teu costat.

Música amb segell Ràdio Palafrugell. Et posem la millor música d'artistes locals. La música que es crea a casa nostra sona sempre a Ràdio Palafrugell.

Palafrugell es viu a l'emissora municipal, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. ...45 anys amb Ràdio Palafrugell.

0: Aquest estiu, fes el pas. Forma't com a socorrista i converteix-te en el professional que pot salvar vides. El certificat de professionalitat de socorrisme en espais aquàtics naturals t'ofereix titulació oficial i inscripció al RUPEC. Té una durada de 315 hores i s'inicia el 25 de juny fins al 4 de setembre. Per a més informació, informa't al Servei d'Ocupació Municipal de Palafrugell o truca al 972 61 18 20. No deixis escapar aquesta oportunitat.
1: Ràdio Palafrugell. Ràdio Palafrugell. L'emissora pública municipal.

Més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell, l'emissora pública.

d'estiu a l'emissora municipal, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. Quaranta-cinc anys amb Ràdio Palafrugell.

Ràdio Palafrugell s'escolta a internet, a radiopalafrugell.cat, a plataformes i a les xarxes socials. La ràdio pública a tot arreu.

Palafrugell és Plaça Nova, Can Màriu, Can d'Emprats, La Sauleda, La Punxa, Mas Mascort, Vilaseca, Bruguerol, Llofriu, Calella, i tot el que hi passa t'ho explica Ràdio Palafrugell, la ràdio pública.

Escolta Ràdio Palafrugell i trobaràs l'actualitat del costat de casa i la música que més et sorprendrà i t'enganxarà. Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.

0: allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell, l'emissora pública municipal, al 107.8 FM, a radiopalafrugell.cat i a les xarxes socials.
1: Buenas noches, bienvenidos a este programa. Es un honor presentarles a Morat, Camilo.

Música amb segell Ràdio Palafrugell. Et posem la millor música d'artistes locals. La música que es crea a casa nostra sona sempre a Ràdio Palafrugell.

Una nova edició de Jazznàtics, el vostre programa de jazz, que obre les seves portes en el dia d'avui a través d'aquesta sintonia. Soc en Rafael Corbí i avui ens aproximem amb una música excepcional que ens condueix un excepcional pianista. Programa 346 de Jazznàtics dedicat a la música d'en Lafayette Leake. Nascut l'1 de juny de 1919 a Winona, Mississippi, va morir el 14 d'agost de 1990 i va ser un pianista, organista, vocalista i compositor de blues i jazz que va tocar per a Chess Records com a músic de sessió i com a membre del Big Three Trio. La informació que tenim sobre els seus primers anys és molt escassa, però era un home desesperadament tímid, però un pianista natural a casa, amb una àmplia gamma musical, des de la música clàssica fins al blues. Sembla que va tenir formació formal en algun moment i estava orgullós de la seva capacitat per tocar Chopin i anotava d'oïda com tocava el seu amic Little Brother Montgomery. El seu rang i la seva capacitat per replicar el treball d'altres músics, juntament amb la seva poderosa tècnica, el van fer destacar a l'escena del blues de Chicago a principis dels anys 50. Es va fer amic de Leonard Baby Doo Caston del Big Three Trio i va ser escollit com el seu successor quan els problemes matrimonials d'aquest darrer el van obligar a deixar el grup. Tot i que Leake mai va gravar amb aquest grup, la seva duradora amistat amb Willie Dixon, la seva fiabilitat i el seu bon gust el van convertir en un pilar de les sessions que va gravar en totes les principals estrelles del blues de Chicago. Aquí teniu Snow Leake.

Quan el líder del grup, Willie Dixon, es va convertir en compositor i productor resident a Chess Records, Lick va arribar a tocar amb la majoria de les sessions que Dixon produïa, i amb força més. Lick va tocar el piano a One Thousand Berries, el segon àlbum de Chuck Berry, publicat el 58 per Chess Records. Després va participar a Berries on Top. Lick va tocar el piano destacat a la versió original clàssica del Johnny B. Goode, així com també a Rock and Roll Music. Lick va tocar amb nombroses altres sessions de Chess Records al llarg dels anys 50 fins als 70, acompanyant molts músics d'aquesta casa com Howlin' Wolf, Billy Boy Arnold, Otis Rush, Junior Wells, Little Walker, Homesick James, and Sonny Boy Williamson, Buddy Guy i Taylor, per enumerar-ne només uns quants. Lick, el nostre protagonista d'avui, va donar al músic de blues de Chicago, Harmonica Haynes, la seva primera lliçó d'harmònica al carrer a Toronto, al Canadà.

Passem a la dècada dels 60, quan Willie Dixon va formar els Chicago Blues All-Stars amb el Lake com a pianista resident. Va fer gires i gravacions amb aquest grup, que va participar en molts festivals de blues, tant a casa com a l'estranger, fins a mitjans dels anys 70. Després d'això, va fer poques gravacions o gires, tot i que va aparèixer amb Berry al Chicago Blues Festival del 1986 i va gravar Hidden Charms amb Dixon el 1988. A més de ser un intèrpret tan respectat, Lake també era compositor. Va gravar diverses de les seves pròpies cançons com a membre de diversos conjunts, i altres han estat versionades per músics notables. Per exemple, Fleetwood Mac va gravar la seva cançó Love That Woman al seu àlbum d'original, Fleetwood Mac. La cançó de Lake, Wrinkles, interpretada pel Big Three Trio, va aparèixer a la banda sonora de la pel·lícula de David Lynch de 1990, Wild at Heart. El grup de blues Slow Lake va rebre el nom d'una de les peces instrumentals de Lake.

Malgrat tot el seu talent i la seva destresa, la timidesa de Lafayette Lake li va impedir explotar el seu talent fins a l'estrellat, fins a molt tard en la seva carrera. A part d'algunes sessions als anys 60 amb el productor Ronnie Jones, que van produir música difícil d'obtenir, no va ser fins als anys 70 que Lafayette va ser gravat liderant la seva pròpia banda. Aquestes es van fer per al segell francès Black and Blue i des de llavors s'han reeditat en compacte. Lafayette Lake va seguir sent una presència omnipresent en els crèdits de nombroses reedicions en compacte, especialment amb els segells dedicats al rock and roll i al blues.

Durant els anys 70, Lafayette es va allunyar una mica del focus principal, tocant principalment en clubs de Chicago, però la seva reputació i talent van fer que sempre fos un convidat benvingut en ocasions especials, com el concert de Chuck Berry al Chicago Blues Festival del 86, amb Willie Dixon a la Casa Blanca el 1989. Malauradament, aquesta va ser una de les darreres aparicions de Lafayette. Va entrar en coma diabètic a casa seva a Chicago, on va romandre desconegut durant diversos dies, i va morir a l'hospital el 14 d'agost de 1990, als 71 anys. Continua sent un dels noms més enigmàtics de la llista de Chess Records. El 2015, el Killer Blues Headstone Project va col·locar una lápida per a Lafayette League al cementiri de Lincoln Blue Island de Illinois. Avui ens ha acompanyat amb la seva música aquestes peces Fast Boogie No. 2, la Slow Leak, el Lonely Piano, Disgusted, Trouble in Mind, i ara ho farà també amb aquest tema que escoltarem per tancar la nostra primera part, una peça que du el nom de Feel So Blue.

0: Estàs escoltant Jazznàtics amb Rafael Corbí.
1: La segona part del nostre programa la dedicarem a un altre gran pianista i en aquest cas també compositor de hard bop estadounidenc. Va néixer a Nova York en Freddie Redd el 29 de maig de 1928, va morir el 17 de març de 2021. El seu pare ja era pianista, però va morir abans que el nen complís 2 anys. Això sí, li va deixar el teclat perquè el descobrís. El piano sempre viatjava amb la seva família, tot i que es van mudar diverses vegades, i va començar a aprendre a tocar tot sol, tan bon punt va poder agafar còmodament les tecles des del banc. Aleshores, però, el seu principal interès era la bateria. Aquesta obsessió primerenca va influir en la seva interpretació al piano més tard. El sentit de la invenció i la propulsió rítmiques de Freddie Redd van resultar ser un aspecte distintiu del seu formidable estil. De jove, adolescent a Harlem, sovint faltava a l'escola per veure Count Basie, Duke Ellington, Jay McShann o Earl Hines al Teatre Apollo.

En Freddie Redd va ser reclutat per l'exèrcit dels Estats Units el 1946. Aquí va passar els 3 anys següents aprenent més sobre el piano i tocant en concerts amb els seus amics a les bases i campaments a Corea del Sud. Hi havia pianos a totes les sales d'esbarjo i va ser on Redd va aprendre a tocar per si mateix i a formar una banda durant el seu servei. Un altre soldat li va tocar l'èxit de bebop Shaunuff de Dizzy Gillespie, Charlie Parker, i això va canviar la direcció musical de la seva vida. Llicenciat el 1949, va tornar a Nova York. Havia desenvolupat la seva tècnica mentre estava al servei i va començar a aconseguir feina des de casa. Va treballar als clubs de Nova York i Syracuse en un petit grup liderat pel bateria Johnny Mills, i el 1951 va gravar amb Tiny Grimes i va fer una gira pel sud amb el sextet de Cootie Williams. El 1952 va tornar a Nova York, on l'any següent va treballar breument amb Oscar Pettiford i Charles Mingus.

Freddie Redd va pertànyer als Jive Bombers amb el saxofonista Earl Johnson, el contrabaixista Clarence Palmer i el cantant i guitarrista Pee Wee Tini, el 1954, gravat amb el quintet Don Farmer i Gigi Grace en All Stars de Gene Ammons, el 55. Aquell mateix any va compartir piano, East West, Savoy, amb el pianista Hampton House, cadascun en va dirigir la meitat de llarga durada, i va publicar Introducing the Freddie Redd Trio amb el segell Prestige. El 1956 va ser pianista a Rolf Eriksson and the American All Stars i va fer una gira per Suècia. El 1957 va dirigir un trio per a San Francisco Suite a Riverside i el 1958 va publicar Get Happy amb Freddie Redd per al petit segell britànic Nixa, que incluïa el trompetista Benny Bailey i el baixista Tommy Potter. Al piano, Redd mai va ser l'improvisador més dinàmic, però la seva oïda aguda i la seva profunda afinitat amb la forma de la cançó el van convertir en un artista sorprenent. Un acordista ocupat començarà a tocar darrere d'un solista animant-lo a insistir amb força. Va escriure What Rose per a The New York Times. Els acords es trenquen i es fragmenten. Noves idees rítmiques i harmòniques apareixen de manera regular. Aquí teniu, per exemple, All Man River, de l'àlbum anterior.

En tornar als Estats Units, es va traslladar a San Francisco, on va tocar durant un breu període de temps amb Mingus, al Black Hawk, i va treballar com a pianista local al Bob City. El 1959 va rebre l'encàrrec de compondre la música original per l'obra de Jack Gilbert, The Connection. Tant a la producció Off-Broadway del Living Theater com a la pel·lícula de Shirley Clarke de 1961, va interpretar el paper de músic i actor al costat de la saxofonista Jenny McLean i d'altres. Blue Note va signar amb Red i va publicar la partitura gravada com a The Music from the Connection, al 1960. L'any següent va publicar el quintet que oferia Shades of Red amb els saxofonistes McLean i Tina Brooks, el baixista Paul Chambers i el bateria Louis Hayes. Va gravar un tercer àlbum per al segell, però a causa d'una disputa entre Red i Alfred Leon de Blue Note es va arxivar fins al 1989.

El pianista va deixar els Estats Units el 1962 per una estada prolongada a Europa. Va passar anys vivint i treballant a Copenhagen, a Amsterdam o a França, així com també a Anglaterra. La seva única aparició registrada coneguda entre el 61 i el 70 va ser tocant l'orgue el primer senzill de James Taylor, Carolina in My Mind, als estudis d'Apple el 1968. El 71, Red va publicar el trio Under Paris Skies amb una secció rítmica francesa i el 73 va publicar In Sweden, acompanyat pels seus vells amics Potter i el bateria Joe Harris. En Red va tornar als Estats Units l'any 74 i es va dirigir a Califòrnia. Va passar els següents 15 anys entre Los Angeles i San Francisco i es va convertir en un membre valuós de les escenes de jazz del nord i sud de Califòrnia i va liderar una banda que tocava en clubs de tot Mèxic. Fins i tot es va traslladar durant temps a Guadalajara. La setmana que ve seguirem amb ell. De moment, Wicklin. Fins la setmana que ve, a Jazznàtics. Adéu-siau.

Què tal, gentussa? Amb vosaltres el tiet Manel, el veí que sempre saluda. Estem en el Ontario Motor Speedway de Califòrnia, el 6 d'abril de 1974, per escoltar la mítica actuació que va realitzar Deep Purple en el marc del festival California Jam. Els Purple van compartir cartell, entre d'altres, amb Emerson, Lake & Palmer, Black Sabbath, Eagles i Earth, Wind & Fire, entre d'altres. En aquella època, la banda de hard rock britànica ens presentava l'àlbum Born. Aquest tema que hem escoltat es titula precisament Born. I ara seguim escoltant els Deep Purple, ara amb Might Just Take Your Life. Benvinguts i benvingudes. Avui, Deep Purple en directe.

Deep Purple havien de sortir a actuar just en el capvespre, perquè volien ser la primera banda en fer servir els llums de l'escenari per crear més espectacle. Resulta que a les 6 de la tarda els organitzadors del festival van trucar a la porta del tràiler de Ritchie Blackmore, el guitarrista, i li van dir: escolta, tenim un problema, podeu sortir a actuar d'aquí 15 minuts? En Blackmore va mirar el rellotge, va mirar el cel i va dir que no. Finalment va haver de sortir, però l'home va sortir tan emprenyat que va ordenar a un dels seus rodis de ruixar els amplificadors amb benzina. I sí, sí, l'home ho va fer. Cap al final de l'actuació els va fer saltar en flames. En fi, aquest tema és Lay Down, Stay Down.

durant l'última cançó que la banda va interpretar sobre l'escenari, Space Tracking, que malauradament no l'escoltarem perquè és massa llarga, Ritchie Blackmore va partir una de les seves guitarres contra una càmera de televisió. La brometa li va costar $72,000 de l'època. Després del concert van haver de sortir per cames perquè els anaven a detenir. Seguim escoltant Deep Purple. Some can all get down to a little bit. A song about being misused and messed around. Somebody always does that. Some features rich and this one's called Mistreated.

0: Dispensi, senyor. Això és una enquesta. Vostè sap què és còctel musical?
1: No em toqui els passos. Ja no estic per tonteries. Apa, bon dia.
0: Vaja, no hem tingut sort. A veure, aquella noia d'allà. Perdona. Tu coneixes còctel musical?
2: Ai, no, jo només conec a l'Insta. Ai, ens fem una selfie?
0: No. No cal, gràcies. Adéu, adéu. Aquell noi que va caminant per allà. Sí. Perdona, és que et vull fer una pregunta. ¿Coneixes còctel musical?
3: Che, disculpadme, pero tengo prisa. Me esperan en la cancha para jugar a fútbol. Chao.
0: El millor pop.
4: Pop de música, No a la gallega.
0: Rock, soul, jazz i reggaeton ho trobaràs a Còctel Musical. Bé, reggaeton no. Còctel Musical, la millor música per tu en rigorós diferit. Ens trobaràs a iVox. Us presento l'alineació. A la bateria, Ian Pace. Al baix i a la veu, Glenn Hughes. A les tecles, el malaurat John Lord. A la guitarra, Richie Blackmore. I a la veu, David Coverdale. Tot seguit, un gran clàssic de la banda que no necessita presentació. Deep Purple davant de 400.000 persones en directe.
5: Okay, commercial's over. We just played you some numbers from Burn. And we're going to play a number from, what's his name? Machine Head. That's the one. That's the one. I knew it was something like that. And my man Richie is going to play it for you. In a minute.

0: and see. All right, Swedish tits up. Edit that one. Okay, what I'm going to do for you is...
1: Família, fins aquí el programa d'avui. Espero que l'hagueu disfrutat de la mateixa manera que jo ho he fet fent-lo per tots i per totes vosaltres. La setmana que ve, més còctel musical. Fins aleshores, bona setmana. Ciao, ciao, happy, happy. Fins aquí, còctel musical.
2: Escoltes Ràdio Palafrugell. Són les dues.
3: Mossega la poma. Fem podcasting des del 2007 amb la col·laboració de la Universitat Politècnica de Catalunya.

0: Tenia pendent d'explicar-vos, com us he dit ara en la prèvia intro, que avui ha sigut curteta, eh? Avui no ens hem allargat, no hem estat... Dos històries de pagès relacionades amb animals, val? La primera, ja sabeu que tinc una gateta que es diu Misha, és una gateta rescatada, ja té uns anys, ha viscut de tot, pobreta meva, i ara viu, doncs això, viu l'etapa tranquil·la de la seva vida, ja no va tenir camades ni res, bueno, total... que aquests dies, per aquí, clar, jo estic al camp i per aquí passen molts gats, però hi ha una en especial que la ronda i ve i la crida, i la Misha al principi sortia, mirava, es posava damunt d'una cosa que té, un palet que hi ha a la barana, al límit de la terrassa, mirant cap al camp, i bueno, li contestava, l'altre li miaulava, l'altre no sé quantos, però... amb el transcurs dels dies la gata ha anat perdent interès. I ara crida el gat i mau, mau, mau, cridant-la, i la gata s'aixeca el cap, em mira com dient, hòstia, està aquí el Pàmfilo.
1: Que ja està, és que no està en cel, fins que no, quan, si no està en cel, no...
0: No, no crec que sigui, jo crec que busca companyia, però bueno, és un pobre Pàmfilo. Total, que m'ha fet pena, de tant en tant surto amb un pot i una llauna i dic, mira, Pàmfilo, té, ves menjat, perquè el que és la gata no la...
1: Però altra cosa no menjaràs.
0: No menjaràs, no.
1: Bueno, i... pensa una cosa, si els dones de menjar tornen, aquí a casa tinc dues gatetes que ja viuen al jardí, ja viuen aquí,
0: sí.
1: Hasta quan me'n vaig de viatge tinc que agafar i demanar-li al veí, els hi deixo el pot de croquetes i alguna altra
0: aquí,
1: coseta que els hi...
0: I un aquí pot també, en el mas, patés. Les altres gent que viu, també, bueno, aquí tenim els jous, i gats, diguéssim, in itinere, que van passant i van... que són
1: hi ha alguna
0: com aquests
1: protectora
0: que, tu dius?
1: Que se n'ha ocupat de vacunar-los i de castrar-los i aquest tipus de
0: sí,
1: coses?
0: Sí, hi ha gent, bueno, depèn dels veterinaris, hi ha gent que sí que té una cura, però bueno, això és camp, vull dir que els gats van d'un mas a l'altre, o sigui, hi ha alguns que estan dintre del mas i són del mas o de la gent, i hi ha altres que pululen i la gent més o menys els va tenint.
1: És que aquí al Maresme, almenys aquí al Maresme hi ha algunes associacions amb això de
0: protecció. A Olot hi ha una gran protectora, tant de gossos com de gats.
1: Ells quan la protectora identifiquen que hi ha una colònia, el que fan és no es carreguen la colònia, sinó que agafen el gat, el porten al veterinari, els donen les vacunes i les coses que toquen.
0: Això em va passar a mi quan vaig... sí, la meva... La Misha va tenir un part complicat, estava a punt de palmar-la i una dona va avisar una amiga d'aquí, de la Vall d'en Bas, que la va agafar i la va portar al veterinari perquè la curessin i l'esterilitzessin. ¿Vale? I en el veterinari estant és quan em va trucar i em va dir, Tomàs, has de venir aquí perquè això ja passa de castany oscuro i t'has de dur a la Misha. I me la vaig endur al veterinari. Bueno, això és una història. L'altra història d'animalons que m'ha fet molta gràcia i sorpresa. Jo recordo quan era adolescent a Saldes, al Pedraforca, haver vist cuques de llum.